comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el Defo.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Pocchioli, com ho fèiem abans? Tu saps? Ok.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Som fictícies, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, tot i que ja no ho fa amb la intensitat d'ahir a la nit i primeres hores d'aquesta matinada. El Montsià i el Baix Ebre són les comarques on ha plogut amb més intensitat i s'han vist carrers plens d'aigua, tant a Tortosa com a Santa Bàrbara, on el barranc del Palós, que travessa el poble, baixava amb prop d'un metre d'aigua i ha inundat carrers adjacents. Protecció Civil diu que, malgrat la pluja intensa i persistent, no consten incidents remarcables. I l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, admetia que caldrà esperar a que es faci de dia per poder avaluar els danys materials que segur que hi haurà.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i és segura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Precisament a Tortosa és des d'on s'han fet la majoria de les 200 trucades que ha rebut el 112. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha ofert dades de precipitació acumulada. Des d'ahir a les 8 del vespre, Mas de Barberans ha registrat 148 mil·límetres, el Dover 85 i les cases d'Alcanar 72 mil·límetres. En tot cas, ja avisen que en d'altres punts la pluja encara ha estat més abundant. Per tant, tindrem registres de rècord perquè a més hi continua plovent. Tot i això, el front s'ha debilitat i es desplaça ara cap al mar. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
3: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa de fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que el tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat.
3: Finalment serà aquest divendres quan el judici del cas Roger Espanyol quedi vist per sentència. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar diu que no tenia intenció de ferir Espanyol.
1: Evanescence ha fet vibrar el públic de Barcelona en el seu primer concert a Catalunya en 20 anys fora d'un festival. El grup de rock nord-americà ha presentat el seu nou disc, Sanctuary, a l'Olímpic Arena de Badalona. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants.
3: El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir en vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
4: Però avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
3: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
1: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
1: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
3: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
1: I Mireia Benito és baixa per un virus per a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença justament avui. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5:05, bon dia matiners. D'aquí uns moments arrenquem el programa d'avui divendres, però evidentment a aquestes hores del matí toca també fer servei públic des de la Ràdio Pública Nacional de Catalunya. Toca mirar el cel perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per 5 comarques del sud. A aquestes hores vull saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, bona hora.
5: Què tal, Eloi?
6: Doncs bé, mira, fa estona ja d'espera i anar fent el seguiment de tot aquest panorama.
5: Anem a parlar, si et sembla, primer, de com han estat aquestes últimes hores, sobretot per aquestes comarques més afectades i sobretot per dues poblacions en concret que han estat Tortosa i Santa Bàrbara, Eloi.
6: Sí, sí, sí. Aquí és on hi ha hagut aquesta primeres hores de la nit i primeres hores de la matinada, vaja, nit i primeres hores de la matinada, acumulacions de pluja més importants, s'ha reactivat la pluja, a més s'ha quedat estàtica i ha deixat quantitats de fins a 145 litres a Tortosa i a Mas de Barberà en aquests 150 litres per metre quadrat. A Santa Bàrbara hi ha una estació meteorològica, no és oficial, però sí que ens parlaria d'uns registres que podien haver superat els 200 litres per metre quadrat. Per tant, aquí hem tingut la tongada de pluja més intensa, tot això ha fet baixar barrancs, els barrancs que passen al voltant de Tortosa, Legalós, Apalós, Foies, Pixadors, són barrancs que han patit crescudes, i a Santa Bàrbara també, La Riera, el barranc que passa pel poble, doncs ha tingut una crescuda important. Llavors, ara, aquestes últimes hores sí que ha afluixat una mica la intensitat, és a dir, no ha parat de ploure, continua plovent amb moltes ganes, però la intensitat no és aquesta torrencial que teníem durant les primeres hores de la matinada. En tot cas, aquesta pluja més intensa ara mateix la tenim situada entre el Baix Maestrat, la Plana Alta, per tant, el nord de Castelló, tot i que allà també ha reculat una mica la intensitat.
5: I què ens espera, tant, què ens espera les properes hores, sobretot pels oients que ara mateix s'acaben de despertar, que han de sortir de casa i que, evidentment, inevitablement, en aquest final de setmana estaran mirant el cel, Eloi?
6: Val. El que ara mateix veiem és un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que afecta des del nord d'Alacant pràcticament a Eivissa i arriba gairebé fins a Tarragona. Això és la gran tempesta que tenim i llavors el que preveiem és que al seu centre, al voltant del delta l'Ebre i al nord de Castelló, es vagi organitzant la pluja amb més força. Llavors aquesta precipitació, la majoria de models ens indiquen que aquesta precipitació forta tendiria a anar augmentant, pujant cap al nord. Per tant, segurament en pròximes hores veurem com la pluja s'intensifica al nord de Castelló, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot podrien anar pujant durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, també cap al camp de Tarragona. El que sí que haurem d'estar pendents, perquè si ens ho indiquen el model, els models, és a tot el sector, especialment de Baix Ebre i Montsià, que és on les pluges poden ser més fortes i més persistents també durant aquest matí. Veurem si aquestes tempestes pugen ja a primera hora del matí o s'esperen més cap a mig matí. Això és el que tenim dubtes, però creiem que sí que hi haurà una tendència clarament a pujar cap aquí a Catalunya les precipitacions més intenses.
5: Haurem d'estar molt pendents, doncs, dels mapes meteorològics, especialment aquest final de setmana. Queda't per aquí, Eloi, que fins les 6, com sempre, anirem informant puntualment als matiners que aquestes hores estan desperts de com està el cel i de com van avançant aquestes pluges.
6: Perfecte, ho anem seguint. Fins ara.
5: Gràcies, Eloi. Fins ara. Del matí, 8 minuts, Àlex Bosch, bon dia.
7: Bon dia.
5: Al llarg d'aquesta nit hi han hagut dues poblacions afectades que han estat, com ens estava comentant l'Eloi, Tortosa i Santa Bàrbara.
7: Sí, hem observat aquestes imatges que s'han difós a través de les xarxes socials d'aquests carrers de Tortosa completament plens d'aigua, amb un pam en moltes ocasions. L'alcaldessa d'aquest municipi ens ha atès, la Marc Lleixà, ho hem fet pels vols de la una de la matinada, la nit dels ignorants, ha explicat el mateix que ens han dit des de Protecció Civil, que no consten incidents greus, però que això sí, caldrà veure com s'aixeca el dia i que deixi de ploure per veure i per avaluar els danys.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i assegura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues el de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
7: Sí que ens ha explicat que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat que estan molt deteriorats i que temien que amb aquests aiguats tan intensos poguessin ensorrar-se ni que fos parcialment. La carretera C12 és una de les vies que passa per la zona de Tortosa, també està tallada en dos punts, bàsicament perquè està inundada, i com continua plovent no sabem quan es podrà reprendre la circulació en aquesta carretera, la C12. Més al sud, a Santa Bàrbara, també hem vist aquests carrers convertits centralment en rius, ara ho explicava.
5: Les imatges són espectaculars,
7: Són espectaculars. En tot cas, t'he de dir que ja estava previst que passés això.
5: Sí.
7: De fet,
1: fet, hem parlat amb l'alcalde de Santa Bàrbara, en Lluís Gimeno, i ens ha explicat que han après del que va passar amb els aiguats de fa un any i que s'havien preparat perquè sabien que això podia passar.
8: La situació de moment és complexa, bastant controlada, pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre van decidir ahir a la tarda tancar escoles i equipaments municipals i no els reobriran fins que se superi l'episodi de pluges. També estan suspeses les connexions ferroviàries, òbviament entre Catalunya i el País Valencià, tant de llarga com de mitja distància. Renfe ha explicat que el servei s'anirà reprenent progressivament a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin.
5: Veurem doncs com va avançant aquest matí. Gràcies, Àlex. Ens escoltem d'aquí uns moments.
1: Fins ara, bon dia.
5: I Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
5: Cop d'ull a la mobilitat, com ho tenim a aquestes hores del matí?
9: Doncs mira, com deia l'Àlex, a causa d'aquestes inundacions, la C12 està tallada en dos punts, a Tortosa. La C12 és l'eix de l'Ebre, és una via important a la zona i està tallada en tots dos sentits. També està tallada la T1025 en tots dos sentits, també a l'altura de Mas de Barberans i de Santa Bàrbara. I a l'AP7 hi ha un carril tallat en sentit sud a l'altura de Freginals.
5: Us anirem actualitzant, com sempre, la informació d'aquest matí pel que fa el temps, també pel que fa a la mobilitat. Són les 5 i 11 minuts, ara per això toca començar el programa d'avui divendres.
10: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Doncs vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 2 d'octubre. Ja tinc a tot l'equip preparat aquí a la taula. Marta, Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia. Avui al sol al Girona es veuran sortir el sol a les 7:47 i el dia durarà 11 hores i 42 minuts.
0: Lara García, també, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita que he vist en una entrevista del Mundo d'una filòloga que es diu Lola Pons i que diu que escoltar la música al tren en veu alta és una barbàrie.
0: Molt bé.
2: Estem molt d'acord.
0: Doncs té tota la raó. Hauríem de començar a reeducar les persones que pugen al tren i que ho fan escoltant la música com si ens interessés molt escoltar el que precisament escolta la gent al
2: tren. Que no ens interessa.
0: Que no ens interessa. Veiel Roger, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Avui, sens dubte, un dia intens a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres, protagonista El Temps.
3: Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio per seguir el temporal al sud, que ja t'avisem que irromprem a l'antena de matiners si hi ha qualsevol novetat. Des de les 6 del matí us explicarem com està la situació sobre el terreny amb l'equip d'informatius que hi tenim desplegat i també amb Protecció Civil, que ens explicarà com anar les últimes hores i què anirà endavant. I també tindrem un ull posat al Congrés, on avui es voten els decrets d'habitatge, sí, on es rebutjaran els decrets d'habitatge després de la decisió de Junts. Ja t'avanço que allarguem el programa fins la 1 per seguir el debat amb Àgora Especial a partir de les 11. Per tant, avui un dia amb dos focus informatius molt clars.
0: Us informarem, com sempre, puntualment des de la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, des de Catalunya Ràdio, però també hem de recordar una cosa. Malgrat aquesta intensitat informativa, avui torna a ser divendres.

0: Torna a ser divendres i aquí sempre ho celebrem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Hem arribat a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar aquest divendres. Sèrbia té la primera cap d'estat obertament homosexual dels Balcans.
2: Brnabić, que ha assumit la presidència interina de Sèrbia després de la dimissió d'Aleksandar Vučić, fa unes setmanes després de dos anys de protestes al país. Ella ja va ser primera ministra entre el 2017 i el 2024, també és presidenta fins ara del Parlament, i això sí, l'oposició i diversos analistes qüestionen aquest nomenament, consideren que pot ser propaganda. Des del col·lectiu, però, asseguren que els drets LGTBI continuen sense prou protecció al país.
0: Una bona notícia per posar el punt final aquesta setmana, i en tenim una altra. Esmorzar una sopa de miso allarga la vida. Ot Serra, bon dia.
3: Aquest és el truc dels japonesos i ho recomana l'especialista Vicente Mera en una entrevista al suplement del Mundo Yo Dona. Destaca les propietats probiòtiques i desintoxicants de la sopa de miso. I prendre-la per esmorzar és perquè és l'àpat més important del dia i, com que som a casa, en podem controlar bé la quantitat. De fet, aquest expert subratlla que els japonesos tenen tendència a racions petites i saludables. És el que anomenen arahachi-bu, que és no atipar-se. Vicente Mena fins i tot ens aconsella que gaudim de passar una mica de gana.
0: I alerta perquè una àvia es fa viral per esbroncar el seu net per parlar en castellà.
4: És l'àvia de l'influencer català Miqui Fonde. Ell havia anat a casa de l'àvia per ensenyar una recepta familiar a Instagram, i quan l'àvia sent que s'està gravant en castellà, li deixen això.
5: Está increíble. Estoy hablando con una audiencia masiva. ¿Lo sabías?
6: No, parlo en català, putón.
5: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
4: Ell li fa cas,
0: home,
4: acaba el vídeo en català, com Déu para.
0: És que clar, l'àvia a més li va responent i ja es va, l'àvia ja la vas veient que va canviar,
4: sí,
0: el pecaria.
4: Sí.
0: Però aquesta és potent.
4: A més, el nen amb un accent en català que l'àvia està enfadadíssima. M'encanta. En fi, la següent publicació és un vídeo amb l'àvia cuinant ells dos i ho fan en català.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: I tal dia com avui, un 2 d'octubre del 1982, el grup britànico-jamaicà musical Youth arribava al número 1 de les llistes britàniques.
2: Sí, i ho fèiem aquest tema que sentim, Pas de Duchi, un dels grans èxits del reggae dels anys 80. La cançó era una adaptació de Pas de Cuchi dels Mighty Diamonds, però per evitar que els cancel·lessin, els musical Youth van canviar les referències a la marihuana per referències al menjar. Què van fer? Doncs es veu que van canviar la paraula cuchi, que era l'argot per referir-se a una pipa de marihuana, i es va acabar convertint en duchi, que vol dir una olla de cuina.
0: El que acabes de fer ara mateix és inundar de felicitat la redacció, i especialment a Maiol Roger.

0: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: 10 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Evidentment, estem pendents des de la ràdio pública i nacional d'aquest episodi de pluges que hem tingut aquestes darreres hores, que han afectat sobretot a Tortosa i a Santa Bàrbara. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Avui els mapes del temps, protagonistes també dels matiners, pendents del que passarà i sobretot per informar els oients que aquestes hores estan escoltant la ràdio i que han de sortir de casa. Eloi.
2: Sí, mapes del temps, i hi ha també seguiment en directe que anem fent, perquè en realitat els mapes ara ja tenen una incidència més baixa que no pas, per exemple, la que tenien ahir, que sí que havien de fer un pronòstic clar. Ara mateix toca fer seguiment. El que estem veient és que les precipitacions a les Terres de l'Ebre han baixat una mica d'intensitat. Continua plovent amb ganes, però no amb aquella intensitat torrencial que ha fet a primera hora de la matinada. Recordem que hi ha hagut acumulacions a Tortosa de fins a 147 litres per metre quadrat i a Mas de Barberans de 150. Registres no oficials a Santa Bàrbara ens parlen de més de 200 litres per metre quadrat. I tenim tempestes fortes que comencen a organitzar-se altra vegada entre la zona del Baix Maestrat, de la Plana Alta i també a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquestes tempestes preveuen que, a mesura que vagi passant el matí, vagin pujant cap amunt, cap al nord. És a dir, totes aquestes tempestes que tenim al nord de Castelló és probable que vagin creuant, que vagin agafant intensitat i que creuin les Terres de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar al Camp de Tarragona durant aquest matí, fins al migdia, tot estirar primeres hores de la tarda. Per tant, en tot aquest sector podria ploure fort, atenció a tots aquests avisos vermells que tenim de moment a 5 comarques, i els avisos taronges d'intensitat de pluja en moltes altres zones de la meitat sud i de la costa. Ara mateix també hi ha algunes pluges, per cert, entre la Noguera i el Pallars Jussà, plou amb ganes, però una intensitat una mica més moderada.
1: Anirem estant pendents, doncs, d'aquest seguiment meteorològic i del temps que ens espera per avui. Fins ara, Eloi.
2: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres, que mentre us anem informant, també anem mirant el cel, que és el que toca, informar i entretindre una mica aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres us aneu despertant amb Catalunya Ràdio. Moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. Ui! Alerta, perquè aquí tenim teca, perquè Nacho Duato ha parlat sobre la seva exparella, Miguel Bosé.
3: Va ser el programa de cara al show amb Marc Giró i explica que fa temps que no parlen i va deixant això.
4: Ya nos hablábamos antes, porque yo en una entrevista dije, pues la verdad, que él no estaba aquí porque debía 100 millones y pico.
5: ¿No te dijo que te quería?
4: No.
5: Que eres el amor. Pues que luego, si es el amor de su vida, ya, a partir de una edad, ya tienes vida, ya puedes decir.
4: No, pero si
5: que
4: dices eso y has estado con un señor, Nacho Palau, 20 años, qué mal para Nacho Palau, ¿no?
5: También,
4: yo dejé de hablar con él porque dice que Pedro Sánchez es un dictador, que España estamos perdidos con el wokismo, que no hay más libertad hace años que ahora, está muy facha. Y yo con un facha, pues no, como tú el otro día dices, ¿estás follado un facha? Pues yo no puedo porque a mí no me cabe.
1: Nacho Duato, que per cert s'ha viralitzat moltíssim aquest últim mig any per tots els discursos que ha anat dient a través de les seves xarxes socials, déu-n'hi-do com posa entre l'espasa i la paret a Miguel Bosé.
3: No s'encalla ni una, és increïble.
1: Ha sigut espectacular el que ha comentat sobre aquesta relació, que sí que és cert que era pública, que se sabia, però vaja, l'ha sentenciat. Que deu haver fet.
3: Home, és que
1: bloquejar el telèfon mòbil.
3: I ja està bé, també t'ho dic.
6: Sí, ja li està bé.
1: Doncs escolta, ha fet una bona teràpia. Vinga, va, seguim. Alerta, perquè Sabina reflexiona sobre la felicitat i diu que és un estat d'ànim que dura molt poc.

0: En concret, Sabina diu que dura la felicitat com una cançó de només 3 minuts. És una reflexió que ha fet en una entrevista al diari El País, però no és la primera vegada que parla sobre aquest tema. Fa temps, a més, que els psicòlegs estudien la felicitat. Ells mateixos diuen que és un estat d'ànim breu i diuen que amb el pas del temps allò que ens semblava extraordinari ho deixa de ser perquè ho acabem integrant com a part de la nostra normalitat.
1: Ja va, que en només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que us aneu llevant, aneu connectant amb Catalunya Ràdio i amb els matiners, també en emissió conjunta Pericat. I a aquestes hores del matí, com cada dia, toca saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar un dia més la crisi de l'habitatge, pendents dels decrets que es voten avui al Congrés. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, demanava que s'aprovin.
3: No són suficients perquè, diguem, no va al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa.
2: Fa dies que dura la crisi, se n'escriu cada dia i és fàcil que els articles que s'escriguessin ahir puguin semblar els d'avui.
4: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui.
0: Un moment, aquí hi ha hagut una fuita.
1: Que no passa
0: no
1: absolutament res. I expliquem-ho.
5: Que trist.
1: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no podem fer. Que no podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
2: A la tarda, el Francesc Garriga recordava anècdotes amb el seu antic company de classe, l'actor Miqui Esparvé.
6: Una amica que tenim en comú m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
7: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí, que és el
6: és
7: que
6: és un actor molt conegut.
0: És el Miqui Esparvé?
7: Miqui Esparvé. Sí, el copiava de mi algun dia, ara.
0: Sí, copiava, no I ell era l'skater, em vas dir, no?
7: A llatí.
6: A Humanitats venia amb rastes i l'skater, sí, però sí. Això ja és la rastes, universitat.
7: Sí, al col·le el Miqui, bé, ens enteníem molt bé.
2: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, menstenia d'aquesta manera l'acampada a Puerta del Sol.
8: Y oiga, vaya noche intentando descifrar la basura de decretos que ha perdido la montaña del gobierno. Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil. Esto es de locos, esto es de dementes.
9: Vale.
10: Els matiners.
1: I quan sona aquesta música, què vol dir, estimades?
0: Que ens agafem de les mans,
1: que estem preparats,
0: estrelles.
1: Estem preparats per agafar-nos de la mà, per connectar-nos enèrgicament parlant. I el més important, comença el cap de setmana i per tant també toca saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia, matiners. Avui, divendres 2 d'octubre, Mercuri farà quadratura primer amb Mart i després amb Plutó. I això pot fer que les paraules estiguin carregades de pólvora. Podem sentir-nos més reactius, voler tenir l'última paraula o entrar en discussions que s'escalfen ràpidament. Així que el consell que tenim avui és clar. Abans de parlar, pensa en el pes que poden tenir les teves paraules, perquè avui una frase dita en 2 segons pot donar una conversa que s'allargui tot el cap de setmana. Bon divendres!
1: Mossegar-nos la llengua, ja us ho dic ara, perquè...
0: No se'ns dona bé.
1: Escolta,
0: no
1: seríem precisament nosaltres personetes de que ens cusin la boca amb un puntet, també t'ho dic.
0: Justament no.
1: D'aquí uns moments repassem aniversaris. Per cert, hi haurà molta gent que ara mateix s'ha despertat, gent de les Terres de l'Ebre, gent de Tortosa, gent de Santa Bàrbara. Línies obertes a partir d'ara mateix, des de la ràdio pública, el 93207474, perquè ens truqueu i ens expliqueu com heu viscut aquestes pluges. Per tant, si teniu ganes de parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho, encantats d'escoltar-vos i de que ens digueu com han estat aquestes pluges, sobretot aquesta zona que ha quedat més afectada. 93207474. Mentrestant, Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys avui?
0: Doncs acabem la setmana felicitant l'actriu i cantant Romina Power. Avui en fa 75. També fa anys l'estupenda Maribel Verdú, l'actriu en bufes 56, i acabem felicitant Sting.

0: Pot haver una cançó més bonica d'Sting que aquesta per no. acabar la setmana?
1: M'encanta. Preciosa.
0: Molt bé, Lara. Quants anys fa Sting?
1: En fa 51.

0: Són dos quarts de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al final de setmana ja, el divendres 2 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè hem parlat amb dos dels alcaldes de les poblacions més afectades, Tortosa i Santa Bàrbara.
1: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, la Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que no es consten incidents destacables per les tempestes i que quan es faci de dia i deixi de ploure serà quan podran avaluar els danys dels aiguats.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important. A la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem lo mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Al casc antic de Tortosa s'han desallotjat diversos veïns que viuen en edificis molt antics que es temia que poguessin esfondrar-se.
0: Mentrestant, a Santa Bàrbara, l'experiència dels aiguats de fa un any els han servit per aquesta vegada estar a punt.
1: Sí, ho explicava el seu alcalde, Lluís Gimeno, també en declaracions a la nit dels ignorants.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada, pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès l'activitat escolar i els equipaments municipals fins que se superi aquest episodi de pluges.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés.
1: Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà aquesta votació. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge.
1: Es tracta de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa sí que l'han salvat, però de la reprovació mig mandat que demanava Junts.
0: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa.
1: Els agents de paisà perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. L'incident s'ha enregistrat en un vídeo que s'ha difós a les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol.
1: Els quatre policies acusats sostenen davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir a Roger Espanyol, ni la Fiscalia, que demana l'absolució, ni tampoc les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
0: I en el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes avisen que l'aplicació de l'amnistia no resol el problema.
1: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat. Això quan aquesta nit, després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona pels 9 anys del referèndum, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia.
0: Caos al Brasil, 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials.
1: El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència, el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, que recordem és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, també ha renunciat a participar-hi.
0: Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
1: Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Rius com el Danubi, el Po o el Loira han registrat cabals mínims i la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, superant el rècord del 2003.
0: Avui sí que sí.
1: Avui sí, eh?
0: Que sí. Agustí Serrat, bon cap de setmana.
1: Bona nit.
0: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Saludo a aquestes hores també a l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Pendents de com van avançant aquestes pluges. Com ho tenim tot plegat, Eloi?
5: Mira, ara tenim un gran sistema de tempestes que arriba des de la zona del Golf de València, passant per Eivissa i fins a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i amb una pluja bastant ben organitzada sobre el mar. Ara bé, sí que és veritat que ara mateix sobre terra ferma, a les Terres de l'Ebre i a Castelló, la precipitació ha disminuït d'intensitat. La precipitació prevista per les pròximes hores sí que ens indiquen els models que podria augmentar una altra vegada, especialment això, entre el nord de Castelló, Terres de l'Ebre i podria arribar fins i tot al Camp de Tarragona. Durant aquest matí la tendència és que aquestes franges de pluja es vagin avançant cap al nord, i de cara al cap de setmana no disminueix del tot la inestabilitat. Encara aquesta nit matinada demà al matí es poden formar tempestes sobre el mar, fins i tot poden arribar a les Terres de l'Ebre o a primera línia de la costa. Després, demà a la tarda, arribaran a moltes més comarques de la meitat nord, i diumenge alguns models ens indiquen que la meitat sud de Catalunya podria continuar plovent i amb ganes. Per tant, haurem d'anar seguint l'evolució minut a minut també aquest cap de setmana.
0: I com sempre, des de la Ràdio Pública i Nacional, n'informarem puntualment. Fins ara, Eloi.
5: Fins ara, adéu-siau.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades.
6: Sí, de fet, tant de Barcelona com de Madrid, la paraula és Junts. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periódico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonament.
7: I a Madrid, El País, Junts rebutja els decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo, Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. I La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer.
6: Altres temes de portada. L'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja. I El Mundo titula que els Reis hi aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI.
7: Per acabar, llegim a El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està en sonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I avui els articles d'opinió, precisament opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
7: Sí, El País titula l'editorial Facin la seva feina.
6: Diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge.
7: La Vanguardia, en canvi, subratlla que els experts alerten que les mesures podrien vulnerar preceptes constitucionals.
6: I afegeix que la inseguretat regulatòria pot fer que els propietaris optin per vendre en lloc de llogar.
7: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les cases de 2,4 milions d'espanyols.
6: Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret.
7: A l'Ara, Antoni Bassas diu que tant llogaters com propietaris tenen por. Els llogaters de ser desnonats i els propietaris de la inseguretat jurídica.
6: Bassas assegura que alhora també estem assistint a la por de la política a seure a negociar res perquè queda tou.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile exposa que la política ha d'actuar.
6: Però no ha de fer amb dos decrets matussers en el redactat i elaborats a rebuf oportunista d'un cas que ha impactat tot el país i sense consensos.
7: I afegeix que l'habitatge és un conflicte entre regulacions econòmiques que busquen o bé afavorir una part o bé trobar una solució global.
0: Sílvia Solanes, bon dia, bon divendres.
8: Bon dia i bon divendres.
0: Com estàs?
8: Doncs bé.
0: Bé, sí, doncs vinga, arrenquem-nos la premsa digital.
8: Vinga.
0: Quin és el supermercat més car de Catalunya?
8: Doncs el Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i un emposta, o Repull en Nació.
0: Dic com sona, dic d'haver-lo vist almenys pel Maresme.
8: Pel cotxe.
0: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
8: Doncs una antiga peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell, ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les muntanyes de Prades, a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història al Segre, diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop a la venda. El cert és que cada cop se'n troben menys.
0: La Solana, eh?
8: La Solana.
0: Com es compres cap a casa?
8: Home.
0: Què ens descobreix el Regió 7?
8: Doncs ens descobreix el secret de les pastilles Joanola.
0: Ah,
8: sí.
0: A veure.
8: A veure, l'empresa amb fàbrica a Sant Quirze del Vallès fa aquest any 120 anys. Aprofitant aquest aniversari, ha obert les portes. Explica que per dins sembla més aviat que hi facin pizzas.
0: Què dius?
8: Sí. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia al barri de Gràcia de Barcelona, el 1906, amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: Quina etapa competirà per ser la millor d'Espanya?
8: Doncs una de Salou, un brioix...
0: Espera, quan parlem de menjar en aquest programa... A veure, brioix...
8: Sobre la gana, eh?
0: Brioix...
8: Farcit de romesco de calamars i gamba blanca.
9: 4 en 8.
0: Home, sí, sí. Per favor, deixeu-nos catar aquest brioix.
8: Doncs escolta, mira, competirà per ser la millor d'Espanya, ha guanyat el concurs de la demarcació de Tarragona, és del Market Gastrobar, si passa cap a Salou, allà la trobaràs.
0: Molt bé.
8: I ara el següent pas és el campionat de tapes i pinxos que es fa al Madrid Fusión i triarà la millor tapa de tot l'estat. Ho llegim el diari més i ja t'explicaré quin és.
0: Molt bé.
8: A veure si ens l'envien.
0: Home, sí. Bon cap de setmana.
8: Sí,
0: ara ens escoltarem al matí de Catalunya Ràdio, eh? A veure com avancem ara amb la salivada que acabem de fer parlant d'aquest brioix farcit de romesco de calamars i gamba blanca. La gent de Market Gastrobar, penseu en els pobres que hem de matinar a les 5 del matí, home. Porteu-nos unes tapetes d'aquest brioix.
9: Clar, això seria perfecte, començar el dia així.
0: Doncs vinga, mentrestant, també hem de començar el dia fent repàs alguns apunts culturals. Marta.
9: Mire, avui començo parlant d'una cançó perquè sé que t'agrada cada vegada que te l'he posat, i és el Yuki,
0: home,
9: i
0: sí,
9: per tant, aquí en tens un tema nou.

0: vaticino èxit, li vaticino èxit.
1: 100% d'acord.
0: Que bé que sona tot el que va presentant.
1: No, no, totes les cançons. He fet ara un repàs ràpid per triar aquesta, que és la que més m'ha agradat, però és que totes són molt bones.
0: És que ve d'escoltar el disc?
1: Sí. Això t'ho anava a dir perquè no et posaré més cançons aquí a Matines, perquè ja les es pot escoltar totes. Ja s'ha publicat l'àlbum sencer, és un àlbum que es diu A la Catalana, és el primer disc en solitari, eh? Recordem del Lluqui, que és el saxofonista de la Ludwig Band, i el proper concert, per tant, apunta Canalies, sí, serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
2: Nunca más será nuestra cifra, me voy a nombrar administrador único de todas mis tristes.
0: Ah, quina selecció més fineta avui, Marta, arde a Bogotà.
1: Quina meravella de veu.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: i de directe, sí, i de tot. Tot. Art de Bogotà també acaba de publicar el disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola, i per primer cop, cosa que m'ha encantat,
0: sí,
1: han publicat també en format casset.
0: Com?
1: En format casset.
0: Què m'estàs dient?
1: M'agrada molt.
0: Ara haurem de tornar a treure el casset de dalt les golfes.
1: Ai, però a mi m'ha agradat molt, perquè a mi el meu pare em va regalar el walkie.
0: Sí, i el tens?
1: Sí, jo crec que sí, el buscaré.
0: Busca'l, busca'l. És que, a més m'han dit que torna una altra vegada a l'alça el CD, és a dir, que torna el casset, torna el CD, torna el vinil.
1: El vinil, fantàstic.
0: En un món totalment on tot està digitalitzat, es veu que ens agrada tornar enrere, cosa que també em fascina. Què més, Marta?
1: Mira, algunes previsions per avui. La primera és a la Fabra i Coats, perquè comença lo Comics Fest, que amb més de 500 col·lectius i editorials independents, i avui també continua el Festival Petits Camaleons.

0: Una altra fantàstica. Per cert, Miqui Núñez, respon-me el WhatsApp que t'he enviat, que avui que m'envies una nota de veu pels matiners i no hi ha manera.
1: Pues venga, Miqui.
0: Noi, a veure, què?
1: I si no, l'anirem a buscar a Sant Cugat del Vallès, que actue avui al Festival Petits Camaleons, un festival que per cert arriba als 15 anys d'història, 15 anys de vida, i Albert Puig, el seu director, ho celebra així.
2: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial, perquè fem 15 anys, 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família, i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I acabem parlant d'un altre grup que ara m'acaba de dir el Macià, que va al concert, que és Vetusta Morla.
0: Maria Fernández Noguera, tu també vas a Vetusta, mare meva, m'encanta, quina...
1: M'agradaria molt anar-hi.
0: Mira, quin xafarranxo que acabem de fer ara en directe, noi, de veritat. A veure, explica, Marta.
1: Res, que al Palau Sant Jordi jo no hi aniré, però a les 9 del vespre, qui vulgui, que compri entrades i cap allà.

0: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
1: Aquestes hores del matí, quan pràcticament arribem a 6:45 del matí, és el moment de la dada, Maria. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Què passa?
1: Hola!
2: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Avui també.
1: Home, és que cada dia, ja t'ho vaig dir.
2: Vale,
1: t'has
2: vale,
1: preparat
2: vale.
1: O no?
2: No sé.
1: Sí, home, sí, m'has de dir que sí.
2: No estic comptant litres, no estic comptant altres coses.
1: Desconnecta un moment i participa amb nosaltres. Va. Maria, de què es vols parlar avui?
3: Avui, doncs, mira, d'això. Perquè demà i diumenge a la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Toros de Tarragona, acull la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, un certamen bienal. Es va començar a fer el 1932, després va tenir moltes interrupcions, i des del 1980, que es fa cada dos anys, de forma ininterrompuda, excepte el 2020, que no es va poder fer per la pandèmia. En aquestes tres dècades de concurs, la colla que més edicions ha guanyat ha estat... Castellers! Per això, avui us pregunto... Quantes vegades han guanyat els castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona?
1: Macià!
2: Penseu vosaltres, eh?
1: Espera, que vull que comenci el Macià, el nostre tècnic.
3: Penseu que és la 30a edició, per si us orienten alguna cosa.
1: Val, Macià... Diu...
2: No direm 50.
3: Exacte.
1: Exacte, sí, no vindria a ser el tema. Macià diu 8. Jo dic 15.
4: Ai, mira, anava a dir 15 exactes, però diré 20.
1: A veure... Ho ha dit primer la Lara, ho ha dit primer la Lara.
4: Sí, ho penso. Doncs mira, 22.
1: 22. Eloi...
2: 11.
1: Eloi Cordomí, 11... Marta Viana, 22, Lara Garcia, 20, Macià Closes, 8, i jo dic 15. I els oients que ens esteu escoltant, si també esteu participant des de casa, què dieu? Quins nervis. La persona que guanya la dada Maria d'avui és...
3: Tenim un empat! Són 13! Què fem ara? Eloi ha dit 11, Canalias ha dit 15. És un empat.
1: Fem empat.
3: A mig camí.
1: Espera un moment. Espera, Eloi, espera, que tinc per aquí a Maiol Roger.
5: El precio justo sempre...
1: Per sota, no?
3: El precio justo, sí.
5: El que es passava no podia...
3: Però això no és el precio justo.
5: Però jo faig un acte notarial. Jo he vingut aquí a explicar el matí de Catalunya Ràdio i només faig una petita acte notarial.
1: Clar, el tema és que hauria de ser sempre qui s'aproxima per sota perquè jo m'he passat i l'Eloi digui, va, li donem a l'Eloi.
3: Vinga, Eloi!
2: Per continuar participant en aquest concurs.
3: Ja te'n posaré una de litres un altre dia.
1: Alguna cosa a explicar-me, Maria?
3: Doncs sí, el primer cop que van guanyar el concurs els Verds va ser el 1972. Des del 1996 els han guanyat tots excepte el del 2000 i el del 2018. En aquestes dues edicions la vencedora va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que suma 9 victòries al palmarès de la història del concurs. En tercera posició hi ha la Colla Joves Xiquets de Valls, amb 6 victòries, però en els temps recents ja veieu que la gran majoria de concursos han estat pels castellers de Vilafranca. I per això, cada cop que els Verds, o moltes vegades que els Verds, estan a plaça intentant fer un castell, la veritat és que allà a la plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça, hi ha molta gent d'altres colles que xiula, aviam si els desconcentren, però sembla que no se'n surten.
1: Gràcies, Maria. Vinga, va, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí. Moment d'obrir telèfon línia al 93207474 perquè avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea. És la força femenina contra el destí. Per ser-hi seran pocs dies, per tant, aprofiteu ja per trucar-nos al 93207474 si teniu ganes d'anar-hi, perquè, ja ho veieu, del 7 a l'11 d'octubre podreu veure L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona. i el Roger, a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio.
5: Amb dos focus d'atenció, el temporal al sud i els decrets de l'habitatge al Congrés. Pel que fa al temporal, des de les 6 ja connectarem amb Protecció Civil. Ara ens explicava l'Eloi que ha baixat la intensitat de la pluja, però que les properes hores tornarà a augmentar. Per tant, parlarem amb alcaldes, parlarem amb Protecció Civil i amb totes les autoritats per saber com evoluciona hora a hora i també els possibles problemes de mobilitat que es produeixin al sud. I pel que fa al Congrés, els decrets... Comença el debat a les 11, ja des de l'agora a les 9 farem ronda amb tots els partits per saber com reaccionen a aquesta decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge, i a les 11, agora especial fins la 1, avui al matí de Catalunya Ràdio, per seguir aquest debat decisiu pel futur de la legislatura espanyola.
1: Molt bé, doncs a partir de res, mira, d'aquí 11 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Tenim un mosquit a l'estudi? T'ho dic, eh? Que, o sigui, el tenim des que hem començat a les 5 del matí i no hi ha manera de matar-lo.
4: Ja el matarem, ja.
1: No, el tinc al front tota l'estona, tu. Fem una breu pausa i de seguida escoltem els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. 9 3 2 0 7

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb humanitat?
4: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
6: Vinga, va, mentre anem rebent les trucades al 932074474 per anar al teatre. Avui és dia també de mirar el cel i de saber com va avançant també aquesta previsió meteorològica. Eloi, bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: Com
7: bon
6: ho
7: dia.
6: Tenim tot plegat, Eloi?
7: El que estem veient ara mateix, els últims minuts, és que torna a augmentar la intensitat a la zona de Montsià. És a dir, els models ens marcaven això, que durant el matí, vaja, matinada i matí, hi hauria un augment de la intensitat de les precipitacions,
6: sí.
7: I ho estem veient, que està començant a passar. Per tant, compte, les pròximes hores, especialment aquest matí, perquè les precipitacions podrien quedar estancades sobre les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i Baix Ebre, i a mesura que vagi passant el matí, la tendència és que tota aquesta massa de precipitacions vagi pujant cap al nord i pugui arribar cap al migdia, per exemple, amb intensitat en alguns llocs del Camp de Tarragona. Així que molta precaució també en aquests sectors, ja a migdia, primeres hores de la tarda, perquè les tempestes també poden arribar a ser localment fortes. Ara bé, les pròximes hores, molta atenció, sobretot a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona del Montsià, on torna a augmentar la intensitat. Ja portem pluja acumulada de 150 litres per metre quadrat a Tortosa i a Mas de Barberans.
6: I al llarg del matí també, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, us anirem informant puntualment de la situació meteorològica lògica per avui divendres. Gràcies, Eloi.
7: Vinga, i seguim el cap de setmana, que seguirem en pluja. O
6: sigui, exactament. Una abraçada, que vagi bé. Adéu.
7: Adéu-siau.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 6474. 93 201 6474.
6: Moment als matiners de regalar teatre, perquè ens encanta i, a més, pensem que és el regal perfecte. Per tant, si teniu ganes de regalar teatre, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que tant us estimeu, com la meva Marta i la meva Lara, que jo me les estimo tot el meu cor.
8: Ai, ai, ai.
6: I des de regalar teatre avui us convidem a anar a veure...

0: Pere. Truca'ns, Pere.
1: Estic tan convençuda que trucarà.
2: I tant, home.
0: Dit això, deixeu-me parlar aquest matí. Pere, tu un moment, que tinc la Vanessa que està agafant el telèfon. És en Pere Carrion o no? És en Pere? No ho sabem. Bé, mentrestant, en tot cas, anem a rebre els oients que a aquestes hores del matí ja esteu desperts. Saludo ara mateix a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs, Ivan?
3: Bé, mira, mateix divendres... A punt d'entrar al CrossFit, perquè vinga, a veure tot.
0: A quina hora engegues la classe de CrossFit? A les 6?
3: Ara mateix, de 6 a 7 classe i després a la feina.
0: Molt bé, què tenim preparat avui de CrossFit? A veure, explica-m'ho.
3: Avui crec que hi ha... No sé, crec que és complicat. No me'n recordo, m'he vist abans, però...
0: Bé, en tot cas, Ivan, tens el número 1, que vagi bé la suada d'avui al CrossFit.
3: Merci.
0: Que vagi bé, una abraçada, adéu. Parlo també amb l'Elisabet. Elisabet, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Tu també vas a CrossFit o no, Elisabet?
4: No, jo me'n vaig a la piscina, com cada dia.
0: Molt bé, quanta estoneta a la piscina?
4: Bueno, una mitja horeta. Faig un quilòmetre cada dia i em desperto a tope.
0: Cada dia anem a la piscina, Elisabet?
4: Cada dia, de dilluns a divendres. Dissabte, diumenge, acostumo a fer excursió. Intento fer esport cada dia.
0: El món, doncs, una miqueta, no?
4: Sí, va molt bé, va molt bé.
0: Doncs escolta'm, tens el número 2, veurem què és el que passa, Elisabet.
4: Molt bé, perfecte, gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé. Adéu, bon divendres.
4: Adéu, adéu.
0: Si és que tenim els oients més fidels d'aquesta... Tens la música aquesta èpica? Posa'm música èpica abans. Perquè quan falten 4 minuts per les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio podem dir que ens ha trucat en Pere! Pere, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Deus pensar, aquesta gent no hi toca ni quarts ni hores, no?
5: Collons, quin despertar més guapo, no? Cada dia trucaré. Perquè aquesta música, mira, que va endavant.
0: Home, mira, Pere, perquè...
5: Aixequeu Catalunya, tu.
0: Digues, Pere, digues bon dia, Catalunya, a veure.
5: Bon dia, Catalunya. Vinga, anem a treballar. I els jubilats, aprofiteu, tu, que tenen molt bé.
0: Pere, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Ja et tenim localitzat i, per tant...
5: Havia trucat amb un telèfon dels d'abans, no sé què vull dir, sense mòbil,
0: sí.
5: I sortia el telèfon de casa. Per això, si trucava o no, no hi sou.
0: Ah, val.
5: Surto pel matí a treballar a l'hospital i fins que no arribo aquí són les tantes. I ja ho
0: veus. Perfecte, doncs, Pere, ja tenim anotat. Ens posarem... Bueno, ja t'agafem les dades, ja ho tenim tot fet, això.
5: Bueno, que tingueu cap de setmana, profiteu i feu coses dolentes però legals, d'acord?
0: Et farem cas, Pere, una abraçada.
5: Adéu, maco.
0: Que vagi bé, adéu, adéu. Escolta'm, encara tenim algunes trucades i encara tinc temps de programa. Deixeu-me saludar a aquestes hores a la Maria. Maria, què tal? Bon dia. Maria?
6: Hola, bon dia.
0: Hola, sí. Maria, des d'on ens truques?
6: De Polinyà.
0: I què tal el divendres, com va?
6: Bé, molt bé.
0: Bé, et veig tranquil·la, deus haver-te despertat tranquil·lament, deus haver esmorzat... Sí.
6: No encara.
0: Encara no. Què esmorzarem, Maria?
6: Doncs pa amb tomàquet, sí. Pernil i un cafè amb llet.
0: Doncs vinga. I a més, a veure si a tot això li sumem un parell d'entrades per anar al teatre. Maria, tens el número 3. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.
6: Gràcies. Bon
0: adéu.
6: Dia.
0: I acabo amb la Sílvia. Sílvia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Mira quina energia la Sílvia. Ja preparada pel cap de setmana, eh?
7: Home, i tant.
0: Què farem, Sílvia? Tens algun plan o no?
7: Sí, vaig a la festa de la galeta de Campordón.
0: Festa de... Ah, és aquest cap de setmana?
1: Meravella.
0: Oh, quina meravella. Doncs escolta'm, Sílvia, a veure si a més de menjar galetes, també t'emportes aquest parell d'entrades per anar al teatre.
7: Buah, això seria fantàstic, tu.
0: Veurem la mà innocent de Ricard Ostrell, que diu. Tens el número 4, Sílvia.
7: Ja, Ricard, que t'estimo molt, eh?
0: Jo crec que ara mateix t'està escoltant, o sigui que li enviarem aquest missatge. Un petonet, Sílvia.
7: Vinga, que vagi tot bé. Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon cap de setmana. Marta Viana, Lara García, bon cap de setmana.
1: Igual.
0: Adéu. I a aquestes hores del matí, abans d'acabar el programa, com sempre, volem saber amb quina reflexió va marxar a dormir ahir l'Agnès Marquès. Agnès, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo me n'he anat cap a casa pensant molt avui en Krista Pike. És aquesta dona que havia de ser sotmesa a la injecció letal als Estats Units i que li han punxat dues vegades el pentobarbital.

0: i tot i així no ha mort. És un cas inaudit, rocambolesc, atroç, diria, perquè aquesta persona, tot i haver fet el que va fer, doncs té també uns drets que han estat del tot vulnerats i que caldrà veure què és el que ha passat. Però amb el que em quedo és que fins i tot en els casos en què la situació sembla del tot preestablerta i que té un final concret i decidit, durant 30 anys arriba el dia i la vida aconsegueix escapar a tota lògica. Que la incertesa és l'única de les certeses. Vinga, va, que és divendres. Bon dia.
1: Doncs ahir acabava d'aquesta manera el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i ara mateix, com sempre, dono pas al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ricard.
2: Què tal, bon dia.
1: Escolta'm, com sempre, ets la meva mà innocent favorita. Digue'm un número de l'1 al 4, sisplau.
2: El 4.
1: El 4, doncs mira, la Sílvia, que se'n va al teatre. Tot preparat, suposo, Ricard, pel programa d'avui divendres.
2: No, com sempre.
1: Com sempre, que sí. Això és el més important.
2: Un programa que fem en directe, per tant.
1: I avui llarg, a més a més,
2: avui
1: fins la 1,
2: Sí, cada dia anem fins la 1, però sempre hi ha la sense per acabar, i avui acabarem una mica més tard perquè farem un especial per seguir el que passi al Congrés dels Diputats pel que fa als dos decrets d'habitatge, que Junts ja ha dit que no hi votarà.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Junts tombarà avui al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situen al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. Avís per temps violent amb risc de 6 sobre 6 que afectarà sobretot el Montsià i el Baix Ebre fins aquest migdia. Protecció Civil fa una crida a extremar la precaució, evitar la mobilitat no necessària al sud del país i no acostar-se a zones inundables. Municipis com Mas de Barberans, al Montsià, ja han registrat una acumulació de pluja de gairebé 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Són les 7 i 3 minuts. És moment per veure com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si aquesta pluja està causant gaires problemes, sobretot a la banda sud, a les carreteres de la banda sud. Li preguntem des del RAC amb Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Primer de tot, destacant 2 avaries actives. La primera talla la calçada de la TB-7044 a Montblanc, en 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a l'altura d'Esparreguera. Des de ja fa una estona en direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs, com deies, a hores d'ara, a causa de les pluges, sobretot a la part sud de Catalunya, s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TB-34-21 tallada entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12, en aquest cas en el tram entre Tortosa i Roquetes. Tots aquests talls, doncs, es donen en 2 sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui també està clar, ens interessa especialment la meteorologia, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, molt pendents de la pluja que continua caient a gran part del sud del país. Ja registres d'aigua que aquestes últimes 12 hores aproximadament han passat dels 160 litres per metre quadrat, per exemple, a Tortosa. Compte perquè aquest matí aquesta pluja insistent, abundant i torrencial, que anirà caient a les Terres de l'Ebre, també al sud de Tarragona en general, per tant, fins al Priorat i al Baix Camp, i pluges que també s'estendran a les comarques de Lleida, més clarianes cap a la Costa Brava, amb més vent però mala mar. En vista aquesta tarda, les pluges també s'estendran fins a l'àrea metropolitana o la Catalunya central, per tant, abraçaran una mica més de territori, esperant a un cap de setmana que continuarà sent mogut, regirat i sobretot el dissabte amb més moments de pluja intensa. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que es retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari, perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix, doncs, l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
4: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions.
5: Acabem d'arribar, però tenim ganes de posar cos perquè fa falta, perquè s'ha de representar i s'ha de fer un efecte físic, perquè ja no val només amb reclamar les coses a les redes o encara amb fer coses oficials.
6: Motius sobren, no només el cas de Barcelona en concret, sinó com que està passant a les grans ciutats i la gent ja tipus, no pot viure. I que hi ha més bàsic que una vivenda.
7: És vergonyós lluitar per un dret tan bàsic, però bueno, també fa goig veure com que hi hagi tanta gent organitzada i que això pugui fer front a altres problemes molt més enllà de la benvinguda a l'ultradreta, els discursos reaccionaris.
1: I us ampliem el que ja us dèiem, Un jutjat de Barcelona ha suspès fins a nova data el desnonament de la Maca, de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona, i ho ha fet acollint-se a un dels decrets Mari Carmen. El jutjat ha acceptat l'anul·lació del llançament després de rebre un escrit en què es defensava la seva situació de vulnerabilitat. Precisament, un dels dos textos amplia fins al 31 de desembre de 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat que no disposin d'una alternativa residencial. El problema ara és que la suspensió del llançament de Sant Andreu decaurà si finalment no tira endavant la convalidació dels decrets al Congrés dels Diputats, tal com tot apunta que pot passar pel vot contrari anunciat per Junts. I a Mataró, la pressió veïnal també ha aconseguit aturar el desnonament d'una mare amb els seus tres fills. La direcció i la comunitat educativa de l'escola on estudiaven els menors s'han afegit a la protesta. És una informació que ens amplien ara des de TV Mataró.
8: Veïns i membres de la comunitat educativa de l'escola Enxaneta s'han plantat aquest dijous al matí al barri de Cerdanyola per intentar aturar el desnonament de la Hanane. La comitiva judicial l'ha suspès, però ha posat una nova data per l'execució, el pròxim 4 de novembre. La Hanane és mare soltera de tres fills que fan 6è, primer de primària, i 4, i la petita pateix una discapacitat greu. Viuen des de fa un any en aquest pis, propietat de l'Agència Catalana de l'habitatge.
9: Està sola, no té cap ingrés, no té absolutament res, té que estar 24 hores, o sigui, 7 dies de la setmana per als seus fills, no pot treballar, no pot fer res.
8: La comunitat de l'Enxaneta i la seva direcció ha volgut acompanyar la família, a més d'intercedir per frenar el llançament. Asseguren que el dret a l'educació i el de l'habitatge no s'entenen l'un sense l'altre i destaquen el trasbals que suposa el desnonament per als infants.
1: I encara en aquest context afegim que el Parlament ha rebutjat la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
10: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
11: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
10: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, un dia més, seguim pendents, molt pendents del cel, perquè el Meteocat ha emès un avís per temps violent de nivell 6 sobre 6 al Montsià i al Baix Ebre. La previsió marca possibilitats de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 25 metres per segon. Els bombers han fet una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Durant tot l'episodi en compten 80. A banda, ara mateix hi ha uns 1.200 usuaris sense subministrament elèctric als municipis de Deltebre i Roquetes. Davant d'aquest avís s'han suspès durant tot el dia d'avui les classes a Alcanar, Tortosa, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. En Posta i a la Ràpita la suspensió s'aixecarà al migdia. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. De moment, punts com Masdenverge al Montsià ha registrat ja prop de 200 litres per metre quadrat acumulats. Així ho han explicat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
12: Sobretot que es faci cas a les alertes, és a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan plou molt.
13: Bàsicament el que estem demanant en aquest avís és molta precaució. Per què? Perquè el que volem és que estiguem informats, seguim aquesta situació meteorològica que pot ser canviant i, per tant, demanar-li a la gent que sigui prudent.
1: Tal com indiquen els experts en la matèria, aquests temporals que ens afecten els darrers dies tenen l'origen en les altes temperatures de l'estiu. Precisament, l'anàlisi climàtica del Servei Meteorològic de Catalunya confirma que el setembre de 2026 ha estat el més càlid des que es tenen registres, malgrat les tempestes torrencials que s'han donat a diferents punts del país. El mes ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, que ha estat canicular, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent, i rècord de temperatura màxima de setembre a 111 de les 128 estacions automàtiques del Meteocat, amb més de 20 anys de dades acumulades. A Vinebre es van assolir els 42 graus i mig, la temperatura més alta mai mesurada un mes de setembre. Centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana i després contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra. El coordinador de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
14: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
1: A tot això, precisament, avui ha d'acabar el judici de Roger Espanyol. Aquest dijous, i coincidint amb el 9è aniversari del 1 d'octubre, ha declarat l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que li va fer perdre un ull. Abans de la sessió, centenars d'independentistes li han donat suport a les portes de l'Audiència de Barcelona i han recordat els més de 1.000 ferits per l'actuació policial. Ja durant la sessió, l'escopeter ha declarat que va disparar el projectil apuntant cap a terra, a uns 15 metres dels manifestants. També ha dit que tenia escuders al davant, que li tapaven la visió i que no va veure Roger Espanyol caient a causa de l'impacte. Avui la Fiscalia i les defenses que demanen l'absolució presentaran els seus informes. Les acusacions mantenen les peticions de 12 i 13 anys de presó. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que la sentència que dictarà el pròxim dimarts 6 d'octubre l'organisme que lidera sobre l'amnistia del delicte de malversació serà clara i vinculant per al Tribunal Suprem. En un acte del Fòrum Nueva Economia a Madrid, Conde Pumpido ha recordat que el Constitucional és el màxim òrgan jurisdiccional en matèria de drets fonamentals i tots els tribunals estan obligats a executar la seva doctrina. Això sí, ha reservat per al Suprem el termini d'aplicació de la sentència que ha de facilitar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i restituir els drets polítics dels exconsellers acusats de malversació.
15: El Tribunal Constitucional adopta la decisión y la ejecución le corresponde al Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria. Por lo tanto, si nosotros el día 6 de octubre tomamos una decisión, la comunicaremos inmediatamente a las partes, la transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
1: A tot això us afegim també una notícia. Dos agents de la Guàrdia Civil han estat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i de moment no consta cap detingut, de manera que la cerca dels autors continua oberta. Dilluns dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya. Començarà pels grups de població més vulnerables, com els nens petits i els més grans, i es crida per primer cop a vacunar-se els mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de forma espontània als centres de primària a vacunar-se fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
16: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
17: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
16: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
18: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.

0: Ens separen 9 minuts de 7:45 del matí. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la seva plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia, i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota dels pals han neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
1: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca, creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no está ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc s'estrena a la màxima competició europea, però ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
2: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
3: To do a good job as a team.
0: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els 2 dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i prop de 400 periodistes. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Tot i això, el seu cap de colla, l'Àngel Grau, diu que no es veuen com a favorits absoluts.
4: Jo crec que favorits no ho som, perquè ho hem de demostrar a plaça, ser favorits, vol dir que anirem allà i guanyarem i ho farem ben fet. I crec que també que hi ha les altres colles que estan en un nivell molt alt, no? Llavors, dir que els altres no són favorits, a mi també em balla una miqueta. Però el que sí que tinc clar és que nosaltres tenim la feina ben feta per guanyar el concurs.
0: Hi ha menys d'una setmana per arrencar. El 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. Ens en dona més detalls el David Navarro.
3: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
3: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2004. Assetjament escolar.
4: Acció de sotmetre un company d'escola a un maltractament físic o psicològic sistemàtic i continuat, el qual pot provocar-li problemes físics i psicològics.
1: Xavier Fargas.
5: Bullying, mobbing... Hi va haver un moment cap a mitjans dels anys 80 del segle passat en què semblava imprescindible fer servir aquests anglicismes, com si es tractés de novetats que acabéssim d'importar d'altres cultures. De fet, però, amb aquests manlleus es feia referència a situacions que, per desgràcia, han estat presents entre nosaltres des de sempre. Les propostes catalanes alternatives parteixen, naturalment, d'un terme patrimonial i d'ús general, assetjament, al qual s'afegeixen els adjectius necessaris per especificar l'àmbit en què es produeix aquest assetjament o alguna altra característica definitòria. Assetjament escolar, assetjament immobiliari, assetjament laboral, assetjament sexual... Amb l'ús de les formes catalanes es contribueix a la transparència semàntica, és a dir, a fer més evident i comprensible el concepte. En canvi, amb els manlleus s'emmascara el significat real dels termes. Evitem, doncs, els manlleus i, sobretot, evitem qualsevol mena d'assetjament.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 2 d'octubre. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De seguida ho ampliarem en conversa amb Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Analitzarem l'abast d'aquest concurs bianual i amb quines expectatives de sortida hi participen les colles en conversa amb el presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés. I obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada d'avui amb 2 avaries actives. La primera talla la calçada a la TV-7044 a Montblanc en tots 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com la T-331 entre Santa Bàrbara i Tortosa i entre Freginals i Mas d'Enverge. També s'ha tallat la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i la C-12 entre Tortosa i Roquetes, totes en tots 2 sentits de la marxa. I pel que fa al temps, aquest matí continuarà la pluja insistent, abundant i torrencial a les Terres de l'Ebre, com us estem explicant, i al sud de Tarragona, fins al Priorat i també al Baix Camp. A Tortosa ja s'han superat els 160 litres per metre quadrat en les últimes 12 hores. Les pluges també s'estendran a les comarques de Lleida, mentre que a la Costa Brava hi haurà més clarianes amb vent i mala mar. A la tarda, les pluges arribaran també a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central, i afectaran una part més extensa del territori. El cap de setmana continuarà sent inestable, sobretot dissabte, quan es preveuen més episodis de pluja intensa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari i entrem de ple en matèria. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà la sessió que començarà a les 11 d'aquest matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
2: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. I a tot això també afegim que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat preveu comprar la finca del local on dimecres es va suïcidar un home amb ordre de desnonament. L'edifici forma part d'un conjunt de 5 finques amb 148 pisos, propietat d'una mateixa immobiliària que les vol vendre a un fons inversor. El consistori ara exercirà el dret de tempteig per incorporar-los al parc d'habitatge públic. En un comunicat, el consistori diu que fa mesos que treballa en l'operació a la qual preveu destinar 27 milions d'euros. A més, el consistori afirma que desconeixien l'avís de desnonament de l'home perquè no s'havia adreçat a serveis socials ni al servei de suport als petits empresaris. Doncs en aquest punt volem conèixer com han rebut el bloqueig de Junts els decrets des dels sindicats i entitats que s'estan mobilitzant tots aquests dies a favor d'un habitatge digne. Per tant, ens acompanya a aquesta hora la Paula Serra. Ella és portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Paula Serra, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: El que deia, una notícia agredolça, imagino, per vosaltres, perquè si, com tot sembla, la votació no prospera favorablement, demà moltes famílies que van viure amb l'esperança d'aturar el seu desnonament, doncs, vist el que havia passat a Sant Andreu, avui tornen a tenir la por al cos.
3: Sí, la veritat que l'aturada del desnonament d'ahir va ser una molt bona notícia i va ser un respir per moltes famílies amb data de desnonament propera. Però tot i així, des de la costat tenim clar també que aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que vagin que cap família es vegi al límit que s'ha de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, havent de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
1: Paula, sembla però que avui es torna d'alguna manera a la casella de sortida. Junts repeteix el no ja de la primera vegada.
3: Sí, la veritat que tampoc ha estat cap sorpresa. Ja teníem clar que el primer decret cauria, els lloguers indefinits, i la veritat que estem repetint la mateixa història, Junts negant-se a garantir ni que sigui uns mínims drets per a la classe treballadora, perquè eren unes mesures de mínims que tampoc s'estan dignant a aprovar. Però bé, per nosaltres la bona notícia és que tenim molt clar que si el fet que aquests dos decrets s'hagin portat a votació és fruit de la mobilització i de l'aixecament popular que està haver-hi. Per tant, celebrem que això estigui passant i animem a continuar aquest aixecament i continuar les mobilitzacions, perquè està clar que les coses com estan no poden seguir.
1: Ahir cassolades, demà manifestació a l'Hospitalet, acampada a Plaça Catalunya. No sé si us hi heu sumat, fins quan es preveu que duri, i en tot cas, i a partir d'aquí, quina és l'estratègia a seguir a partir d'ara?
3: Sí, des de la costa que ens estem sumant a tot, estem convidant a la gent i animant a la gent a sumar-se a totes les mobilitzacions. Dissabte hi ha una gran manifestació convocada pel dret a l'habitatge. Hem vist aquesta setmana talls, aturades de desnonaments, és a dir, la mobilització ni s'ha aturat ni s'aturarà, perquè, com deia al principi, tenim clar que fins que no tinguem el dret a l'habitatge garantit de forma estructural, nosaltres no ens aturarem. I pel que fa a l'estratègia a seguir, també tenim clar que haurem de caminar, ja s'està dient aquests dies, fa mesos que s'està dient, hem de caminar cap a una vaga general que posi al centre els drets de la classe treballadora i que garanteixi unes mesures dignes tant a nivell salarial com a nivell d'habitatge i que permetin que tothom tingui accés a un habitatge digne.
1: Paula Serra, doncs estarem pendents del que passi avui i el que passi les properes hores. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Més coses. El Parlament ha rebutjat encara en aquest context de la vivenda la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
4: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
5: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge en aquest país.
4: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: És una altra de les notícies que avui us estem destacant en els titulars. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i també incidències elèctriques. Anem, doncs, cap a Tortosa, al Baix Ebre, per comprovar quines són les afectacions principals del temporal de pluja a aquesta hora del matí. sobre el terreny i tenim els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia. Quines incidències més destacades hi ha a aquesta hora que ens pot explicar? Que veig sota el paraigua i amb una pluja abundant, eh?
6: Bon dia, companys de la xarxa. Efectivament, la situació ara mateix està sent molt complicada, almenys aquí, a l'entorn de Tortosa, del Baix Ebre i del Montsià, per unes pluges que han arrencat en força des de fa poc més d'una hora, després d'una nit relativament en calma, en una pluja més tranquil·la i menys persistent. I també després de la primera gran part dels aiguats que es va viure ahir a la nit, al voltant de les 10-11 de la nit, on van precipitar quantitats importants i que van deixar imatges espectaculars, per exemple, al centre de Tortosa. Afectacions a hores d'ara, les carreteres, hi ha diverses carreteres locals tallades i també la C12 en el tram entre Vinallop i Roquetes Tortosa per inundacions a la calçada. A més d'això, també hem pogut comprovar que estarien havent problemes a l'AP7, problemes de circulació a l'AP7, per esta pluja tan intensa, també aquí a la C42, l'autovia de l'Aldea Tortosa, i també a la Nacional 340, a l'entorn de les cases d'Alcanar a Alcanar. Com comentàvem, afectacions i inundacions, han baixat alguns barrancs, especialment a Santa Bàrbara, també a Tortosa, importants aiguats que han obligat a desallotjar, almenys que tinguessin constància, que se s'hagin informat dos habitatges, en total unes 8 persones, un al carrer Montcada de Tortosa, l'altre al carrer Cervantes, i esta gent ha tingut que ser desallotjada en llocs temporals durant esta nit. La situació ara és molt complicada, com comentàvem, fa res mitja hora se'ns ha enviat una nova alerta per inundacions, per uns acumulats, que unes previsions que s'estan complint, i en acumulats de precipitació de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluja torrencial com la que estem tenint ara i que també està provocant que hi haguen talls de llum i problemes en nombrosos llocs de les Terres de l'Ebre, falta de subministrament. Aquí, per exemple, al polígon Baix Ebre, a Camp Redó, no hi ha llum als carrers i hi ha algunes zones que estan inundades i també és complicat la circulació, evidentment, per les carreteres. Per tant, avui una jornada de molta precaució d'evitar desplaçaments. De fet, els col·legis a bona part de les Terres de l'Ebre avui no tindran classe i, bueno, companys, quasi que ho deixaríem aquí perquè ara està començant a apretar de nou i estem mitja aixopluc, però ens estem banyant.
1: Doncs, evidentment que sí, Albert, aixoplugueu-vos bé, tot i que, evidentment, tenim un ull posat en vosaltres i, per tant, tornarem a connectar més endavant. Gràcies per aquesta última hora.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants ha fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana. El coordinador de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
1: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
0: I us podem ampliar ara que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar a camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. I obrim la crònica esportiva explicant-vos que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per el 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. La Federació Catalana de Futbol ha presentat la nova samarreta oficial de la selecció en l'acte d'inici de la nova temporada. L'ens federatiu vol que els combinats masculí i femení absoluts puguin disputar un partit durant el curs amb aquesta nova equipació que recupera les 4 barres després de la polèmica amb l'anterior, que en tenia 5. L'acte també ha servit per escenificar la renovació de l'acord amb la xarxa com a operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda es podrà seguir un partit d'aquesta categoria per la xarxa Més. Joan Soteres és el president de la Federació Catalana.
2: Tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
3: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
0: I Mireia Belmonte ha rebut un nou reconeixement internacional a la seva trajectòria. La badalonina és una de les escollides per formar part de la promoció del 2027 al Saló de la Fama de la Natació. La catalana té 4 medalles olímpiques aconseguides a Londres 2012, amb 2 plates en els 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, on es va penjar el bronze en els 200 estils i l'or en els 200 metres papallona. La cerimònia es farà el 10 d'abril a Florida, als Estats Units. Expectació màxima a Tarragona abans del concurs de castells. Aquest cap de setmana les millors colles buscaran fer història en una edició que promet emocions fortes. En parlem amb Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa. Carles, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos tant d'hora,
4: Moltes gràcies a vosaltres, faltaria més.
0: Carles, 30a edició del concurs de castells i una expectació com mai. Què ho fa tan especial sempre? Perquè aquesta vegada, a més, teniu acreditats bastants mitjans internacionals.
4: Sí, efectivament. La temporada castellera, els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2020.

0: Fer una mica d'advocat del diable, ja entraré ara en algun detall més, però sempre, els que hi enteneu, parleu de diada històrica, en comparació amb quins moments o amb quins castells. És a dir, sempre per vosaltres és un moment històric, és una diada històrica, és un castell històric, i els que no hi entenem gaire pensem, torna a repetir, és una mica com un mantra. Explica'ns una mica el per què és tan històrica. Aquesta vegada ho és de veritat.
1: Sí, és veritat. Tens tota la raó, és veritat, ho utilitzem molt, fins i tot massa segurament, però és que les colles van superant. Entren nous castells, es fan nous castells que es carreguen una vegada però no s'han descarregat. Aleshores, quan es descarreguen, podem dir que és una jornada històrica perquè s'ha descarregat. Mireu, jo sempre busco una comparativa en el món de l'esport. Els castells és cultura popular, no són esports, però el món de l'esport s'entén molta gent, per exemple, quan Messi va fer el primer gol a la Lliga, quan va fer el segon, quan va fer el tercer, un dia que en va fer cinc, després va fer gols a la Champions, un dia en va fer cinc a la Champions, un dia guanya un títol, un dia, ara fa poc als Estats Units, va guanyar el títol no sé quan, i Messi sempre és allò, un rècord històric novament de Messi. Passa el mateix amb els castells. Per què? Perquè hi ha moltes colles i van batent els seus propis rècords històrics amb el que han fet ells com a trajectòria o amb castells nous que no s'havien vist i que es tornen a veure i que es comencen a veure, i això fa que sempre diguem això de les jornades històriques, i tenim la sensació que encara en queden unes quantes.
0: Va, Carles, doncs, quines construccions inèdites es podran arribar a veure en aquesta edició? Quins monstres, perquè ara en dieu monstres, es podrien aixecar?
1: Mira, hi ha dos castells que estan en cartera de colles que no s'han descarregat mai en la història. El 3 de 9 sense folre, només carregat el 2019 per les dues colles de Valls, i el 2 de 9 amb folre, que és un castell que han carregat Vilafranca, Castellers de Vilafranca, i també la colla Joves, Xiquets de Valls, però no s'ha descarregat mai. Clar, si això es descarrega, ja seria novament una jornada històrica, més enllà de tots els altres castells que porten en cartera, castells de Déu, castells sense folre, vaja, castells extraordinaris que no es sovintegen cada diada, sinó que es veu molt puntualment en el calendari casteller cada temporada.
0: Carles Cortès, gràcies. Et veurem, et seguirem, us sentirem. Per tant, moltes gràcies. I vostès també saben que podran veure-ho i seguir-ho a la vostra televisió local o a la xarxa Més.

0: Habla voz adreta, Biel Blanco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Salió Linares a Gonzalo Miranda. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Nico Boletti! Fet un estat increïble, quina combinació entre jugadors.
3: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.

0: Les 8, bon dia. Continua plovent amb intensitat al sud del país. En municipis com Tortosa o Santa Bàrbara s'han acumulat quantitats superiors als 150 litres per metre quadrat. Protecció Civil allarga l'alerta fins al migdia i demana màxima prudència davant la possible crescuda de rius i rieres. Quina afectació està tenint tot plegat a la mobilitat? Equip Viari 3Cat Info.
1: Hi ha 6 carreteres tallades per inundacions. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. A més, estan tallades totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, la Sénia, Mas d'Enverge, Alcanar i Ulldecona. Les pluges també han fet suspendre els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tiraran endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig del barri de Camp Parellada a Terrassa. Els agents perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Avui hi ha de cada vist per a sentència el judici del cas Roger Espanyol. Els 4 policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar afirma que no tenia intenció de ferir Espanyol. Creix la tensió a França amb uns estudiants en peu de guerra per reclamar més recursos. Les mobilitzacions arreu del país deixen uns 2.000 detinguts i prop d'un miler d'incidents greus, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers. El govern espanyol no posa data a la recuperació de la durada habitual dels viatges d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que han augmentat en gairebé mitja hora des del gener pels accidents de Damuth i Gelida. Pel secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, posar una data seria imprudent. I el Teatre Lliure recupera Bobeto i a la necessitat d'un Illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020 quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món. Esports.
2: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasilià del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. Mentre que el Barça de bàsquet visita el Beşiktaş a les 7 del vespre en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. Derrota del Barça d'handbol ahir a la final del Mundial de Clubs davant el vespre hongarès per 33-42.
0: El temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant el sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre.
3: 3Cat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 2 d'octubre de 2026 i aquí comença la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Avui és el Dia Internacional de la No Violència. Aprofitant que, com a efemèride, es recorda l'aniversari del naixement d'en Gandhi, líder del moviment de la independència de l'Índia i pioner de la filosofia i l'estratègia de la no violència. Li donem, doncs, tot el valor que es mereix aquesta celebració perquè prou falta fa que en aquest planeta es reflexioni sobre aquest missatge. I parlant de gent de pau, tal i com pertoca, per començar a fer divendres, la farem petar una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis. I si alguna cosa també ens porta serenor i bon enteniment és la bona música i els bons artistes que aquí ens arriba per la via de la partitura de la República amb la bona companyia del nostre mestre Ricard Peris. Avui, per cert, amb un convidat molt i molt especial que de moment mantindrem amb incògnita. Després continuarem amb les receptes cinematogràfiques de la Pilar Ordóñez i, evidentment, farem el safareig de la República. Amb qui? Doncs amb el senyor Josep Maria Reventós. Primer divendres d'octubre, la República Santboiana, doncs, amb ganes de fer-ho fàcil, maco i de bon digerir. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Ja ho sabeu, l'Àngel Rodríguez, a producció, i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el tècnic, l'Albert Vila. Bon dia. Per cert, ara mateix 21 graus pelats, ni un més ni un menys, aquí als termòmetres del barri centre de Sant Boi. Ens diuen que plourà, home, potser plourà, però això ja seria a primera hora de la tarda, a mitja tarda, potser, sigui com sigui, després res, en un parell o tres de minuts ens ho explicarà el nostre meteoròleg, en Daniel Roses. Anem a pams, però, i fem la cançó del dia, esclar. Avui escoltarem una novetat que ve amb ritmes festius, tal i com són ells, directament des d'Igualada. Estem parlant dels Lluna Plena, que acaben de treure del forn Ets una enganxina, una cançó que serveix com a avançament del seu disc que veurà la llum el proper 23 d'octubre. Escoltem, doncs, el grup de la noia i la seva enganxina.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs ara sí, ara és el moment d'escoltar el Daniel, que ens expliqui el temps que fa, que farà i sobretot com ho tindrem el cap de setmana. Endavant, Daniel, bon dia.
2: Hola, bon dia. Jornada de divendres amb possibilitat de precipitacions entre mig matí i mitja tarda. Precipitacions que seran de caràcter tempestuós, però això no vol dir que plourà a tot arreu. Potser a la nostra zona plou i a la població del costat no ho fa, o al contrari. Per tant, jornada variable amb el pas de bandes de núvols i d'incertesa amb la pluja. Temperatures similars a les d'ahir, amb mínimes voltant els 20 graus i màximes entre els 25-26 graus de forma general. I de cara al cap de setmana, mateixa situació, amb inestabilitat acusada, però amb incertesa en quant a la localització de la precipitació. Per tant, hem d'estar atents als diferents avisos del Servei Meteorològic de Catalunya amb aquest aspecte. És tot, que passeu un cap de setmana.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Ens hi posem amb el quiosc, que de moment la informació viària tenim algun problema de comunicació, però vaja, tan aviat doncs puguem connectar amb el Ferran Aràndiga del Reial Automòbil Club de Catalunya, us passarem doncs tota la informació. Sabem que hi ha alguna retenció, com és habitual a aquestes hores, tant per entrar com per sortir de les viles, ciutats i pobles del Baix Llobregat, però vaja, insistim, serà prioritat donar pas a la informació viària. Mentrestant, doncs, anem llegint els titulars dels diaris i anem fent feina. Comencem, per exemple, pel diari Ara, que obre edició d'aquesta manera amb l'emergència, diu, habitacional. Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. El partit de Puigdemont demana que es retiri el text i es negociï de nou, però la Moncloa respon que no ho farà. El PNB, Podem i el grup dels comuns confirmen el suport al projecte que prohibeix fer fora de casa les persones vulnerables. Fotografia de portada avui a l'Ara. Pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. I aquest peu de fotografia ens ensenya una imatge doncs, d'una de les platges més llargues, diguéssim, més grans de Ceuta, plena de gom a gom de gent en tendes de campanya i doncs habitacles fets, diguéssim, per anomenar-los d'alguna manera, barraques, habitacles fets de qualsevol manera. L'alerta vermella per pluja paralitza l'Ebre i el País Valencià. Renfe suspèn diversos trens al corredor mediterrani i els interessos del deute dels Estats Units s'enfilen al 5,3%. La incertesa provocada per Trump resta confiança en el país. I també en portada, a punt cultural, Kiefer en estat pur a la pedrera. Què vol dir això? Doncs primera monogràfica de l'artista alemany a Catalunya amb una setantena d'obres. És una exposició del tot interessant. Passem al periòdico. El govern mantindrà els dos textos amb el suport de Podem, PNB, Esquerra Republicana i també els comuns. Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. La proposta que avui arriba al Congrés no assegura la construcció del milió d'habitatges que necessita Espanya i algunes de les accions per protegir l'inquilí poden fer que els propietaris retirin, diu, els pisos del lloguer. Fotografia de portada per Sateliot. Què vol dir això? Doncs és l'empresa que llança 5 satèl·lits, l'empresa catalana, la companyia barcelonina, ja té 10 dispositius en òrbita per crear una xarxa que comuniqui zones sense cobertura mòbil. En la fotografia veiem les abraçades i les felicitacions de l'equip de Sateliot, que celebra doncs, l'èxit d'aquest llançament. Això va ser ahir. És la fotografia de portada doncs, del periòdico. També ens expliquen que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa. Doncs la DGT, que admet una pròrroga per limitar l'ús del senyal groc intermitent. Què més? Més coses? Doncs sí, l'ús a Espanya de les teràpies hormonals per la menopausa es triplica i el pare del nadó ferit diu que no recorda haver-li fet cap mal. Per cert, també hi ha una entrevista amb la davantera del Barça, Clàudia Pina, i deixa anar una reflexió que es converteix doncs, també en titular esportiu. És clar, les jugadores volem estar on hi hagi més competitivitat i la veiem fotografiada també en portada aguantant doncs, una pilota i asseguda a la grada del seu estadi. La Vanguardia, la crisi de l'habitatge. D'aquesta manera obren edició. Junts tomba els decrets d'habitatge i demana a l'executiu que els refaci. El grup de Puigdemont al·lega que també defensa els petits propietaris i insta a negociar una nova norma en lloc d'un pedaç. Pedaç, ho diu entre cometes, per recalcar-ho. Què més? Doncs la fotografia de portada, en aquest cas a La Vanguardia, els Reis aniran a Ceuta el dia 13, però no Sánchez. Què vol dir això? La Zarzuela i la Moncloa han acordat que els Reis visitaran Ceuta i Melilla els dies 13 i 14 d'octubre. Els acompanyarà el ministre Ángel Víctor Torres, que és el comandament únic per la crisi migratòria, i Pedro Sánchez no hi anirà. Felip VI i el president van coincidir ahir al foro La Toja, on van ser els que van entregar els premis, sobretot el premi a l'expresident portuguès Marcelo Rebelo de Sousa. Els veiem a la fotografia, el portuguès rebent aquest reconeixement, i doncs el monarca i el president del govern aplaudint juntament amb els altres, les altres personalitats. També en portada a La Vanguardia, Israel acusa d'islamista suïcida el copilot de l'avió. La intel·ligència israeliana creu que el tripulant que va intentar estavellar l'aeronau va actuar sol. I també ens expliquen que Tennessee viu amb estupor el fracàs de la injecció letal a una condemnada. I ho explicaven, una dona sobreviu doncs, a dos intents d'execució per injecció letal a Tennessee. Més coses, diu, les màfies intenten captar Mossos, diu, marihuana, se refereix doncs a un article que parla d'aquest estupefacent i això, que les màfies intenten doncs captar Mossos. I poc més, abans, diu, de l'abril, adéu a les capses de 30 pastilles d'antibiòtics, això en quant a sanitat. Fem un repàs també als diaris, avui en tenim dos, anem cap als esportius ràpidament. I comencem pel Mundo Deportivo, cara i cruz. Ho diuen d'aquesta manera en portada. Què vol dir això de cara i cruz? Doncs, per una banda, hi veiem en Messi i per l'altra en Cristiano Ronaldo. Diu Leo i CR7, diu, marcaron una era del futbol mundial y hoy viven finales opuestos en sus selecciones. A Messi le espera el día 6 una gran despedida con Argentina y Cristiano deja Portugal por la puerta de atrás. I veiem doncs aquests dos cracs doncs que és ben diferent la sortida que té un i que té l'altre de llurs seleccions. Què més? La UEFA recibe el informe Negreira del Real Madrid, sigue el escándalo, Infantino estaría al tanto de todo en quant al cas del City, i en quant a vol, diu, el Bergström de Nielsen deja al Barça sin título mundial, 33-42. Tenim més coses. Tenim també el diari Esport, però us ho hem dit, prioritat escoltar la informació viària, i ara ja hem recuperat la comunicació amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres, destacant que tenim dues avaries actives. La primera talla la calçada de la TV-7044 a Montblanc en ambdós sentits de la marxa. La segona continua deixant un quilòmetre de lentitud a l'A2 de l'altura d'Esparraquera en direcció Lleida. Per altra banda, més enllà d'aquestes dues incidències, recordem que en moltes carreteres del sud de Catalunya doncs hi ha inundacions i obliga a tallar la calçada. Pel que fa als voltants de Barcelona, però sobretot destaquem el vessant Llobregat, que a hores d'ara, a causa d'una incidència que hi ha hagut a la B23 d'entrada a la capital catalana, fins ben entrat al punt de la Diagonal, doncs deixa fins a 7 quilòmetres i mig de retencions en aquesta B23, unes retencions que passen des del punt de la Diagonal fins passat Sant Feliu de Llobregat. A la A2 també hi ha retencions entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat en direcció Barcelona, i a les vies costaneres hi ha un quilòmetre de retencions intermitents, de baixa intensitat, però entre Viladecans i Sant Boi també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
2: Molt bon dia i bon cap de setmana. Gràcies, Ferran.
3: Igualment, que vagi bé.
0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: I continuem ràpidament amb aquest repàs als diaris. Vaja, de fet, només ens queda repassar els titulars del diari Esport. Teníem en Gerard Martín en portada. És una entrevista en exclusiva que avui el diari Esport li fa amb el jove defensa del Barça. Diu, Lamine és el millor. Lamine és el mejor, ho diuen en castellà. Vaja, són les declaracions en aquesta entrevista d'en Gerard. Diu, me ha cambiado mucho la vida, pero lo llevo con naturalidad, explica el defensa blaugrana a Sport. Ahora mismo firmaría un contrato vitalicio, estoy encantado de seguir aquí, explica sobre su renovación. Això és el peu de fotografia, diguéssim, eh? Veiem en Gerard subjectant una pilota recolzada en una palmera, pensem que és una palmera, sembla el tronc d'una palmera, i somrient doncs, per aquesta entrevista. Què més? Doncs allò que us dèiem de tot el problema a Negreira, tot aquest caos, doncs la UEFA diu recibe los papeles del Madrid, veiem el Florentino en la fotografia que acompanya aquest titular, diu tranquilidad en el club blaugrana que lo ve como humo. Què més? Doncs otro empate para Xavi con Países Bajos, i és que Grècia va empatar amb Països Baixos, la selecció que està dirigint en Xavi, 2-2. Alcaraz i diu Alcaraz avança en Tòquio i joder, David nos diu cau, Davidovich cau. I què més? A part del tennis, doncs el Barça diu que cede el trono ante Nielsen. Sí, és veritat, handbol, mira que és poderós l'handbol del Barça, però vaja, arriba un moment doncs en què és com tota la vida, també guanyen els altres equips que també són molt bons. Barça, doncs, 33, Verhoeven, 42. I a peu de portada, per cert, diu Rafinha, ja està en Barcelona i hoy passarà noves proves. Abandonó, doncs, la concentració, diu, en la selecció brasileña per un endema en el muslo derecho. Doncs això, el Futbol Club Barcelona i l'afició que pateixen sobretot perquè ara mateix en Rafinha podríem dir que és un dels millors moments en forma d'aquest jugador. Però sigui com sigui, també és veritat que es preveu que no sigui res massa, massa important. Veurem per on van les coses. Aquest cap de setmana continuen les seleccions. Tanmateix, dilluns tindrem més informació, sobretot plegat, i aprofitarem que els dilluns tenim la segona tertúlia del matí, ja ho sabeu, l'esportiva. Però ens haurem d'esperar. Sigui com sigui, ens aturem res 3 minutets i de seguida ens hi posarem amb el consell de sàvia i savis dels divendres. Fins ara mateix.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
0: Dos quarts de nou del matí, és divendres, i aquí ja, davant dels micròfons, doncs el nostre Consell de Sàvia i Savis. Henry Roig, molt bon dia, què tal?
5: Molt bon dia a tothom, força bé, força bé.
0: Estreneu octubre, la primera de divendres d'octubre.
5: Sí, sí,
0: eh?
5: Sí.
0: Vull dir que això va ràpid. Això va ràpid. Miliu Sande, molt bon dia. No sembla pas que estiguis d'octubre, tu.
6: No,
0: és que va tot estiuenc. No, i un servidor també, més o menys,
6: màniga curta. L'únic que jo porto els pantalons curts.
0: Sí.
6: Tu portes llargs.
0: No, tu sí, tu.
6: Per allò de que, clar, has de fer impressió.
0: Sí, no, i per la ràdio nota, la gent, si anessis amb sandàlies o el que sigui, es nota.
6: Porto sketches.
0: No, és veritat.
6: Ah, bueno, perdona, que no he saludat a la gent del Delta, a la gent del Baix.
0: Saluda'ls com es mereixen.
6: Exacte.
0: Ja estan saludats.
6: Salutacions.
0: Lluís Cruz, molt bon dia, què tal estàs tu també?
7: Bon dia, molt bé. I molt... molt content de veure que ja anem refrescant una mica.
0: Anem refrescant una mica.
7: Però no gaire encara.
0: No, dèiem 21 graus ara mateix aquí a Sant Boi, al barri centre, està bé. I avui, per cert, home, perquè jo crec que se li ha de donar el valor que es mereixen les coses, avui com a efemèrides el Dia Internacional de la No Violència, de la No Violència, perquè coincideix amb l'aniversari del naixement d'en Gandhi. Mm-hmm. I tot plegat, doncs, home, que menys que explicar-ho, el dia de la no violència.
7: Ens apuntem a la no violència.
0: Clar que sí. Escolteu-me, per cert, no, que els més fidels al programa ho saben, però que les tertúlies dels divendres, sense fugir de l'actualitat, ja ho sabeu, dediquen a una temàtica concreta, i mirem de desenvolupar-la. A més, molt sovint... tenen convidades i convidats, és el cas d'avui, però no em pertoca a mi, li pertoca el portaveu avui del Consell, que és el Lluís. Mm-hmm. Jo, per les cares que feu, ja sé qui serà el portaveu. Per les cares, sí, home, sí. Sí, perquè et miren fixament, com dient, em deixo anar. Deixa't anar, Lluís, deixa't anar.
7: Està molt clar.
0: Anem a pams, quin serà el tema d'avui?
7: El tema d'avui és l'educació està en joc.
0: Doncs, perdona, però... es pot aprofitar amb l'efemèride del dia, compte.
7: Perfecte.
0: L'educació està en joc, molt maco.
7: Darrerament hem vist que el sector educatiu està bastant mobilitzat. I avui nosaltres el que ens faria molta il·lusió és parlar una miqueta dels motius reals que hi ha darrere de tota aquesta mobilització. Perquè podem caure... amb el d'allò, la teoria simplista no és que el que volen és guanyar una miqueta més.
0: Mm-hmm.
7: Però està bastant lluny d'aquest el motiu. I per això avui ens acompanya en Sergi Buyolo.
0: Sergi?
7: Buyolo.
0: Ah, molt bé.
7: I sobretot això, per analitzar què és el que està demanant la comunitat docent. O sigui que li donem la benvinguda a en Sergi.
8: Moltes gràcies, bon dia.
0: Molt bon dia, gràcies. Benvingut a la República Santboiana, Sergi.
8: Moltes gràcies per convidar-me i, bueno, saludades aquí a tots els oients i, si m'ho permeteu, fer un petit spoiler, aprofito per fer una felicitació a la meva mare, que ahir va fer 80 anys. Val? Per tant, des d'aquí, felicitacions, mama, i segurament aquest cap de setmana ho gaudirem.
0: Doncs moltes felicitats, és clar que sí, veus? Fantàstic. Què més?
7: Llavors, deixeu que presenti una miqueta en Sergi, perquè la veritat és que és un perfil interessantíssim. Perquè el que va... Ell és enginyer informàtic i ara fa uns anys, pocs anys, va decidir donar un canvi. Que parlàvem la setmana passada de reinventar-se, doncs en Sergi és un exemple ben clar de persona que s'ha reinventat. I va estar 17 anys en el sector tecnològic, en diferents rols tècnics i comercials, amb empreses start-up, amb pimes, multinacionals, etc. I avui compagina la docència, és professor i és delegat també de la CGT d'Ensenyament i responsable de la Secretaria Jurídica de la Federació Comarcal de la CGT al Baix Llobregat. O sigui que...
8: Sí.
0: Sergi? Doncs escolta, fantàstic.
7: Perfil, és una persona que, perfil interessant. Molt del que parlarem avui.
0: Perfil, jo us deia, i perdoneu, que, home, que es pot lligar amb el Dia Internacional de la No Violència, perquè al final la no violència per on passa? Per l'educació, no? Entre altres coses, no? A veure, el sentit comú, si tu vols, però l'educació, importantíssim. Ho dic perquè, sense forçar, però crec que faríem justícia si també entrés alguna cosa així. Sí. Molt bé, doncs endavant, us escoltem.
5: Jo crec que estaria molt bé situar una mica els oients, no? Perquè no tothom té fills amb edat escolar, dels que ens escolten, i a vegades les notícies que es donen a la televisió són una mica sesgadetes, no? Jo crec que estaria bé que el Sergi expliqui què és realment el que és important per ells i estan reclamant.
8: Sí, a veure, quan parlem dels infants i dels adolescents, al final el que és important, doncs, és adonar-se, bueno, si comparem amb... Perquè al final el que tendim a fer és una comparació amb diferents moments en el temps, no? Si no, doncs no arribaríem a les conclusions de si ara és millor o és pitjor el que està passant. És evident que la societat ha canviat molt. Hem passat en pocs anys, doncs, d'un nombre d'habitants...
5: De 6 milions a 8 milions.
8: De 6 milions a 8 milions, efectivament. I també és veritat que aquest increment, en gran part, no ha estat a causa de la natalitat, sinó que ha estat a causa de, segurament, la immigració, els moviments migratoris. I, per tant, estem parlant d'un canvi de model molt important, que per aquesta raó, doncs, segurament hem hagut de pensar en incloure el que diem la inclusió, no? Perquè la heterogeneïtat d'alumne que tenim ara
5: és brutal,
8: no té res a veure amb el que hi havia abans. Jo vinc d'una època en què a la meva escola, doncs, no
5: començaves,
8: hi havia...
5: Començaves el curs 20 i acabàveu 20, no? Ara no passa això.
8: Ara no passa. Suposo que depenent també dels nivells, eh? Jo, per exemple, que això... aprofito també per dir-ho, jo soc professor d'FP i a més porto 3 anys tutoritzant grups d'FP, cicles formatius d'informàtica, i realment em passa, no?, que comencem un nombre important d'alumnes, però quan acabem el curs, doncs potser hi han hagut 5, 6, 7 o 8 abandonaments en aquest cas.
5: Que és el contrari del que passa a primària, no? Probablement que reben molta gent al llarg del curs. No?
8: Exactament. La matrícula viva, que és algo que tenim aquí molt, molt freqüent, ja sabem que també hi ha una inestabilitat important amb el problema de l'habitatge. Ara estem veient uns moviments a Madrid que realment estan catalitzant tot aquest malestar. però nosaltres tenim molts, bueno, en el meu cas a FP també, però segurament a primària infantil doncs tenen molts més casos, no, de famílies en situació de vulnerabilitat, que potser viuen en habitatges compartits, en habitacions compartides, o doncs no tenen possibilitat de mantenir un habitatge amb continuïtat, o se'ls ha de canviar de domicili amb certa freqüència.
6: Mira, a mi que em diuen l'home de les dades, ara que parles d'aquestes, en tinc una que diu que l'índex d'abandonament escolar el 2009, fa 17 anys d'això, era el 31,9% a Catalunya, i ara és del 13,5%. O sigui, hem millorat. Espanya és unes dècimes menys, 7 dècimes, o sigui, és el 12,8, però és que la Unió Europea, a la mitjana, és el 9,1. Penses que hauríem d'anar, tot i que s'ha fet feina, això és evident, els números canten,
8: sí, sí,
6: però, vull dir, encara ens queda feina per fer, oi?
8: Home, per la informació que m'estàs donant, s'ha reduït, no? L'abandonament escolar, per tant, no ho estem fent tan malament. Jo quasi m'aniria més a preguntar, a vegades, per què ens fixem tant per què posem tant el punt en els problemes, no?
5: I no amb la solució,
8: perquè com estàs dient amb aquestes xifres tampoc estem tan malament. Es poden fer moltes coses per millorar, però jo crec que tot això al final té a veure amb tots els aspectes qualitatius que estem reclamant des del sector, que són els que probablement poden millorar tot això. Quan parlem, per exemple, de la inclusió, no sé si més endavant igual en parlarem més, doncs hauríem de veure si aquesta inclusió és possible amb els mitjans que tenim actualment, si és possible desplegar-la de manera correcta, perquè si estem dient que han arribat molts alumnats amb situacions de vulnerabilitat o amb necessitats educatives específiques, molts més que els que hi havia abans, que això sí que està demostrat en números, no sé, sembla que hem passat de 15 a 30.000 en pocs anys, doncs clar, per poder aplicar tota aquesta teoria de la inclusió es necessita posar molts recursos que no tenim o que no hem posat fins ara. Hem volgut desplegar una llei, però no hem desplegat les necessitats econòmiques per poder aplicar correctament aquesta llei.
0: No s'han posat els mitjans. I les eines, clar, per arribar... Al final, fixeu-vos que sempre acabem...
7: recursos.
0: Per tot fa falta calés. Sí. I suposo que el més important és saber on són aquests calés, sí, i com i quan dedicar-li aquests calés al que es mereix.
5: Perquè un dels temes que esteu reclamant és que s'arribi a invertir un 6% del PIB en tot el tema d'ensenyament, no?
8: Sí, aviam, aquesta és la reclamació. És la reclamació històrica, no? Però perquè és que està directament contextualitzada a la llei del 2009, a la llei d'educació, i a més va ser un acord de consens que es va aprovar al Parlament per la majoria parlamentària. Sí. No estem demanant res que estigui fora de lo habitual, perquè és que a Europa la mitjana, tot i que hi ha països que superen amb escreix el 6%, la mitjana europea actualment és un 4,7% d'inversió del producte interior brut d'educació. Aquí a Catalunya, amb prou feines, quan es parla de... A mi m'agrada dir sempre que les xifres, depèn de qui les diu, són unes o són unes altres, perquè quan es parla de 3,9% s'està incloent la universitària. Exacte, i s'està incloent la concertada. Però en realitat, si només ens fixem en la pública, estem al 3%, que és la meitat. I el més greu, la mitjana d'inversió a la resta de comunitats de l'estat espanyol està al 4,3. O sigui, ja no estem dient, escolta, passem, d'acord, no podem passar del 3 al 6% de cop, perquè és una inversió brutal, estem parlant de 10.000, 11.000 milions d'euros. Però, bueno, podem calendaritzar-la a 3 o 4 anys, podem preparar un pla de calendarització amb un increment progressiu, perquè també en 3 o 4 anys també pujarà
5: el cost
8: de vida, la inflació, i per tant cada vegada estarem més lluny, cada vegada costarà més arribar-hi, per tant això s'ha de programar i s'ha de calendaritzar, i si no arribem ara al 6%, doncs apropem-nos, passem del 3 al 4 i anirem pujant progressivament, però comencem a posar més finançament i comencem a traduir aquest finançament en els recursos que necessitem, doncs, per fer millor, per desplegar la inclusiva, per atendre millor a l'alumnat amb atenció educativa específica, per millorar les infraestructures dels centres. No sé si heu vist que ara hi ha una plataforma que és Aules que Cremen,
5: que
8: ha posat per fi una foto a tot l'estat de quina és la situació real amb les temperatures, amb el tema climàtic. Per tant, el 6% és una aposta que no va ser cap... No va ser cap invent, sinó que realment es va posar en aquella llei perquè sabien que tota Europa estava anant en la mateixa direcció. Ara, si tu implementes aquest 6% o el poses en una llei, però després estàs 15 anys que no el desplegues i fins i tot retalles, fins i tot atures i congeles tots els increments, doncs cada vegada estàs més lluny.
7: Aquí, ja que hem entrat en el tema d'institucions i Generalitat, cada vegada que canvia el govern, us canvia molt la vida?
8: Home, sí que canvia, perquè...
0: El risc hi és, almenys.
8: Sí, el risc hi és, canvia molt, perquè sobretot perquè és que cada govern vol fer les coses a la seva manera, també, bueno, jo ja no entraré en les discussions ideològiques, governs d'esquerres, governs de dretes, però sí que és veritat que el que s'acostuma a fer per canviar les polítiques o per modificar-les és legislar i fer una llei, o renovar una llei, o desplegar decrets. Que hem tingut, jo si no recordo malament, crec que amb els darrers, des dels anys 80, em sembla que hem tingut 9 lleis educatives. Una pràcticament cada 4 anys i mig.
6: O sigui, un període de legislatura.
8: Això és el que demostra que cada partit polític que entra, o cada govern que es modifica, vol fer un canvi dràstic.
0: Sí, aleshores... però la pregunta és, per què? I jo crec que, entre altres coses, no només perquè vosaltres esteu lluitant constantment, perquè passin coses en positiu, sinó perquè estic seguríssim que darrere, encara que de vegades sembli que no estan pel cas, però els polítics saben perfectament que on és el futur, a l'escola, i que en l'escola, i que de l'escola poden treure fins i tot el seu propi futur, amb el sentit, no? No ho sé, ho veig una mica així.
8: Però
0: no sé què en penses.
8: Per què no se li dona la mateixa importància que se li dona legislativa a l'educació? No se li dona la mateixa importància econòmica, perquè al final les lleis es despleguen amb economia, es despleguen amb mitjans. Aleshores, que nosaltres ens posin una llei i que duri 4 anys i es tornin a canviar, no ens fa bé, al contrari, jo crec que ens fa mal, encara que sigui perquè... És que no funciona el que hi ha. Bueno, però potser no és que no funcioni perquè la llei no estigui mitjanament bé o es pugui desplegar bé. Potser el problema que hi ha és que no estem posant els mitjans econòmics. Aleshores, ara fa poc, el 2 de juliol es van aprovar uns pressupostos al Parlament. Això també és una llei. Això també és una llei. És una llei de pressupostos. I s'ha de complir.
6: S'hauria.
7: Sobretot quan abans estaves parlant de que hauríem de treballar per fases...
8: Sí.
7: Si quan estàs a meitat d'una fase canvies, el resultat és
8: exactament
7: molt impredecible, no?
8: Exactament. Posem el cas ara de la inclusió mateix, no? El decret 150/2017 no està funcionant, però no està funcionant perquè no s'han posat els recursos necessaris perquè funcioni. Imaginem que ara un govern diu, bueno, no funciona, doncs traiem aquesta llei o refem la sencera. No, perdona, si és que no estem dient que la llei no sigui adequada. El que estem dient o sigui, és que necessitem més temps, segurament, posar més recursos econòmics per poder desplegar-la.
5: És com si t'haguessin construït una via de fèrria i no et donen el tren, no?
8: Així és.
5: Seria un exemple...
8: O l'analogia habitual és la de construir la casa per la teulada,
5: sí,
8: no?
5: Sí, començar la casa per la teulada.
0: També. Dius, mira, aquí tens la teulada, estigue't content que de moment ja tens
5: no
0: la teulada.
5: Diu,
0: home, sí, però és que en principi hauríem de... Sí, de construir d'una altra manera.
6: Jo ara voldria preguntar-te, bueno, moltes coses, però comencem una mica per enrere per anar tirant endavant després.
8: Sí.
6: I potser a la segona part parlarem una mica més de futur i ara les meves preguntes aniran una mica més cap al passat, no? El passat, que és l'actual, el problema principal, a veure, jo ara diré una sèrie de coses i tu afegeix-ne totes les que vulguis i tomben les que et dongui la gana, eh? Però el problema principal és, pot ser l'alumnat, el sistema, les famílies, els docents, els recursos o una combinació de tot plegat i algunes coses més?
8: Unes més que d'altres, et diria. Unes més que d'altres. No podem posar el focus en els docents. Personalment, penso que tenim la generació més formada i més preparada els darrers anys. Et demanen un grau, et demanen una enginyeria, et demanen un màster professionalitzador, tenim personal que està doctorat. No podem posar el foc en el professional. Aquest és una de les grans responsabilitats que tenim com a societat, no? Canviar aquest discurs. Si volem dignificar la professió i volem que realment el professor sigui una figura que tingui un respecte o que tingui un prestigi, el que hem de començar a fer és posar el discurs en els altres factors que comentaves, no? En el prestigi social, en la societat, en la part de recursos, en com s'enfoca tot això des de la responsabilitat política, O sigui, bàsicament, sí que... Tu deies una combinació, però jo dic uns més que altres, no?, en aquest sentit.
6: Hi ha una dada que, parlant dels docents, vull dir, aquí poso una mica... els salaris, en aquest cas de secundària,
8: sí,
6: de secundària a la Unió Europea, a Luxemburg, i ara parlo per anys, val? El sou de Luxemburg dels, dels professors, de tots els docents de secundària, és una mitjana de 80.200 euros l'any. Això és el que guanya un professor a Luxemburg. A Alemanya, 62.926 euros l'any. A Dinamarca, 51.619 euros l'any. A Espanya, la mitjana és de 34.619. I a Catalunya, 30.846. Jo diria que potser aquí hi hauria un lloc a millorar.
8: Això...
7: una oportunitat de millora.
8: Totalment.
6: Exacte.
8: Això és el que venim reclamant des de fa molt de temps, no?, els darrers 8 anys. I té molt a veure amb el que jo deia abans, no?, les retallades que es van fer des de l'any 2010-2015, 2010-2015, han sigut una congelació, però no només al salari, sinó que hi ha hagut una congelació de l'increment de recursos econòmics destinats a l'educació, que és el que ens ha fet quedar-nos endarrere respecte al 6%. Aleshores, aquestes xifres de salaris està molt bé, però també s'han de posar sobre context, no?
6: Sí, tant.
8: El que hem de veure és, al final, la capacitat del poder adquisitiu, la pèrdua de capacitat de poder adquisitiu. Com tu bé deies, doncs, evidentment hi ha països on el poder adquisitiu és molt més alt, el cost de vida és molt més car i els salaris són més alts. Però aquí a Catalunya el que hem detectat és que en 25 anys... en els darrers 15 anys,
6: sí,
8: hem perdut un 25% de poder adquisitiu, que és molt,
6: és moltíssim
8: pel professorat. Això és una barbaritat. Per tant, sí que és un aspecte important, però més important és fixar-se en quin impacte té això. Per exemple, tenim un problema molt gros ara mateix de manca de professionals, de manca de professorat, i ara ja no parlo només per les substitucions puntuals, sinó que jo us posaré el meu exemple en el meu institut on jo treballo, que portem els 3 anys que estic aquí i la resta d'anys que he estat en altres instituts. Jo he voltat per el Molins de Rei, he voltat per Viladecans, he voltat per Gavà, he voltat per Olesa de Montserrat, he estat en 4 en 4 escoles diferents. Sempre que he arribat, i més especialment en la meva especialitat d'informàtica, sempre hem començat el curs amb professors de menys, amb manca de professorat.
0: Clar, imagina't.
8: A mi em pregunten per què passa això i per què l'administració no és capaç de solucionar-ho. Doncs això que apuntaves és precisament una de les problemàtiques. Si aquests professionals tenen millors condicions en el mercat professional, en l'àmbit empresarial, doncs resulta que la demanda queda perfectament coberta en el mercat empresarial. I si no prestigiem el que dèiem abans també, la professió,
5: la feina, sí,
8: doncs aquests senyors no tenen cap atractiu per venir a l'ensenyament, per venir a fer ensenyament.
0: No, totalment.
7: I això que dius porta cap a un altre tema que crec que és important. L'estabilitat de les plantilles és clau perquè els projectes educatius dels centres funcionin bé. Com s'està gestionant el tema de regularització de personal, el tema dels interins? Perquè tinc entès que n'hi ha molts interins.
8: N'hi ha moltíssims. Realment va haver un procés d'estabilització, van haver uns processos d'estabilització a l'any 2021, que van començar amb la famosa llei Iceta, la llei 2021, que van arribar a estabilitzar en 3 anys, crec que així a grosso modo, unes 37.000 persones, 37.000 companys. Però, clar, potser no hem de ficar tant el focus en la quantitat, perquè moltes vegades ens agrada molt vendre grans titulars i grans xifres, no? I dir, no, és que hem estabilitzat a 37.000 persones en 3 anys, va. Però i quan s'ha acabat aquest procés...
5: Quants en queden?
8: Què s'ha fet? Quants en queden? I què s'ha fet per evitar que es continuïn incrementant? Perquè si ara no hi ha uns processos massius com van haver d'estabilització, el que podem dir és que sí que hi ha molta gent que es jubila, hi ha persones que marxen... per tant, del sistema també surten professors i n'han d'entrar. Com es cobreix tot això? Amb interins. I aleshores han passat 3 anys i aquest percentatge s'ha incrementat molt. I la figura interina, jo ho puc dir perquè jo vaig estar 4 anys interí, com he dit, és una figura molt inestable. I no s'està, o sigui, si volem un sistema que no tingui, professors de segona, treballadors de primera i treballadors de segona, que en aquest cas serien els temporals, doncs hem de cuidar tots aquests aspectes, no? La Unió Europea ja ha dit moltes vegades que no pot ser que si en el sector privat un treballador en 3 anys passa a ser fixa, com pot ser que l'administració, un treballador, independentment ara de que pugui anar canviant, canviant de feina dins els municipis o en diferents municipis, perquè al final és una empresa mateixa, que és l'educació pública.
0: Totalment.
8: Com pot ser que pugui estar 5, 7, 8, 15 anys...
5: És que, curiosament, a l'administració pública és on hi ha més interins. Hi ha gent que entra a treballar com a interí i es jubila com a interí. Sí. Uh-huh. Jo conec casos.
0: I en d'altres sectors que no són l'educació, eh?
5: No, he dit el sector públic.
0: Val, ha generalitzat,
5: eh? Jo parlo un cas de justícia.
0: No, totalment d'acord amb tu.
5: Departament de Justícia va entrar com a interina i es va jubilar com
8: a interina. A més, l'interí és un... Jo sempre dic, perdoneu, però jo quan parlava amb interlocutors polítics, en el seu moment també vaig formar part d'una plataforma, la PINDOC, Plataforma d'Interins Docents de Catalunya, la vam impulsar, i quan parlava amb interlocutors polítics sempre els deia que ens maltractaven. Deia, és que ens maltracteu, perquè un interí arriba a un centre i no arriba a l'1 de setembre. Arriba al 7, arriba al 8, arriba al 15, arriba a l'octubre...
0: Que tot està començat, que s'ha d'enganxar, doncs, d'incorporar...
8: Després, potser cobreix amb una persona durant tot el curs, però li tanquen el contracte el 30 de juny. I el 30 de juny se'n va a l'atur. I ha de cobrar l'atur per tornar a contractar-lo amb un nomenament a partir de l'1 de setembre o el 15 de setembre de l'any següent.
0: Hi ha una inestabilitat brutal.
7: Molt eficient.
8: No és eficient.
0: Déu-n'hi-do.
8: No és eficient. A més, també hi ha trampetes que fa l'administració, que això també vull dir, perquè...
0: Sí, deixo anar, no t'ho quedis per tu.
8: Ho deixo anar, perquè ells diuen que, clar, que no es pot convertir en estructural un lloc de treball, un determinat puesto, si aquell puesto no dura més de 3 anys seguits. El que fan és que ara, quan un interí porta 2 anys en aquell
5: puesto... El canvien de lloc.
8: El canvien de lloc salta.

0: En 7 anys he pogut observar moltes coses. Jo comparo potser més amb la meva època escolar, que no pas ara. Sí que és veritat que hi haurà qui dirà que no és comparable, però bueno, jo quan era estudiant, igual que vosaltres, segurament vinc de l'època de l'ESB, el BUP i el COU, i anteriors encara, anteriors.
1: Que parlin per ells, que parlin per ells. Estàs amb mi estàs parlant amb un DGB. Que parlin per ells. Home, per favor, que el Mili operava la mà a cops de regla, eh?
2: I tant. No, i a més, literalment, va ser una temporada de curta, però va ser així.
1: Tu has explicat més d'una vegada, per això ho dic.
0: Bueno, i la EGB i Multicou, jo anava just poquet més per davant del canvi que va haver després amb la LOCSE, no? Que es va convertir en l'ESO, però a mi no em va enganxar, eh? Jo ja vaig fer el BUP i el COU els darrers anys. Perquè jo recordo en aquells anys les aules amb 40 alumnes, perquè érem 40.
1: Sí. 40, 42, 41, sí.
0: I estàvem a classe i a ningú se li acudia aixecar el to per sobre de l'explicació del professor. Però per què? Perquè jo crec que precisament l'educació estava dignificada. Sí, no com ara. Sí. O sigui, i al final, els resultats que es van obtenir van ser aquests, no? Amb la LODE, que era quan hi havia l'ESB Bupicou, els resultats van ser excel·lents en aquells anys. Es va fer tot aquest canvi i ara no. Aleshores, clar, si és veritat, en aquells anys ningú gosava aixecar la veu, ara l'educació ha canviat, però per això demanem, no? Els nanos són molt diferents, la societat és molt diferent, s'educa de manera molt diferent. Per això demanem reduir les ràtios. Perquè ara és impossible, si tinguéssim una aula ara de 40 alumnes com les que tenim amb 20 o amb 25 o amb 30,
3: no podries,
0: seria impossible fer classe del tot.
1: Imagina't.
0: Impossible.
1: Imagina't. Escolteu-me, dos minuts. Deixem anar alguna pregunta, si voleu, i hi hauran coses que s'hauran de contestar després dels informatius.
4: Perquè en aquesta secció hem de parlar molt d'institucions, de Generalitat, de GLS, tot això. En aquest moment hi ha alguna cosa que us agradaria veure que la Generalitat dona un pas endavant per solucionar, entre cometes, el tema? Què és allò que esperaríeu que la Generalitat fes primer?
0: A veure, és que clar, n'hi ha tantes coses i donar-li més importància a una que a una altra, al final... mesures, potser hauríem de pensar en mesures que tinguessin un impacte directe en tot el sistema, val? Evidentment hi ha mesures que no impacten tant en la societat, però, per exemple, la reducció de ràtios, per mi, personalment per mi, una de les més importants és incorporar moltíssim més personal al sistema, moltíssim més, per baixar moltíssim les ràtios, perquè sí que és cert que depenent del municipi aquestes ràtios es poden ajustar millor o pitjor, però el que cal és una llei que generalitzi per tot el territori aquesta reducció de les ràtios, si es pugui desplegar a tot arreu.
1: Molt bé, Déu-n'hi-do, dic Déu-n'hi-do perquè he dit moltes coses a en Sergi que es podrien convertir en titulars, avui. Sí. Escolteu-me, després dels informatius continuem, dèieu per aquí també, parlarem una mica també del futur de tot plegat. Important sempre el futur, esclar que sí. En un 3 i no res i tornem. Fins ara.

0: A punt les 9 del matí. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions i continuen caient pluges intenses i la situació continuarà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Les precipitacions també tenen afectació directa a la mobilitat. Anem a l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. No es pot circular pel Baix Ebre i el Montsià perquè estan confinats i a més estan tallades per inundació de la calçada 8 carreteres, entre elles les vies principals, la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta i també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens

0: entre Tarragona i Tortosa i tots els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià.
1: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport. Però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge en la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant de totes maneres. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. Els Mossos han detingut tres persones en relació amb el tiroteig que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Can Perellada de Terrassa, on van quedar ferits dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà. Els dos agents ferits estan fora de perill. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat. Prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu per la proliferació de cianobacteris. A Salut Pública n'ha detectat la presència i ara analitza l'aigua per comprovar si hi ha toxines. També recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua. El Teatre Lliure recupera Bouvetoya, La necessitat d'un illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta, mentre que el Barça de bàsquet visita el Beşiktaş d'Istanbul a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. En canvi, derrota del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs davant el Vesper Mungarès per 33-42.
1: I el temps, us ho estem explicant, el temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant al sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i al sud de la Ribera d'Ebre.
2: Trescat Info.

0: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
1: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
2: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
3: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons.
4: Uepa, bona ruta!

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Nou minuts pràcticament passen de les 9 del matí i tornem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres, l'Henri, el Milio, el Lluís, avui com a convidat l'educador Sergi Buyolo. De què parlem? És en forma de pregunta el titular. L'educació està en joc? Justament, i ho repeteixo, no em cansaré, en el Dia Internacional de la No Violència. L'educació sempre té a veure amb la violència. Entenem. Més educació, menys violència, està claríssim.
2: De tota manera, Lluís, el títol no és una pregunta, és una afirmació.
1: Val, però està en joc, el que passa que, clar, al final sembla ser que sí, que està en joc,
2: està
1: no?
2: Està completament en joc.
1: Però tu, com que a l'hora de fer l'encapçalament m'ho has fet així, en plan interrogant, sí. Està en joc? Dic, bé, doncs, no, és que a més és una pregunta inclús retòrica, no? Perquè, sí, sí. I tant, que està en joc, no? Molt bé, continuem per bon...
2: Hi ha una pregunta que tinc moltes ganes de fer-li al Sergi, i és el tema de la codocència. Perquè d'aquest tema se n'està parlant molt. I a mi m'agradaria que ens expliquessis per què creieu que la codocència és tan important en aquest moment. Primer, què és i per què és tan important?
3: Sovint ens trobem que quan parlem de reduir les ràtios, una de les barreres que impedeix que avancem amb aquesta conversa o amb els interlocutors és que ens diuen, bueno, clar, és que per reduir les ràtios cal incrementar molts espais que no tenim. Però és que no només així es poden reduir les ràtios, no? I precisament la codocència és una de les maneres de reduir aquestes ràtios. Una codocència ben desplegada és molt positiva. Hi ha estudis, ja... Que han afirmat o que s'han fet investigacions que els alumnes amb necessitats específiques, amb una codocència ben desplegada, han millorat els seus aprenentatges. Han millorat. Hem de tenir en compte que quan tu poses dos o més docents en una mateixa aula, n'hi ha un que pot atendre tota la dinàmica grupal i n'hi ha un altre que pot atendre aquelles necessitats específiques. Avui en dia, com us deia, a dins d'una aula amb 25 o 30 alumnes, en pots tenir 6, 7, 8 o 9, entre TDAHs, entre Aspergers, ETAs, trastorns d'espectre autista, entre dislèxies, discalcúlies... Hi ha un munt de diagnòstics de necessitats específiques. Aleshores, si tu tens una persona, una mestra, una docent... que pot atendre de manera individual aquestes necessitats mentre l'altra continua amb la dinàmica grupal, això és molt positiu. A part d'això, s'estableix una sinergia d'aprenentatge també entre els docents, experiencial, perquè treballar conjuntament dues persones a l'aula no és una cosa que puguem fer habitualment, i això ens enriqueix moltíssim perquè ens permet aprendre els uns dels altres i aquestes experiències de millora després segurament tindran un impacte positiu en tot el grup.
1: Clar. Clar. Per cert, problemes que fa molts anys no es detectaven i que avui en dia es detecten.
3: Bueno, jo crec que més que no es detectaven perquè tampoc potser s'havien...
1: perquè no en sabíem
3: dissenyat,
1: més.
3: No s'havia dit...
1: Clar.
3: Això és aquest problema,
4: posat
3: no?
4: Nom,
3: catalogat. Sí. No s'havien catalogat.
4: Deien no. Aquest nano és un tremendo, no hi ha qui pari, no sé què.
3: Ah,
4: però no estava diagnosticat.
3: Exactament.
1: Escolteu-me, que és molt important allò que dèiem d'encarar-ho en direcció al futur. Perquè aquí també hi ha un debat de magnitud important.
3: Jo crec que la complexitat s'ha incrementat. S'ha incrementat segurament. Això, bueno, hauríem de veure aviam quines investigacions hi han, però sobretot és el que estem dient, que abans no es catalogaven i ara sí que es cataloguen, no? D'aquí per això la necessitat també d'incrementar el personal d'orientació, els equips de psicopedagogia, que ja s'han incrementat, però cal incrementar-los molt més, perquè el que comentava abans, que havien passat de 15.000 casos detectats a 30.000 en pocs anys, sí que és veritat que també s'ha incrementat de la mateixa manera el personal, però diuen que la majoria d'aquest personal s'ha dedicat precisament a catalogar i detectar, però no a aplicar després mesures. Per tant, necessitem encara moltíssim més personal que doni aquest suport psicopedagògic.
5: És que la feina del mestre és una, no és la de fer de psicòleg. sigui, és que potser haurem de dir... És que el mestre ha de fer una mica de tot, vull dir, no, home, ha de fer la seva feina. Ah, i cadascú que faci la seva feina, no? Tampoc és l'escola... A veure, tampoc és, de, és competència de l'escola eliminar les desigualtats socials. Les ha de tractar, però no, no és la seva competència, això. Hi han d'haver-hi altres departaments que facin això, no?
3: Ah, exactament. A veure, sí que hi ha una part... de psicologia, quan, nosaltres quan ens preparem i cursem el màster professionalitzador, sí que se'ns donen pinzellades, però evidentment no som psicòlegs clínics. Sí que se'ns poden donar nocions de psicopedagogia, explicar-nos mesures universals que es poden aplicar per ajudar en aquests casos determinats, però no tenim una formació específica, i sí que és veritat que hauríem de destinar la majoria del nostre temps precisament a donar ensenyaments, no? Que és pel que estem, a dedicar-nos plenament a la docència. Tinguem en compte una cosa, els alumnes, en general, passen entre 800 i 1.000 hores per curs amb nosaltres. Si féssim un càlcul de quina quantitat de temps representa això respecte al seu càlcul anual... En el millor dels casos està entre un 15 i un 20% del seu temps descomptant les hores de son. Què vol dir això? Que el 80% del seu temps anual desperts estan fora de l'aula, estan fora de l'escola. Per tant, l'impacte que nosaltres puguem tenir en aquests aspectes que parlàvem és poc, i si destinem massa temps a això, doncs deixem de transmetre coneixements, deixem de fer ensenyaments, deixem de fer altres qüestions que són més merament de la didàctica del dia a dia.
1: Molt bé. Tu parlaves de titulars, ara estava pensant, sí. Deies, a vegades és molt fàcil fer titulars. Què en penses d'un titular que llegíem l'altre dia, precisament als rotatius, que deia s'ha de bescanviar la tablet pel llibre. Més llibres... Home, en el teu àmbit difícil, perquè si tu prenen els ordinadors ja m'explicaràs tu. Però no, és així. La idea, el concepte, ja m'entens. S'ha de tornar a la lectura, doncs, a la comprensió.
3: Doncs mira, precisament jo... ara mateix estic començant a fer unes activitats amb els meus alumnes aquest any, que normalment les feien en un fitxer informàtic Word, no? Clàssic de la suite d'Office, i he decidit imprimir-les en paper.
1: Molt bé.
3: I que les facin en paper i boli. Evidentment han d'utilitzar l'ordinador com a instrument de recerca d'informació, però vull que utilitzin la mà i que escriguin també una mica, perquè s'ha perdut una mica aquest costum. Jo crec que d'això també podríem obrir un debat molt ampli amb el tema de les pantalles, però qui millor pot parlar d'això al final són els especialistes clínics, que n'hi han, i els estudis que s'han fet amb neurologia, amb l'impacte neurològic que té això en infants i en adolescents, i a partir d'aquí parlar de si hem de posar límits, perquè a mi em xoca molt, a vegades surto al davant de la cafeteria, al davant del meu institut, i em impacta molt quan veig una mare amb un nen amb cotxet
4: i amb el
3: està
4: nen
3: prenent un
4: cotxet,
3: cafè i amb el nen al cotxet amb un
4: pantalles.
3: Telèfon mòbil passant pantalles, sí. Completament perdut, sense tenir cap percepció sensorial del seu entorn, quan està en una edat que segurament no li fa cap bé aquesta alimentació mental que fa una pantalla. Ha de ser tremenda,
1: però això és irreversible o què? No sé si ets més optimista o pessimista o...
3: Jo penso que no és irreversible i crec que tot arribarà, i el que s'està veient és que l'autorregulació passa per tenir una societat molt formada, i en aquest moment no estem en aquest moment. O sigui, la heterogeneïtat que hi ha de famílies, pares i mares, i el poc temps que poden dedicar, perquè estem en una societat que també a l'entorn laboral doncs absorbeix molt de temps. Ja no és com abans, no? Que abans hi havia lògicament hem avançat cap a un sistema més igualitari, hi havia un dels dos components de la parella que podia dedicar-se a la criança exclusivament, ara no. Per tant, potser haurem de pensar, no? Doncs en posar mesures en aquestes edats en les que els especialistes clínics diuen que això no, que no és bo, doncs potser sí que haurem de pensar en posar mesures, no?
1: Totalment.
3: Igual que s'ha prohibit el tabac, no? I s'ha prohibit l'alcohol, no? Fa molts anys, doncs pensem en això, no? A quines edats?
5: Pregunta ràpida. A les aules, mòbils sí, mòbils no?
3: Jo aposto que no. És un problema per nosaltres també. Estem a les aules, nosaltres a la formació professional, en el nostre centre, doncs els hi prohibim que utilitzin el mòbil, però no els hi prohibim que el portin. Encara que el prohibissin que el portessin, el podrien portar.
1: Clar,
3: però és una
1: clar.
3: Restricció més gran, no? Quan estem fent classe, imagina't, amb 25 o 30 alumnes, els que estan al final, doncs treuen el mòbil per sota de la taula, i tu els dius, home, si treus el mòbil et posaré una amonestació, i et posaré una altra i una altra, i quan tinguis tres aniràs a la comissió de convivència, i la comissió de convivència decidirà el que farà. Però no hi veuen realment una restricció important. Aleshores, què hem d'estar fent els docents? Hem d'estar, mentre fem l'explicació,
4: pendents,
3: actuant, pendents de que no caiguin en aquesta tentació.
1: I no s'acaba abans amb un inhibidor de, diguéssim, de mòbils?
3: Sí, però està prohibit, no? Estic entès?
1: Bueno,
3: està prohibit.
1: Però això dèiem de les normes i de les lleis, no?
3: En alguns centres el que fan, que a mi em sembla prou bé, ara s'hauria de ver fins a quin punt centra o no en la part de protecció de dades, com que hi ha aquesta prohibició, si un nen el treu el mòbil no se li posa una amonestació, sinó que el que fan és retirar-lo, portar-lo al despatx de direcció, deixar-lo al despatx de direcció i dir, fins al cap d'una setmana no te'l tornem, a no ser, parlo de menors d'edat, no te'l tornem fins que passi una setmana, o en tot cas si els teus pares venen personalment aquí a recollir-lo per fer-los una xerrada de per què el nen s'ha d'acostumar a utilitzar el mòbil a classe.
1: Molt bé. Què més? Va.
2: Una altra pregunta. El futur d'un infant evidentment depèn de la formació que rep. I sabem que les pares tenen jornades laborals com molt llargues i sovint estem veient que alguns busquen l'aprovació del nano deixant-lo fer el que vulguin, perquè ja que estic poca estona amb ell, doncs en aquesta poca estona mana el nano. Com podríem reconduir aquest tema? Perquè, evidentment, si tu li permets absolutament tot, i compres
4: no poses límits,
2: no poses cap mena de límit, què s'hauria de fer amb aquest tema?
4: Portar els pares a l'escola.
3: És molt bona aquesta, sí.
4: És un problema de valors, un problema de sentit comú.
3: Totalment, és una mica el que contesta ella. Jo torno a dir, a l'escola no hauríem d'educar, podem acompanyar una mica en l'educar.
4: Formar, és que jo sempre dic que se li hauria de canviar el nom.
3: Nosaltres, a mi m'agradaria ensenyar.
4: Ensenyar, exacte.
3: A l'escola ens hem de dedicar a ensenyar, a transmetre coneixements, a transmetre habilitats, a transmetre competències, i
4: a casa
3: realment,
4: educar.
3: Com deia abans, que el 80% del temps el passen fora de l'escola, s'ha d'educar a fora. Què podem fer amb això? Intentar que les famílies que tenen poc espai, que dediquin el màxim d'espai també a escoltar-nos, al professorat, a l'escola, a dialogar,
4: a posar-nos en valor,
3: vale? Tot això a la llarga, al final, si de manera cohesionada i com a societat ho canviem, canviem aquesta perspectiva i dignifiquem una mica més el que és l'escola pública, doncs segurament ja aquestes famílies d'alguna manera es veuran interpel·lades a actuar d'una altra manera.
5: Sí. Pregunta de futur, va.
3: Som-hi.
1: Bé.
5: Com creus que serà un institut d'aquí 10 o 12 anys? O com voldries? Tu que potser seria doble. Com creus que serà i com t'agradaria que fos?
3: Quasi millor, perquè com crec que serà no ho sé, perquè això dependrà molt de tots els factors que influeixen en els canvis, com dèiem, econòmics, legals, etcètera. I el que sí que tinc molt clar és que ens ve una època de canvis i de transformacions socials molt grans amb l'arribada de la intel·ligència artificial, i que això segurament farà, doncs, que aquest model que veiem ara de tantes especialitzacions i, no? Tenim un model... Abans ja tenies una enginyeria, i ara d'una enginyeria surten 5 especialitzacions, o 7, o 6 o 7, no? I penso que amb la intel·ligència artificial anirem al revés, perquè el que haurem d'ensenyar als alumnes és tenir la capacitat crítica de raonar i de sortir de la seva època escolar per ser capaços de continuar per ells mateixos els seus aprenentatges, perquè ja tindran eines que els hi permetran això. Per tant, potser hauríem de pensar més d'anar cap a una escola més emancipadora, més que avaluï i que incentivi la capacitat crítica, i no tant d'implementar uns coneixements específics d'especialitats o de branques, perquè potser sortiran al carrer i sí, els serà molt complicat trobar professions que ara mateix existeixen, que segurament deixaran d'existir, moltes.
1: Jo hi havia una qüestió que volia enfocar ràpidament també, perquè moltes vegades davant d'educadors a mi m'agrada fer aquesta pregunta i m'agrada aquest microdebat, no? Tu has fet servir un mot, has dit avaluar. Ens passem la vida avaluant i sent avaluats. Des de ben petits, exàmens, jo entenc que és la manera d'arribar a saber si una persona té un nivell o no té un nivell. Però és que després ens fem grans i fem oposicions o fem proves o ens volen avaluar fins i tot pel carnet de conduir, ens volen avaluar absolutament amb tot. Fins aquí és normal. I moltes vegades això de la competitivitat, jo no sé si té a veure amb ser avaluat constantment o no, però és una dèria que jo no sé si en un futur el més saludable seria, fixa-t'hi el que et diré ara, compte no avaluar. O avaluar d'una altra manera. No, i t'explico. Si tu fas, demanes treballs, avui en dia amb la intel·ligència artificial ja saps tu que detectar que aquell treball ha estat fet amb IA o no, doncs arribarà un moment que serà ben difícil. Sí. Tu saps que hi ha universitats, no sé, als Estats Units o escoles, on les avaluacions de vegades són sortir vostè aquí davant de tothom i desenvolupir una temàtica en viu i en directe, i potser, i fins i tot amb equip. De vegades ho fan amb equip.
2: A mi m'havien fet això al col·legi.
1: Ho sé, i a mi també, però ho dic perquè potser és la manera, ja no més moderna o no menys moderna, però la manera més intel·ligent de que aquella persona, no, en primer lloc, no estigui sempre sota la pressió de em passaré la vida sent avaluat, tota la meva vida, d'adult i en diferents àmbits, sinó que, a més, de que pugui demostrar precisament el que ha après, la seva vàlua, perquè al final ja s'ha avaluat a la feina constantment. Sí. Fins a quin punt hauríem de fer una revisió i canviar el concepte de ser avaluats als exàmens, etc, etc, i com ho podríem fer de manera intel·ligent sense perdre també això, no? El fet de que algú t'ha de dir, no? Sí. Això jo crec que és un debat que s'hauria de tractar més i que seria molt interessant per moltes raons. Hi ha gent, tu saps, que sota pressió els avaluaràs malament, i si no, doncs anirà bé.
3: Sí, sí, efectivament. Aviam, avaluar s'ha d'avaluar, perquè si no avalues no pots saber si l'estudiant assoleix els aprenentatges necessaris per continuar amb un determinat nivell.
1: Sí, sí.
3: I és el que estaves comentant tu, que se'ns avalua constantment a la vida, en la professió, a la feina. Ara mateix a la ràdio els oients ens estan avaluant.
1: Sí, cada dia.
3: Tot el que estem dient,
1: cada dia,
3: val? Per tant, avaluar s'ha d'avaluar. Ara, sí, el model d'avaluació quin ha de ser? Evidentment, això pot ser el que estava dient jo. I com, no? Si estem dient que la societat s'anirà transformant, possiblement doncs, també hem de pensar que hem de canviar aquesta manera que estem fent d'avaluar. Jo me'n recordo també quan vaig fer el BUP i el COU, a mi em van... Perquè hi ha l'eterna discussió de si qualificativa, quantitativa, qualitativa... A mi em van avaluar de diferents maneres, perquè recordo que l'EGB era qualitativa,
1: sí, sí,
3: després era... No em van crear cap trauma, tampoc,
1: no,
3: vull dir...
1: No, clar.
3: Estàs creixent i saps que allò forma part del sistema, no? S'ha de veure si pots continuar. És com la repetició de curs, per exemple, no? Jo vaig repetir 8 EDGB, i tampoc em va crear cap trauma. Al contrari, ara penso que potser si no hagués repetit aquell any el 8 EDGB, perquè els meus mestres van considerar que no tenia encara la base suficient per passar el primer de BUP, doncs ara moltes vegades ho penso, dic, jo, el meu camí per primer de BUP, segon de BUP i tercer de BUP va ser un camí de roses, amb dificultats com tothom, però no va ser cap trauma, però a vegades penso, dic, ostres, si no hagués repetit 8è, potser hagués acabat abandonant, no sé, a primer de BUP perquè m'hagués estavellat i la frustració m'hagués... Per tant, hem d'avaluar i no hem de tenir por a dir, escolta, tu no assoleixes aquest nen no assoleix els mínims, les competències o els coneixements necessaris per continuar, millor està un anyet més. Després, quan surts a l'escola, no te'n recordes, que has perdut un any o dos.
1: No,
3: quan et fas gran,
1: Potser no l'has perdut, l'has guanyat.
3: Jo els hi dic amb els meus alumnes, els dic, no us preocupeu si esteu un any més o dos anys més. Ja sé que costa de veure quan ets jove, eh?
4: Però això perquè probablement el procés madurativu d'aquesta persona en un any ha variat moltíssim.
3: Efectivament, és així. És així. I això t'ajuda també a veure, de nen t'ajuda a veure que, ostres, que a la vida no tots són flors i violes. També has d'aprendre
5: Mira, jo tinc dues preguntes per acabar el tema, ja, el meu tema. La primera és... Què t'han ensenyat a tu, els alumnes?
3: Ui, a mi els alumnes m'han ensenyat moltes, moltes coses. Jo aprenc tant dels alumnes, suposo, com ells aprenen de mi, que espero que aprenguin, eh?
1: Clar.
3: Però d'ells he après moltes coses. Jo, per exemple, no tinc fills, vale? I per mi ara els alumnes són els meus fills, la relació que tinc... Jo sempre els dic, fora de l'escola... podem parlar del que vulgueu i ens podem divertir. Aquí hi ha una diferència, que és que jo sóc professor i vosaltres sou alumnes.
2: Un rol ben clar,
3: però en certa manera jo me'ls prenc com si fossin fills meus, perquè no n'he tingut i veig les mancances que poden tenir, les dificultats, però també m'ensenyen moltes coses. M'ensenyen que moltes vegades hem jutjat socialment per les aparences sense saber tot el que hi ha al darrere d'una persona. I que una persona que pot tenir més dificultats i pot anar més a poc, a lo millor no li pots dir mai... O sigui, el que no pots fer amb un nen és posar-li límits i dir-li, tu no faràs mai això. No, perquè moltes vegades és qüestió de temps, simplement. Potser necessita més temps.
1: S'entén. Sí? Molt bé, què més? Anem acabant ara i així buscarem també els titulars.
4: Els titulars ja...
1: Bueno, encara...
4: Una pregunta.
1: Sí, deixa'n anar una.
4: De totes les reivindicacions que teniu a nivell del col·lectiu, quina és per tu la més necessària? O sigui, si ara diguéssim, dels 3 o 4 blocs que hi ha, quin creus que és prioritari, quin triaries?
3: Les ràtios. Ara mateix, les ràtios, perquè té un impacte directe en tota la comunitat educativa, té un impacte directe en la percepció social, té un impacte directe en la necessitat d'incrementar el personal, té un impacte directe en l'estabilització de personal, perquè es necessita més gent, això ajudarà a estabilitzar més companyes. Per tant, per mi, personalment,
1: La mare dels ous.
3: La mare dels ous és les ràtios i estem parlant d'incrementar un 25 o 30% la plantilla, com a mínim.
1: Molt bé. Doncs ara ja sí, va, sisplau, els titulars, comencem per exemple pel Emilio.
5: Espera, que li falta la pregunta punyent.
1: Sí.
5: Falta la pregunta punyent.
1: Però contesta-la ja
5: Aquesta és ràpida, eh? La truita de patates amb ceba o sense?
3: Sense ceba i si pot ser de Betanzos, perquè la meva mare que va fer 80 anys d'allí és gallega
1: imagina't.
3: I a mi la truita de patates de Betanzos m'encanta amb l'ou poc fet, que surti cruet. Sí,
1: Déu-n'hi-do, mira, ja en tens una més per l'estadística. Lluís, el teu titular seria...
2: Pues el meu titular seria: anar a la vaga per demanar recursos, quina mania que tenen els mestres de voler fer bé la seva feina.
3: Molt bé.
1: Ben vist. Miliu, ràpid.
3: Molt bé.
5: Sense educació no hi ha evolució.
1: Molt bé, Enri.
4: Sí, valorem més la feina dels mestres.
3: Molt bé, prestigem-la. Sí.
1: Doncs fantàstic. És que jo em quedaria en tot això, però i torno a posar-me pesat amb el Dia Internacional de la No Violència, doncs precisament per l'educació passa que la violència s'incrementi o disminueixi. Pensem-hi. Escolta'm, moltes gràcies a Sergi Buyolo.
3: A vosaltres, moltíssimes gràcies. A vosaltres per convidar-me. Ha estat un plaer, igualment.
1: I Enri, Emilio i Lluís, com sempre, ja en tenim un mes el primer d'octubre. Deixo anar, no parlis fluixet. No, perquè em parla fluixet el Lluís.
3: Demanen que presenti una cançó perquè m'han dit que l'escollís.
1: No passa res.
3: I bueno, a mi m'agraden personalment, m'agraden molt des de fa molts anys els Dire Straits, els vaig veure aquí a la darrera gira que van fer l'any 91.
1: Sí, senyor.
3: I he escollit una cançó que té molt a veure precisament amb l'infrafinançament crònic i l'emergència educativa, no?, que tenim pel tema de no arribar al 6%. Dinero para nada, no? Money for nothing, diners per no res.
1: Sí, senyor. Necessitem... Doncs mira, avui marxarem amb el senyor Knopfler. Vinga, i els seus companys dels Dire Straits. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
4: Vinga.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: with a dinner. She fills up very soon.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, nosaltres aquí això amb cullerades,
2: aquí,
1: perquè...
2: És que teníem un saxo aquí darrere.
1: Però vull dir que ho anem deixant a cullerades, perquè el que té que fer la gent és escoltar el disc com Déu mana. I jo volia dir-te que aquesta gent, i quan dic aquesta bona gent, parlo també dels companys del Matías, però aquí en concret el Matías, que és aquí coneixem més... Mira, mai fem publicitat de marques ni de res, però a mi em recorda molt l'eslògan de la cervesa Sant Miquel, allà on va triomfar. Ho te recordes o no, d'aquest eslògan?
2: Sí.
1: Escolta, i ho dic sincerament, perquè ells, que amb tota l'estima del món, i perquè ho fan perquè els don la gana d'aquesta manera, a lo millor se'n van a Alemanya o se'n van a on sigui i diuen, saps què, aterrem aquí i aquí toquem, tu te n'adones que el públic ho sap agrair, i que el públic que té bon paladar diu això m'agrada i d'aquí no em moc. I això suposo que és una manera no només d'entendre l'agraïment de la gent, sinó que és el millor premi que pot tindre un músic.
3: Sí. Nosotros hemos... Bueno, el disco oficial físico saldrá el 12 de octubre.
1: Sí, pero aún hacen bolos, historias.
3: Y estamos preparando bolos y historias, estamos buscando sitios a tocar adecuadamente,
1: sí.
3: Buenos sitios, con estilo. Perdón, y hay que destacar que el sencillo que hemos escuchado primero ya está en Spotify. Pero más no habrá en Spotify.
1: No,
3: el álbum solo habrá físicamente y en altres plataformes, perquè jo no suporto la política de Spotify. Punto y pelota.
1: No, així de clar.
3: El tramo político. Jo no suporto que inviertan en armas y en clubes de futbol. Bueno, estamos buscando sitios, y el disco que hemos, digamos, presentado en Alemania a algunos amics, se han comprado 3-4 ejemplares para regalar. Es decir... Y tenemos la meta, si vendemos 100 discos, vamos a sacar un vinilo también.
1: Un vinilo.
3: Porque
1: chulo.
3: Esa es una cosa que de hecho con amor, y tiene que ser, digamos, para todos los públicos, y por eso lo vamos a hacer un vinilo también.
1: Brutal. Però això que et deia, que us agrada molt també, quan podeu, escenari, gent...
3: Sí,
1: a prop de la gent,
3: sí.
1: I vas canviar les sinergies músic i públic, sí. Públic i músic, no? I que aquí és on te n'adones que la gent queden encantats de la vida.
3: Sí,
1: que diuen, hòstia, això és molt bo.
3: Lo millor per nosaltres són clubes de 100 persones, 120, 120, 130...
1: A curta distància.
3: A curta distància perquè podem parlar amb ells també després del concert.
1: Brutal.
2: És un disc realment molt madurat.
3: Sí.
2: Molt ben produït, vull dir. I si en directe soneu igual que el disc, és per treure's el barret.
3: Sí, segur. El meu credo per fer les produccions és sempre deu sonar com l'escenari.
2: Sí.
3: I viceversa. És a dir, l'escenari... Disco, escenari, perquè la gent reconeixi el treball que hem fet.
1: Clar, i tothom al seu lloc, ell ho deia. Aquí, sí. Si tu escoltes, veus cada música en el seu lloc, i cada músic el que li pertoca i fins on li pertoca.
2: Com heu fet les barreges? Com has fet les barreges? O diguem-ne, heu fet en directe, gravat en directe i després...
3: No, al contrari. Tota la gent ha gravat sus instrumentos en diferents estudis. El Víctor en su casa, sí. En Vilafranca. El pianista en su estudio, el saxofono, sí. El piano en su estudio de Barcelona. Yo mis pasos en casa y la veo en Primera Mar y las guitarras en Braunschweig, Alemania. Y después hemos hecho una mezcla. I com el Mefet és la mescla, és un secreto d'artista.
2: Vale.
1: A veure, hem de dir que ell diu, no, jo he gravat la meva part a casa. Hem de dir que a casa seva té un senyor estudi, un estudi brutal, amb una col·lecció de baixos impressionant. No donaré més pistes perquè això ja és personal, però quin estudi més xulo i tal. Clar, avui en dia es treballa d'una altra manera, però tot continua sent artesà, perquè si no, no sonaria així.
3: Sí, tot és hecho a mano. No usamos ni la IA, ni usamos ordenadors. Per la mescla sí, però no per la gravació i ni per los instrumentos. No hay sintetizadores, son órgano y piano de verdaderos.
1: Déu-n'hi-do.
2: ¿Esto de estar jubilado te da mucho tiempo para pensar...?
1: No, és que això ho dius tu, que estàs jubilat. Jo no veig pas que estigui.
2: Està jubilat sí, de la feina enginyeria.
1: Sí.
2: Però bueno, no, l'altre no, clar.
1: Ja ho veus, no, ja ho veus.
2: No, aquí està el producte. No,
3: hay que decir que este producto se empezó el 28 de marzo y estaba terminado el 4 de agosto.
2: Sí, un poco la broma venía por el de decir, es que esto es música hecha por gente que quiere la música, que la
3: sí,
2: ama.
3: Eso sí, sin ninguna duda.
2: Se nota, quizá la edad nos lleva a esto, ¿no? Sí. A que la música que haces te salga del estómago, ¿no?
3: No, está hecha sin presión.
1: Però, claro, no? Gaudint del que fas, sense pressió.
2: Nadie te dice tal dia no. Tiene que salir esto.
3: Lo hemos hecho como queríamos hacerlo, con gente con quien queríamos hacerlo. ¿Escoltamos otra canción?
2: Sí, antes sí, de que se nos vaya un poco el tiempo. La tercera, que habías escogido.
3: La 8.
2: La 8. Ballet Parking Gullio, o sigui, el chico del parking.
3: Exacto.
2: El chico del parking.
1: Ah, carai, ara ens explicaràs.
2: Vinga, a veure com ens aparca.

0: Blues, i ell diu que alguna cosa més que blues, o no és ben bé blues, o etc. No, això no ho discutirem, però en estat pur. I aquí una mica la pregunta és, perquè la majoria, la gran majoria, el 98% de les lletres que estem escoltant són originals, sí. I la pregunta una mica seria, és el mateix missatge ara que el que tu havies fet anys enrere? Canvia el missatge?
1: No, no canvia, perquè esta música és sense temps, és un clàssico. I Ballet Parking Guy l'ho he escrit perquè és un senyor que pot canviar cotxes cada dia i pot disfrutar los cotxes.
0: Perquè a tu també t'agraden els cotxes.
1: A mi m'agraden els cotxes i jo he vivido en México muchos años, sí. Donde el ballet parking es normal. Entonces yo veo que la gente siempre las caras cuando pueden tener un Ferrari o un Volkswagen, lo que sea. Y esta canción es dedicada a eso. Y otros, Sitting Here Thinking o Power of the Blues, tienen también su historia,
0: claro,
1: que hemos vivido en su momento, pero porque la música es timeless, lo hemos hecho y lo vamos a dejar los textos tal como estaban en 99.
0: ¿Sí?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Brutal, brutal. Clar, fixa't, ell deia, diu, no, és que jo he vivido en México. Aquest home a Mèxic tenia un programa de ràdio que rebentava. És a dir, que tenia una audiència increïble, sí. i que a més encara es permetien d'omplir estadis si feia falta, perquè deien, saps què? Ei, ens n'anem cap a no sé on, que tocarem amb aquests i amb els altres. Vull dir que... és veritat, això.
1: Sí, sí.
0: Impressionant, impressionant.
2: Bueno, has corregut per tot el món.
1: Sí, inclús...

0: La vas a decir tú.
1: Sí, es un clásico. Nobody knows you when you're down and out. Es una canción también con historia, porque las tres versiones que tenemos en el disco son del primer banda que hemos tocado Jones, el Fritzio.
2: Vale. Però,
1: y la banda se llama Cosmo, no hemos dicho todavía.
2: Això és el que anava a dir-te.
1: El 3wcosmo.com encontráis tiendas, encontráis fotos, encontráis
2: historias. Però aquí hi ha un toc, en aquest nom, hi ha un toc de voler fer honors a un senyor.
1: Sí, el Kepmo, clarament.
2: El Kepmo, clar, el Kepmo, de manera clarament. Clara.
1: Bueno. Perquè aquest amigo ha tocat una guitarra nostra de Fritz en su escenari concert de Hamburgo. Sí, sí.
0: Aquesta és una cançó que, com deia el Matías, és un clàssic, del blues, no? Sí. Però, hòstia, com està interpretada? Sí. M'encanta. Vinga,
2: escoltem-la.
0: Escoltem-la
2: sencera. No sé si ens donarà temps.
0: Intentarem que sí.
2: No, però si no ens don temps, ens acomiadem ara.
0: Matías, una abraçada molt forta.
2: Com sempre, un honor i un luxe.
0: Un luxe, des d'aquesta casa es donarà molt de bombo i platillo aquest treballasso, aquest treball, i en fi, moltes gràcies per la teva presència. I ens n'anem
2: amb un clàssic de clàssics. I senyor Peris, la setmana vinent...
0: No sé si rock and roll, eh? Jo diria que una mica de memòria històrica, potser.
2: Doncs vinga, que tot va bé. Escoltem-lo.

0: Les 10, bon dia. Pedro Sánchez es planteja convocar eleccions espanyoles per a finals de novembre segons fonts del seu entorn consultades per 3CAT Info. El president estudia l'avançament electoral en funció de com vagi el debat sobre els decrets d'habitatge d'aquest matí que decauran amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions i continuen caient pluges intenses i la situació seguirà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Les precipitacions tenen afectació directa a la mobilitat. Sabíem quina és l'última hora. Equip viari, endavant.
1: Doncs hi ha 7 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, entre elles la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta. En aquesta via hi ha hagut algun vehicle atrapat dins l'aigua i han hagut d'intervenir-hi els bombers. Tallades també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i la C42 a Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns s'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Les dades de la Seguretat Social també apunten que al setembre la xifra d'afiliats ha crescut de 38.000 persones, en bona part pel procés de regularització.

0: acció del govern espanyol. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones en relació amb el tiroteig que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Can Parellada de Terrassa, on van quedar ferits 2 agents de la Guàrdia Civil. Els 2 agents ferits estan fora de perill. Els països de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les després de la pressió dels Estats Units perquè alliberin reserves de dièsel i l'amenaça de Trump d'aturar-ne les exportacions. Els 27 busquen donar una resposta conjunta davant de l'increment de preus d'aquest carburant que s'enfila a màxims històrics. Prop de 400 centres educatius francesos tanquen les portes avui en previsió de nous aldarulls com els d'ahir, que van acabar amb unes 2.000 persones identificades. El ministre d'Educació reuneix amb associacions d'estudiants i pares que rebutgen les retallades previstes en els pressupostos. Prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa dels Valls d'Àneu per a la proliferació de cianobacteris. Salut Pública n'ha detectat la presència i ara analitza l'aigua per comprovar si hi ha toxines. També recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua. El Teatre Lliure recupera Boivetona, la necessitat d'un illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
1: Esports.
2: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. I pel que fa a l'agenda esportiva del dia, el Barça de bàsquet visita el Besiktas a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga, mentre que en futbol sala, el CatGas Energia Santa Coloma juga avui contra el Saladeu de Saragossa.
0: El temporal de pluges intenses i localment torrencials es mantindrà a les Terres de l'Ebre i avançarà cap al Camp de Tarragona. Cap al migdia arribarà al litoral central. Al Pirineu s'esperen ruixats dispersos durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament.
1: 3CAT Info.

0: Més de 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escoltes Agenda Carrer, el món des d'una...

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Ara, parlem de cine.

0: 10 minuts passen de les 10 del matí. És divendres i ja ho esteu escoltant, la Pilar Ordóñez, la fada dels divendres. I, a més, també, bueno, anem a pams. Saludem a la Pilar. Molt bon dia, Pilar.
1: Molt bon dia, Amadeu, a l'Alemany i a tothom de la República Sambollana.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa, hi deia, i a més, evidentment, en Josep Maria Reventós, l'amo i senyor del safareig. Molt bon dia, Josep Maria.
2: Bon dia, Sambollans, bon dia, Sambollanes, Amadeu, com estem?
0: Mira, molt bé i molt contents de veure-us els dos, ho dic molt seriosament, ja t'ho he dit abans, ho he tornat a repetir, també li he dit a la Pilar, perquè, és clar, la setmana passada va ser una mica difícil. Amb una la teníem al metro, i proves en teníem, perquè cada dos per tres se sentia el metro passar. A l'altre el teníem, doncs, baixant de l'avió a Mallorca. Una disbauxa.
2: Jo tenia una disbauxa. Unes vistes que tenia jo quan va trucar, però...
0: Segur. Sí, bueno, no sé, ho dius d'una manera que suposo que... Bueno,
2: ja... No era ironia, no. Aquesta la del finestral d'aquí també m'agraden, eh? Però les que tenia divendres passat també estaven bé.
0: Magnífiques.
2: Sí, però també m'agrada aquesta, eh? Sí.
0: Bueno, ja...
2: La trobava a faltar.
0: Ja en parlarem, ja sí. En parlarem. Escolta'm una cosa, Pilar, res, que se t'aixeca feina.
3: Sí.
0: Se t'aixeca feina, amb el bon sentit de la paraula.
3: Sí. I abans, avui tinc una notícia per tothom, no, per mi, no?
0: Perquè, home, per tu, clar, per tothom.
3: Perquè avui és... El meu aniversari!
0: Oh! El seu aniversari!
3: Sí!
0: Per molts anys,
3: no,
0: Pilar!
3: Sí, no,
0: per molts anys!
3: No, que no puc dir la...
0: No la pots dir!
2: No cal dir-la!
0: Saps què passa?
2: No cal dir-la!
0: Sigui, és igual! Per molts anys,
2: sí.
0: Pilar Ordóñez! Molt bé, doncs per molts anys que bé, fas molt bona cara, això
3: clar,
0: vol dir que
3: molt bona cara, no
0: et
3: sé,
0: prova.
3: Perquè ahir vaig celebrar-ho en la festa del GAC, que el GAC és l'Associació de Guionistes Catalans, i vaig estar allà, hasta las milipollos.
2: Els guionistes catalans ja se sap.
3: Hasta no me'n recordo quan i quan vaig tornar a casa meva, perquè no me'n recordo.
0: O sigui, no saps ni quan vas tornar, ni per què, ni com.
3: Me'n recordo del meu nom, ni del meu aniversari.
0: Home, tampoc exagerem una mica aquí.
3: No tinc solució, ja...
0: Bueno, escolta'm una cosa.
3: No,
0: que dius que no podem saber els anys que fas, vale, no. D'acord, però sigui com sigui, et prova.
3: Sí, que compla molts més, no?
0: Home, per això per suposat. Ens agrada molt.
3: Perquè si no ja estaria morta.
0: Que vinguis a celebrar-ho aquí. Ens agrada molt, molt.
3: Sí, directament. Ala.
0: Sí. Bueno, escolta'm una cosa.
3: Sí, todo esto.
0: Celebrat ja l'aniversari.
3: Celebrat ja esto i ara...
0: La recepta.
3: La recepta cinematogràfica. La recepta cinematogràfica. Que és el dia d'avui. Que s'estrena avui, que per això sempre no puc parlar de les pel·lícules abans de que es van estrenar, no? I quan esta s'estrena aquest divendres. I la pel·lícula es diu Nuda Propiedad.
0: Què?
3: Sí.
0: Nudo?
3: Nuda Propiedad.
0: Nuda Propiedad.
3: Sí, no sé com es diu en català lo de nuda propiedad.
2: No sé.
0: Com una vas a dir tu?
2: Nusa propietat, però no està mal, no està ben dit nusa, no. Nusa no existeix.
0: Home, però
2: no sé com traduir nuda.
3: Però
0: nuda, pues home,
3: de cojonuda,
0: nuda.
2: No ve d'això, eh?
3: No.
2: És un altre tema, eh?
0: Nua.
3: Clar.
2: No ho crec,
0: però,
2: eh?
0: Però és que no ve
3: d'això. A veure, ordre. O sea, la nuda propiedad és aquella casa quan tu vas a comprar que ja vive no, una persona major, un senyor gran, sí. O en aquest cas un senyor gran, però que està a punt de morir-se,
2: ah, ja...
3: però necessita el diners i doncs aquesta propietat,
0: clar, és que
3: la meitat del preu...
0: Ho podries traduir així, com de nua propietat.
2: Ah,
0: nua. Clar, nua. Per això et dic nua propietat directament.
3: Clar,
0: dic
3: jo, no i sé. Això és el tema, no? Que...
0: Ara que estem obrint aquí un debat,
3: sí,
0: escolta'm,
3: sí, el
0: que...
3: debat de... no sé. I la història és que quan tu vas comprar aquesta propietat, pues costa la meitat del preu.
2: Ostres, compte, eh?
3: Clar, i però has d'esperar-te a que el senyor o la senyora,
2: clar,
3: palme.
0: Ja,
3: clar,
0: bueno.
3: És un poc complicat.
2: Traspassi. Sí, millor dir traspassi.
3: Sí, sí, hauria de ser com un traspasso.
2: Sí. No,
3: un
2: no, però que quan mor algú, em diem traspassar, que diem traspassar. Palme.
0: Sí, sí.
2: Sona Laura Palmer.
0: Ei,
2: no,
0: que hem vist, sovint hem vist traduir els títols de les pel·lícules, sí, per exemple, de l'anglès al castellà, després no té res que veure.
3: Sí.
0: O al revés. O,
3: ja, clar, no sé.
0: Per tant, vés a saber la versió en català, no sé, potser li posarien un altre títol, no sé.
3: No, però segurament vosaltres, perquè ja teniu piso, no? Casa,
2: sí, home, sí, sí.
3: Però avui la complicació que hi és no solament comprar un piso, sinó també a llogar un pis, sí, un pis, és pràcticament impossible. I justament avui vull parlar d'aquesta pel·lícula perquè vull parlar de tot el tema aquest, de la vivienda,
2: sí,
3: de la Mari Carmen, que la van desahuciar, sí. I de la Puerta del Sol de Madrid...
0: Sí, senyora.
3: Que jo visc allà quan...
0: A tocar.
3: Ja, quan estic a Madrid, jo visc a Òpera i he de passar per la Puerta del Sol.
2: Uh-huh.
3: I està tothom ahí en les acampades com al 15M. Uh-huh. De,
0: sí, sí, no, la plaça Catalunya de Barcelona va passar el mateix.
3: Però ara mateix sigue,
2: sí, sí,
3: continua...
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, les dues, sí, sí, localitzacions ens, sí, sí, van, sí, recordar molt el 15M.
3: Sí, sí.
0: Però escolta,
3: sí,
0: anem a pams, anem a escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula que, bé, proposes avui.
3: Nuda propiedad.
4: Yo no quiero irme de mi casa. Hay otras opciones.
5: ¿Qué opciones?
4: ¿Conoce la nuda propiedad?
5: ¿Eso qué cojones es?
4: Podría quedarse en su casa hasta que...
6: Lucas, vende la casa de enfrente.
7: No os quedéis con la primera capa. Quedaos con los 110 metros cuadrados. Quedaos con estos amplios ventanales que dan a la plaza.
6: ¿Tiene chimenea?
7: Quedaos con que tiene chimenea.
8: Sí, pero ¿funciona?
7: Quedaos con que tiene chimenea. Es una joya, ¿eh?
8: A ver, si queremos comprar una casa necesitamos dinero extra y entonces funcionaré yo, profesor.
7: Todo esto sale a la venta por 290.000 euros.
8: Mala inversión, ¿eh?
7: ¿Estás un chaval? No quiere dejar la casa, pero Jesús tiene cáncer.
8: ¿Tú te has alegrado cuando ha dicho lo del cáncer?
6: No me he alegrado.
8: Pues es que no me quiero alegrar de que alguien tenga cáncer. ¿Y eso?
6: Estoy cronometrando el tiempo que tarda Jesús en subir del puerto a la casa.
8: ¿A ti te parece normal?
6: Cada vez tarda más.
8: ¿Qué pasa?
6: Estoy de puta madre.
7: No me gusta nada lo que estáis insinuando.
6: ¿Qué crees que estamos insinuando? O Jesús nos ha engañado a todos y no está enfermo, o la persona que está en el piso no es Jesús. ¿Qué? ¿Con la conversación que acabamos de tener, de verdad tienen los santos cojones de pedirme más horas?
7: Disfruta lo que tienes y da gracias, porque la cosa se jode mucho y muy deprisa.
8: No le hice un tacto rectal, pero ya viste la tos que tenía.
6: Solo quiero una casa donde poder quedarme.
8: Tenéis que dejar la casa.
6: No nos puedes hacer esto, Eugenio.
8: ¿Cómo se está poniendo la vivienda, eh?
0: Déu-n'hi-do, perquè a més, clar, sí, temàtica molt, molt, molt actual. I en català seria també nua propietat,
2: no.
0: Perquè és la titularitat jurídica d'un bé, com un habitatge que té una persona, però sense el dret de posseir-lo o utilitzar-lo o gaudir-ne, ja que aquests drets pertanyen a una altra persona.
3: Clar,
0: és a dir, a l'usufructuari.
3: Sí.
0: Jo ho explico així molt ràpidament, molt tècnicament, perquè se sàpiga que el nom traduït en català seria nua propietat.
3: Nua propietat, molt bé.
0: Molt bé. Dit això, obre debat.
3: Obro el debat i, no, tiro de l'hilo, com es diu en
0: Twitter.
3: Abro el hilo. Perquè aquesta pel·lícula, que hi és una comèdia, no? I a mi m'agraden aquestes coses quan són coses importants, però els directors, en aquest cas Alberto Utrera,
0: sí, senyora,
3: el director de
0: sí,
3: la pel·lícula, sí, sí, que és el mateix de Desmontando a Lucía.
0: Ai, i, sí, sí, sí.
3: I els protagonistes són el Max Iglesias, que és guapíssimo de morir, i la Susana Viatua, aquesta actriu m'agrada molt perquè va fer un fantasma en la... no, no me'n recordo. Després de La Infiltrada, van fer el Agustín Díaz Llanes una altra pel·lícula de La Infiltrada. Però és,
0: això amb qui?
3: Es deia Un fantasma en la...
0: Sí, no, però l'actriu, l'actriu.
3: Sara Viatua.
0: Ah, vale, vale, vale, vale.
3: Sara, no, Susana, que és que avui no...
0: Susana!
3: Va, que no he dormit res i tinc al cap una miqueta tocat. I o sea, la interpretació està genial perquè els actors i actrius són boníssims tots.
0: Un fantasma en la batalla.
3: En la batalla.
0: Un fantasma en la batalla,
3: i sí, aquesta pel·lícula em va agradar molt, eh?
0: Dirigida per Agustín Díaz,
3: sí, sí, Llanes. Sí. Però no va tenir molt èxit perquè va sortir justament després, sí, que sí, La Infiltrada. I La Infiltrada va llevar-se tots els premis, el públic i tot això, no? Però aquesta pel·lícula està molt bé, molt bé. Bueno, la història. Obro un debat.
0: Què
3: opináis del tema de la vivienda?
0: Doncs jo t'he de dir la veritat. És evident que aquí a la República Santboiana n'hem parlat... Bueno, escolta, anava a dir tota la setmana i encara més enrere, fa molt de temps que en parlem, evidentment perquè repassem els titulars, perquè les tertulianes i tertulians en parlen i perquè és... dramàtica, sí, i rabiosa actualitat.
3: És que és terrible,
0: bueno, esclar,
3: els preus.
0: Jo només t'he de dir una cosa. Nosaltres vam doncs, no sé, ja fa 6 o 7 mesos, tirar d'una enquesta que és el que preocupava més a la ciutadania en aquest país, i la principal preocupació, fora de la política de la violència,
3: clar, és que...
0: de la falta de seguretat, de la sanitat, que tot això també, eh?
3: Sí.
0: I un llarg, si no, etcètera. La primera preocupació, clar, Pilar, era l'habitatge.
3: Perquè si no tens un pis on dormir,
0: clar,
3: no? Pues imagina la resta. O sea, és que la primera cosa és el poder dormir, estar, tenir les quatre parets.
2: Però és que ara, no? estem parlant que es paga molts diners solament per tenir llogada una habitació.
3: Sí, sí, sí.
2: Una,
3: no,
2: habitació solament,
3: mira,
2: per això.
3: Mira, me'n recordo ara, sí, que sí, sí, al hilo d'aquesto que dius, al reventós, jo me'n recordo en los años, a final de los 80, que jo soy una miqueta dinosauria, quan la perestroika, us acordeu de Gorbachev, con la mancha,
0: sí,
3: i tot,
0: sí,
3: això,
0: sí,
3: jo vaig anar a...
0: A l'ou escalfat, o
3: clar,
0: sí.
3: Jo vaig anar a Moscú, a Rússia, a Leningrado, en aquella època, Leningrado, bueno, luego
0: sí, sí, ja, ja, ens en recordem, ja.
3: Bueno,
0: dic que ens en recordem, perquè ja ha estat diverses vegades, l'hem, sí, arribat a trucar a Rússia.
3: Correcte, però, dona, dir. Sí, però l'altra vegada va ser una altra ciutat, sí, completament, sí, sí, distinta, perquè va ser avui, o sigui, l'any passat, o així. No, però als 80, sí, 90, que hi era la perestroika, i que començaven a obrir-se al món, no? I acceptaven turistes. I jo vaig anar en aquella època i em va sorprendre moltíssim quan parlaven la gent al carrer i tal, la gent va dir-me, no, és que nosaltres vivim una família en una habitació i en pisos molt grans que, sí, sí, es posen al govern, no? Però cada família en una habitació. I jo vaig pensar, però això és impossible. O sigui, com va viure una, sí, família entera? O sigui, el pare, la mare, el nen, la nena... Sí, sí, sí, és així, però clar, és que el govern nos da la... Esto no paguem. No paguem. I ara, jo, en el capitalisme en el que vivimos... vivint ara... No,
2: actualment.
0: Si actualment, amb les amanatopeies que fas ja se t'entén què vols dir.
3: Sí, vivim. És que és ara és la mateixa cosa que abans, però pagant. I pagant tot el sol, no?
2: El sou.
3: el sou que te que et paga, no? O sea, que tu pagas 1.000 euros per una habitació, para viure con tota la teva família i doncs gent que gana al mes 1.000
0: que guanya 1.500
3: o 1.600 o
0: 1.300. Igual,
3: igual. I paga 1.000
0: per és
3: que, o sea, la mateixa cosa i abans més a més pagant.
0: I a més a més, amb gent, clar, hi ha gent que ho pateix, que és gent dels sectors més vulnerables,
3: sí,
0: perquè
3: clar,
0: o bé són gent jove sense recursos,
3: sí,
0: o bé són gent directament sense recursos a l'atur, o bé gent gran.
3: Clar.
0: Gent gran.
3: Perquè, evidentment...
0: Molt, com la Mari Carmen.
3: Sí, com la Mari Carmen, clar. I més a més, te desahucian, o sea... Ja, però i després en el Raval estan tots els narcopisos que no desahucian. Ah, és que no podem perquè la llei i tal. La llei i la pobre Mari Carmen, que, o sea, és que...
0: Bueno, aleshores, aquesta
3: pel·lícula... A que a l'Ayuso no té aquest problema de la vivienda.
0: Bueno, a l'Ayuso, quasi la van desnonar, també, però per l'àtic aquell que va...
3: Pues en l'àtic, que met ahí a la Mari Carmen i a tot això, perquè...
0: Jo crec que no va arribar a poder-lo comprar, no? Jo crec que li van impedir o...
3: No. Va comprar... Però ara...
0: Desnonada de l'àtic.
3: Ara ella vol vendre-ho.
0: Vol vendre'l?
3: Vol vendre, però com és caríssim, no és possible.
0: Aleshores, aquesta pel·lícula, la pel·lícula que ens proposes avui, evidentment aquesta temàtica al damunt de la taula,
3: sí,
0: actualitat total.
3: Sí, totalment, no? I això és una preocupació en general, o sea, que els preus van pujant cada vegada més i és impossible, o sea, és que és impossible viure allà. I la gent s'està anant a un altres països, incluso. O sea, l'altre dia va dir-me allà varios amics que van comprar-se una casa al sur de França perquè en el cotxe estan a 2 hores, no? Al sud de França, i van a comprar-se una casa per 30.000 euros en un poble. Té wifi? Sí, pues ja estava parlant.
0: I el pitjor de tot és, tu ara anomenaves amb una senyora que té una responsabilitat política important, a més, és que davant de les càmeres de televisió és capaç de fer ironia i enfotre-se'n de la situació d'aquesta senyora.
3: Sí.
0: I dius, no saps ni per on agafar-ho, això.
3: Yeah.
0: És a dir, això és trumpisme. És a dir, és el que fa el Trump, sí, de que se n'enfot del que sigui i es queda igual.
3: Igual, no? Tot sí. Igual.
0: No sé com dir-ho.
3: Sí, sí.
2: Mica... No, ja ho has dit, està molt clar, és la seva estratègia.
0: És trumpisme.
2: És trumpisme, pur i dur.
0: Ho hem d'anomenar d'aquesta manera, trumpisme.
3: Sí, sí. Trumpisme.
0: Escolta, no, evidentment aquesta pel·lícula fa falta veure-la, és molt interessant. Suposo ja la podrem veure a les...
3: Sí, avui s'estrena i és... O sea, m'agrada quan utilitzen l'humor per contar una història important, no?
0: Clar.
3: Que va passar la mateixa cosa com Viva, la pel·lícula de la Ina Clotet, que parla del càncer de mama i de les dones d'aquesta edat, de l'edadisme i tot això, però des de l'humor, no? Doncs,
0: és una manera saludable.
3: A mi m'agrada molt,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I en aquest cas és la mateixa cosa. Tu ves una parella... joven, guapos, que necessiten vivir, que viven de llogar i que van con tota la il·lusió del món, van a comprar una propietat, paguen, ja no tenen més diners i després es van a enganyar perquè el senyorín de la casa no estava enfermo i té molts anys per delant i és una desesperació i en la desesperació fan coses molt divertides, no? Per cargar-se a l'home, no?
0: Escolta'm una cosa, molt bé, doncs en prenem nota. A més, jo que sempre pregunto per alguna sèrie, alguna cosa que estiguis veient, és que nosaltres t'anem de recomanar una, tu.
3: Sí, doncs bueno, recomana.
0: No, perquè coneixent el mestre Reventós, jo crec que estarà totalment d'acord amb mi. I a més, el Reventós ja ho coneix bé, tot aquest tema. Gènesis.
3: Ah, doncs no...
9: Por supuesto que recomiendo Génesis, claro que sí.
0: Veus? No, no, si jo sabia que acabaria imitant el Ferran Adrià. Génesis és la sèrie de televisió de Catalunya que ara aviat ja estarà a Netflix, també, sobre el Bulli. El gran restaurant del Bulli de, i la figura i la trajectòria
3: però de... Però és d'afició o de...
0: No, no, real, és...
3: documental o...
0: No, no, no, és ficció.
3: Sí, basado en hechos reales, però...
0: Digue-li ficció però... realista, ja. D'acord? Bueno, ficció sí. En el sentit que sí, explica sí. La història d'en Ferran Adrià, l'evolució del Bulli, el restaurant
3: que
0: del Bulli.
3: Que me refiero que si està ficciona, o sea, és dir, que hi ha un actor que fa de sí, Ferran Adrià.
0: Sí, sí.
3: Que no és el Ferran Adrià parlant
0: no,
3: el...
0: No, és ficció, perquè no és ficció, és a dir, està explicant sí. La història
3: basat de... en fets reals però i els noms reals, no?
0: Sí, que, no, totalment
3: i tal, no. Però hi és ficció perquè un actor fa
2: de... Sí, però és l'actor que fa de Ferran Adrià a Ferran Adrià va sortir he vist un vídeo parlant amb l'actor. Clar, la veu que té Ferran Adrià és molt parodiable i el mateix Ferran deia no, sí, perquè l'actor parla com ell, però no està fent una paròdia.
0: És que el que aquí és molt important entendre és que en cap moment ells volien... no volien que això fos una paròdia, com tu molt bé has dit. No ho volien.
2: No, clar.
0: I no ho volien perquè volien realisme,
3: claro,
0: no?
3: I
0: per tant és molt difícil...
3: I no cachondear.
0: No parodiar, clar. És molt difícil no parodiar
3: el Ferran Adrià. Perquè parla amb tragant-se les paraules.
2: És una manera molt particular de parlar.
0: Sí. Digue-li d'aquesta manera. Qui no parodia el Ferran Adrià, encara que sigui mig en broma i sempre amb el bon
3: no?
0: sentit okay. de la paraula. I el Miquel Fernández, que ell d'alguna manera...
3: A l'actor, dius.
0: Sí. Davant de la premsa, sense cap problema, sense cap perjudici, al costat del Ferran Adrià, ell ho va explicar, això. Escolti, ens ha costat perquè, entre altres coses, no volem parodiar, no volem fer una imitació com si fos el Polònia. Però, clar, hem de mirar de parlar com el Ferran Adrià.
2: I el
0: mateix Ferran Adrià deia, no, ho han fet molt bé. No?
3: I més a més perquè no és comèdia, no? Que
0: gens de comèdia, ans del contrari.
3: Clar,
0: podríem dir que és un melodrama, bueno, és que és la història del Bulli, no? Això no és un pacte,
2: no sé
0: és un concepte.
2: No sé quantes entrevistes m'he vist
0: ja. És un concepte.
2: Sí, sí. L'altre dia...
0: Rebentós.
2: El vaig veure a la revolta que sortia amb...
0: Que
2: el cap li funciona 1000 per hora i
0: es
2: pregunta tot... Bueno, és una cosa increïble.
0: Estàs parlant d'un dels genis contemporanis que han tingut la sort de
2: però literal, de ser contemporanis. Literalment, és un geni. És un geni de la cuina, però és literal.
0: Totalment. Sí. Per tant, t'ho recomanem. Televisió de Catalunya. Són 6 episodis, ja en porten 4.
3: Sí, de quanta duració? De una hora, 50 minuts?
0: Sí, no? 53, 58 minuts.
3: Sí, però que és però... de llarga duració, que no és aquest de media hora, de mitja hora.
0: I ara, quan acabi, doncs els drets ja estan per Netflix. Es podrà veure per Netflix. Aquí és una mica allò que tu deies un dia, a mi m'agrada sentir-ho amb l'idioma original.
3: Sí,
0: jo a Netflix suposo que hauran les dues versions, però
3: Netflix
0: jo sé que
3: sempre,
0: la Pilar el vol sentir en català perquè el Ferran Adrià parla en català.
3: I parla en català tragant-se les paraules.
2: Sí, igual.
3: Imagina't.
0: Digue-li d'aquesta manera.
3: Necessitaré subtítols.
0: Sí. No, s'entén perfectament, no me faltaria més.
3: No,
0: a mi m'ha fet molta gràcia perquè amb l'entrevista que ell està explicant al Josep Maria, ell explica amb el tema aquest de l'addicció de parlar d'aquesta manera, diu, és que a mi em va vindre... em va vindre a veure un cop una logopeda i va dir, jo el puc ajudar, vostè ara que és un tio tan important i tal, jo el puc ajudar que vostè parli bé. I ell se la va mirar i li va dir, fins al dia d'avui a mi m'ha anat molt bé parlant així. I a vostè parlant com parla?
3: Ja.
0: No, però li dic perquè no penso canviar. O sigui,
3: ja, clar, però saps
0: què ja està passa? Bé com parlo.
3: A la gent que... Com es diu traga? Traga es diu...
2: Traga, traga. Empassar-se.
3: Empassar-se,
2: amigo.
3: Com?
2: Sí, empassar-se.
3: Com passar-se?
0: Empassar-se.
3: Ah, empassar-se.
0: T'has empassat la saliva. Ja. T'has pues, empassat les paraules.
3: La gent que empassa les paraules és perquè el seu cerebro...
0: Cervell.
3: Va més ràpid sí. que la veu.
2: És
3: i per això això va a mil per hora sí, sí, i això, la
2: passa,
3: veu no es da temps per a dir totes les paraules. Sí. No?
0: Això amb el Josep Maria també li passa una mica,
3: però perquè ell és actor també i un actor no es pot salvo que haga de
0: Pilar, que tu no ho vas sentir-ho, però vam analitzar una mica la pel·lícula de, que surt
3: en
0: Josep Maria.
2: Sí, perquè ja està a Movistar.
3: Però que te'n recordes que jo vaig parlar d'aquesta pel·lícula?
0: Pizza Movie. A mi em va agradar molt, em va fer gràcia, directament.
3: Per
0: passar una estona rient. Sí. I els moments del Josep Maria són molt bons, perquè
3: sí.
0: Té un diàleg, evidentment no és un gran diàleg, no és allò, no.
2: No
0: és un monòleg d'aquells d'en Shakespeare sí, que dius aquí l'home es pot deixar anar, però el poc que diu i el poc que fa la mirada, sí. Els gestos i tal, dius, genial.
3: A mi em va fer moltíssima gràcia perquè jo no hi sabia que el Reventós treballava en aquesta pel·lícula, però tampoc sabia que el Reventós era actor, més allà de còmic.
0: És
3: jo sabia que era
0: actor còmic. Actor còmic, podríem dir.
3: Però actor de cinema, jo no ho sabia.
2: Bueno, actor de cinema, perquè... Bueno, jo des de vaig començar això fent teatre amateur. O sigui,
0: aquí tornaríem un altre cop al Ferran Adrià.
2: Sí.
0: El Reventós no és un actor, és un concepte.
3: És un
0: concepte. És un concepte. M'entens? I amb això t'ho dic.
3: Sí, i per això, per el concepte... Per això a mi em va fer molta gràcia.
0: No, que sí, t'ho dic en seriós.
3: Reventós, soc la Pili.
2: T'imagines que t'hagués saludat? Hagués parat... Però,
0: I la fina ironia, perquè ell interpretava a un crític de cinema.
3: Ah, sí, ja me'n recordo.
0: Però que acaba repartint pizzas.
2: Tots els repartidors eren crítics de cinema.
0: Sí.
2: Companys de la paper que feia Judit Martín. Sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa, Pilar. Sí. No marxis, perquè avui això tot és molt, molt coral. Eh?
3: Ah, sí,
0: i estem barrejant la proposta cinematogràfica amb els aparells. No marxis. El que passa que ara li toca amb els Reventós. Per tant, jo faig veure que te'n vas, però tu no te'n vas, d'acord?
3: No, jo en quedo.
0: Gràcies, Pilar, fins la setmana vinent!
3: Adéu, amb adéu!
10: El safareig amb el senyor Reventós.

0: Doncs va, ara ja sí, això ja és el safareig del senyor Josep Maria Reventós. Mira que fotem comèdia, sí, perquè des de fa més de mitja hora que ja ho sabem que estàs aquí.
1: Clar,
0: que
1: però bueno...
0: Un jersei molt maco, eh? Portes un jersei molt xulo.
1: Una samarreta... Encara... Jo no sé quan entraré la calça curta, eh?
0: Psst, és el primer safareig, també és la primera pilar, sí, d'octubre, eh?
1: Ah, no havia caigut.
0: Sí, sí, avui estrenem full de calendari.
1: Si dia 2 avui, clar, és veritat.
0: I ell... com els valents, sí, sí, amb calça curta.
1: És que jo no tinc ganes de posar el pantaló llarg, eh? Jo em sembla que passaré fred, eh?
0: Bon, mi... No te'l posis.
1: Jo crec que no...
0: Tira.
1: Aquest d'hivern, calça curta, eh? Bueno, no sé, després...
0: Farem una cosa. A veure...
1: No ho crec, eh?
0: A veure fins quan aguantes.
1: Apreti una mica... Bueno, és que no sé si apretarà, però si apreta una mica més, jo ja...
0: Ja abandones.
1: La meva paraula no té valor.
0: La teva paraula no val res.
1: No.
0: En el bon sentit. Quan fa fred, fa fred.
1: Fa fred, sí, sí.
0: Escolta, no havíem dit que faries una microsecció...
1: Quina? A veure?
0: Sí, no, però sí, el problema és que ell vaig dir, ei, que jo me n'oblido molt de les coses, fes el favor de recordar-m'ho.
1: És que no recordo quina era, quina microsecció era.
0: Sí,
1: de què anava?
0: Crec que havies d'analitzar alguna cosa, però no sé el què.
1: Bueno, si te'n recordes després, ja sí, me la preparo per la setmana... Però no me'n recordo, eh?
0: Sí.
1: No me'n recordo.
0: Jo bueno, tampoc. Ja. Però jo sé que vas dir, sí, sí, tranquil,
1: sí, sí.
0: Tu no pateixis.
1: Jo sempre et dic, sí, sí, no pateixis.
0: Sí, no, tu no pateixis que ja...
1: Però mira, se m'ha...
0: És el que passa.
1: Sí.
0: Podríem fer una microsecció precisament de les coses que se'ns
1: obliden. Sí. Però clar, no podria fer-la perquè se m'oblida les coses que vaig... Aleshores no hi ha manera.
0: Però si no se't veu esforç, l'audiència ja et premia.
1: Ah, pues, sí,
0: aquí hi ha un esforç. L'home s'hi està trencant el cap i sí, està mirant de recordar.
1: No se'n recorda, però ho intenta.
0: Però ho intenta.
1: Bé,
0: i et premien igualment.
1: Va, molt bé,
0: molt bé, t'escoltem.
1: Molt bé, bueno, escolta, avui vull començar fent sí, agenda, perquè sí, la pròxima setmana tinc coses. El dia a Sant Feliu de Llobregat.
0: Capital del Baix Llobregat.
1: Sí, senyor. A l'Ateneu Sant Feliuenc.
0: I el coneixem.
1: A la prèvia
0: maco i entranyable.
1: A la prèvia de la Festa Major, el dimecres, sí, dia 7 d'octubre,
0: sí,
1: a les 20 hores, fem el Vull ser un bon Sant Feliuenc. Estem allà, a Sant Feliu.
0: Brutal.
1: I
0: brutal.
1: Tindrem de convidat a l'Òscar Nin, al mossèn Òscar Nin.
0: Sí.
1: Estarà amb nosaltres.
0: Bueno, està bé.
1: Home,
0: és un personatge.
1: És un person, que es diria.
0: És un person. Molt bé.
1: I el dia següent,
0: sí,
1: a la Sala Bailàscrit de Barcelona, al carrer Méndez Núñez, número 7.
0: Què dius ara?
1: Estreno el meu show unipersonal, Mi Gente del Face, on faré un estudi antropològic, on faig un estudi antropològic de la secció que havia fet aquí més una vegada,
0: sí,
1: que era parlar sobre publicacions, la gent el que publica al Facebook. El Facebook encara existeix, encara que últimament s'està convertint en un altre cos.
0: Sí,
1: però...
0: diuen que cada cop el fas... A mi l'altre dia em van ofendre, perquè em van dir, encara tens Facebook? Dic, home, la República té de tot.
1: Queda com molt dels anys 80.
0: I diu, això és de gent gran.
1: El 80,
0: ja. I jo vaig pensar, què vol dir de gent gran al sí, Facebook? Escolta, per mare de Déu, vull dir...
1: Però si et capbusses en totes aquelles publicacions que fa la gent dels grups, a vegades trobes or. I jo crec que...
0: Tu ets especialista en escarbar.
1: Sí. Sí, m'he tacat prou, eh?
0: Sí, ja ho pots dir-ho.
1: Però quan furgues una mica, arriba el moment que toques, oi, aquí hi ha una veta, i sí, allà no la deixo.
0: Has tocat el moll de l'os, que diuen.
1: Això mateix.
0: El moll de l'os.
1: I això és el que farem la pròxima setmana.
0: Mira, perdona, agafa tu com... Avui que l'Àngel no està aquí,
1: sí,
0: agafa tu com la frase, la dita de la setmana.
1: Quina és?
0: Tocar el moll de l'os.
1: Tocar el moll de l'os. Clar, perquè a l'os...
0: El moll.
1: L'os...
0: L'os té moll.
1: Que és l'arrel, no?, una mica...
0: La part interior més profunda.
1: Sí.
0: Allò és anar a buscar la base de tot plegat.
1: Tot, on radica tot.
0: Sí. Doncs
1: pues mira, ja sí, aniré...
0: Tocar el moll de l'os.
1: El moll de l'os. Molt bé.
0: Molt bé.
1: Bueno, Amadeu, pues, com ja vam veure la setmana passada, vau parlar amb mi que estava a Mallorca.
0: Sí.
1: Que teníem, bueno, i volia explicar una miqueta...
0: Va anar bé.
1: Va anar genial. Jo realment, jo sempre penso malament, en el sentit que sóc molt pessimista i pensava que no vindria ningú.
0: Digue-li... reservat.
1: Sí.
0: Ets més reservat que pessimista.
1: I escolta, vam fer 3 dies i pràcticament els 3 dies va ser tot venut, eh? O sigui...
0: És a dir, m'estàs dient...
1: Sí, sí.
0: que va durar 3 dies.
1: Eren 3 bolos, no era una bola gitana.
0: Però és que, escolta'm, la Pilar, que està acostumada a fer bolos, i a Mallorca també n'ha fet algun,
1: sí.
0: Jo no sé, però això s'ha de valorar, no?, que hagis de repetir 3 dies.
2: Clar, 3 dies... Bueno,
1: no vam repetir, és que ja ho teníem pactat, que eren 3 dies.
0: Home, no, però entenem sí, que...
1: A Mallorca, el Teatre del Mar de Mallorca.
2: I quantes sí, sí. butaques?
1: Eren 75.
2: Molt bé.
1: Clar, pel tipus d'espectacle que portem, que és el Vullser, va molt bé aquella...
0: Sí.
1: Perquè
0: sí.
1: la gent participa molt, sí. i va estar molt bé. Vam tenir de convidats, no sé si la coneixes, a Pilar, a l'actriu Lara Martorell, de Mallorca.
2: No.
0: Bueno, sí, sí.
1: Pues
0: sí,
1: va estar, ell
0: sí,
1: és d'allà,
0: sí.
1: Àngel Aguiló, que és Àngel Aguiló, és un personatge de Mallorca molt conegut.
0: També.
1: I la presentadora, una presentadora d'IB3, del canal d'allà,
0: ah, sí?
1: amb Marta Ferrer. Marta Ferrer.
0: Ah, molt bé. I tant, però és un lloc molt xulo. Jo hi vaig assistir amb un lliurament de premis un any.
1: Vale,
0: jo no estava premiat, sí. Jo estava de públic.
1: El teatre, el teatre més gran, i una, i al costat tenen no estàvem a la carpa adjacent.
0: Doncs ja...
1: Però molt bé, molt bé.
0: És molt xulo, molt bé. Jo vaig estar en aquest lliurament de premis, ja fa anys, d'això,
1: sí.
0: i molt xulo, i molt maco. Què més?
1: Doncs, nosaltres no estem acostumats a aquest tracte, i ens van allotjar a un hotel... d'allà a Mallorca, sí? que era un de les 5 estrelles.
0: Maco.
1: Però és que jo vam estar a punt de no anar a actuar.
0: Però tu no ho diguis, això de jo no estic acostumat. Quin hotel?
1: No me'n recordo. Jo li dèiem a Aubameyang, però no és a Aubameyang. No. A Omar Hotel, és algo per l'estil. Ah, sí? Està allà a Serenal, a Mallorca, en el barri, en la zona aquella.
0: A primera línia.
1: No primera, però pràcticament. Però a mi, jo feia temps que no ho veia jo, clar, allà a Serenal, és que tot són comerços per alemanys.
0: Sí.
1: Està tot amb alemany.
0: Hotels...
1: És increïble.
0: Sí, sí, sí. Vas sentir com tu et diuen, tenca i obre els ulls, estàs a Berlín, i tu creus. Per la platja
1: no
0: potser
1: no. No sé si Berlín, però...
0: No, ben bé.
1: Sí. I si hem des de les 9, ja fotent-li a la cervesa, però a les 9 del matí... Els van jugar, i la gent esmorzant cervesa, però no una canya, que podies banyar dintre, saps? Acudir-te, posar-te el banyador o sense,
0: home,
1: i et podies banyar dintre.
0: Home, ens agrada que ens facis la crònica d'aquesta manera,
1: sí.
0: Però ara, si et sent algun a la mà...
1: Bueno, escolta, és el que van a fer allà. És el seu parc d'atraccions.
0: No, també digue-li.
1: Vale. Que s'ho passava molt bé,
0: I no fan mal a ningú, que diuen.
1: No. Bueno,
0: en principi.
1: Si li preguntes a algú d'allà a Mallorca, potser diu...
0: Molt. Tu com vas notar l'estat d'ànim? Perquè ja saps que, i fins i tot vàrem trucar al portaveu de la plataforma contra la massificació del turisme.
1: Sí.
0: I l'ambient està carregat. No sé si vas detectar alguna cosa en aquest sentit.
1: Pràcticament a tot això que vam fer, com nosaltres preguntem...
0: Sí.
1: Exacte. Doncs una de les coses que sempre ens deien era... pues que vinguin menys turistes. En general, t'ho dic ràpid, eh? Clar, perquè arriba un moment que aquella gent no... Que estem en una... És una illa, al final, allò. Sembla que no... I arriben... Bueno, hi arriba un... Arriba un moment en què allò no és riquesa, sinó tot el contrari. I clar, la gent que viu allà pues, li comporta una sèrie de problemes... Que sempre que es reflexa.
0: Déu-n'hi-do. I d'aquí que li agradi tant aquest tipus de shows... On vosaltres el que potencieu és precisament la identitat del lloc on esteu.
1: Nosaltres anem a aprendre i ells els fan una miqueta... la paraula no és teràpia, no? Però parlen sobre i posen coses en comú, perquè a vegades la gent es posa a fer... Hem de parar, ei, pareu que estem aquí nosaltres.
0: Us va provar.
1: Sí, la veritat és que sí. I a més, mira, m'he portat una sèrie d'expressions d'allà de Mallorca que les volia compartir amb tots vosaltres.
0: Sisplau,
1: realment, curioses, no?
0: Vinga.
1: Mira, una cosa que sí que vaig aprendre és que quan vas a Mallorca i algun mallorquí et diu, dona'm un parell d'això. Mai un parell són dos. Mai.
0: Mai són dos. I quan diuen... Toma un parell de...
1: No ho saps. O sigui, ningú em va arribar a concretar a Mallorca quan són un parell. Però dos, segur que no.
0: Quan diuen un parell són o tres o més. Però mai dos.
1: Depenent de la persona, si et diu un parell, has d'endevinar-ho.
0: Has d'endevinar-ho.
1: Clar, clar. És curiós.
0: No hi havia caigut
1: jo
0: amb això.
1: Jo intentava racionalitzar-ho i la gent fotia de mi. Però què dius? No són dos.
0: Mai a la vida! Si mai! No ho diguis mai a la vida, això!
1: Per exemple, una altra cosa. Sí, si ja algú et diu... Ja et diré coses, com estàs parlant, i sí, dirà, bueno, ja et diré coses. O ens hem de veure, vale?
0: Sí, sí.
1: Espera assegut que amb aquella persona no la tornaràs a veure.
0: O també diuen allò de... Ja xerrarem. No, clar, ja xerrarem vol dir fins aquí, i no vull saber mai més res.
1: Sí, sí, no,
0: home,
1: però...
0: Tampoc seria això, tampoc.
1: Sí, però vull dir, entre ells ja ho saben, si tu vés de fora i et diu, bueno, ja ho veurem, tu creus que et veuràs, i ui, doncs aquella persona ja ha desaparegut.
0: Ja.
1: No és que t'estigui fent ghosting, és que des del principi ja t'estava dient que no...
0: Que no vol jugar.
1: Saps què són, xícheros?
0: Xícheros.
1: Què són xícheros?
0: Xícheros. Xícheros.
1: Pèsols.
0: Pèsols.
1: Pèsols.
0: Ah, molt bé. Que xulo.
1: Amb el nom. Mira, si et creus amb algú i et diu, uep, com anam?
0: Uep, com anam?
1: Has de dir bé.
0: Bé. No, ens quedaríem amb bé.
1: No t'estan preguntant que t'explayis i que expliquis. No, la resposta és bé.
0: Clar, i si...
1: Bé, gràcies, i continues el teu camí.
0: Sí, perquè si dius sí, perquè és que resulta que... Llavors ja et sortiran amb allò de ja xerrarem.
1: Això, a Mallorca compta que no tenen pressa, és curiós això, no tenen pressa, tenen temps.
0: No tinc temps.
1: No, que no tenen pressa, el que tenen és temps.
0: Ah, tinc temps.
1: No,
0: pensa-ho,
1: eh? No, és un,
0: per
1: no...
0: exemple, algú que va precisament amb presses et diu, tinc temps.
1: Clar, no, és que no, precisament per tenir temps no tenen pressa. Com tenen temps per tot, no tenen pressa.
0: Ah,
1: que tenen els temps.
0: Vols dir que no existeix la pressa?
1: No.
0: Ara t'entenc.
1: No.
0: Ara,
1: no.
0: Hosti, és curiós.
1: Clar, però compte, eh?
0: Avui estàs fotent aquí una lliçó de català mallorquí.
1: Després
0: maco,
1: està el misteri de l'idó.
0: Idó.
1: Que a saber què significa.
0: Idó.
1: Perquè depenent de la intenció amb el que ho dius, significa una cosa o l'altra.
0: Ah, sí?
1: Digo, vaig a menjar cargols. Idó! Com dient, mare meva.
0: Sí.
1: O, ostres, qui, he perdut la feina. Idò. O sigui, depèn de molts... Mai és una cosa en concret. Clar, no és fàcil, eh?
0: No. Important el to. El to de l'idò.
1: El to i la intenció.
0: I la intenció. Molt bé.
1: Mira, ara faig canvi... Passem de Mallorca i ens passem a Alacant.
0: Alacant.
1: Perquè ahir teníem gravació del Vullser, del podcast que fem a la Llam Store.
0: Feu uns salts de Déu-n'hi-do.
1: Clar, a mi particularment una de les coses més m'agrada és aprendre català d'altres llocs que habitualment jo no parlo.
0: Sí, és
1: i
0: veritat.
1: Paraules, expressions.
0: És veritat.
1: Doncs ahir teníem al públic un noi que era d'Alacant.
0: Sí.
1: I una de les paraules que ens va proposar era sonoro. Sonoro.
0: Sonoro?
1: I dic, què és sonoro? Què vol dir sonoro?
0: Sonoro.
1: Concretament aquesta paraula és del poble de Pego, d'Alacant.
0: Ah, carai.
1: I, clar,
0: això, sonoro... això ve de sonorització, no ho sé.
1: Clar, i a veure, explica'ns perquè no teníem ni idea.
0: Clar.
1: Doncs explica una història fantàstica, que també la vull compartir.
0: Sisplau.
1: Va explicar que al seu poble, abans, la mateixa persona que portava les llaunes de pel·lícules al cine...
0: Sí!
1: Al cine sonor.
0: Aquelles llaunes, clàssiques de...
1: La mateixa persona... portava també al forn, als forns, el blat.
0: El blat?
1: El blat. Portava les pel·lícules i
0: el
1: blat.
0: Al mateix temps que portava aquelles llaunes...
1: Clar, les pel·lícules les deixava al cine...
0: Que semblaven ensaïmades de Mallorca, precisament.
1: I el blat el portava al forn. Però era el mateix transport.
0: Amb el temps,
1: la gent va acabar identificant el blat amb el sonoro. I el sonoro és el blat. Com et quedes?
0: Van arribar a relacionar de tal manera que ja van dir...
1: Van relacionar la persona que portava les pel·lícules sonores...
0: Sí. Quan portava l'any ja deien, ve el sonoro.
1: Clar, perquè la pel·lícula que portava ja tenia so. És increïble.
0: Hòstia, però això és molt local.
1: Clar, ens va dir que era...
0: Molt local, això no... Segons.
1: Sí, jo em vaig quedar...
0: El sonoro, mira. El pa està fet de sonoro. O la cervesa de sonoro.
1: Sí. Espero estar explicant-ho bé, però sí. No, va dir que això mateix.
0: És curiós, tot això.
1: Jo espero que no s'ho inventin. No, segur que no s'ho inventin.
0: No, home, si tu...
1: Veia un noi que no estava allà per la broma, eh?
0: Ja,
1: estava
0: allà... Ja, una mica. molt bé. Sí. Què més? Més anècdotes,
1: bueno,
0: més curiositat.
1: Bueno, del Vullser, jo crec que ja deixem aquí, ja hem fet un viatge per...
0: I ens agrada molt que estem veient, és que ja porteu una de bolos impressionant.
1: Sí, però clar,
0: una animalada, no sé si els conteu.
1: Sí, jo crec, bueno, tampoc, home, podíem portar més, però també menys. Jo soc uns 30 i pico o així 30.
0: Home, ja m'ho penso que podria portar més o menys.
1: Sense comptar les gravacions que fem, que jo ja són
0: això és una part.
1: És un parell al mes, o sigui que ja portem.
0: A veure, de bolos a fora, a peu de carrer, amb el poble, com a públic. 30...
1: 30 i pico, no sé, 30, hauria de comptar.
0: 30 i pico. Impressionant. Sí. El més maco és que, en realitat, esteu fent un viatge pels Països Catalans.
1: Aquesta és una de les intencions del show. O sigui, fer un viatge per totes les maneres de parlar... per conèixer totes les maneres de la parla catalana.
0: Bueno, saps que et falta la Catalunya Nord?
1: Clar, encara ens falta arribar. Sí, ja arribarem.
0: Andorra...
1: Bueno, i al País Valencià encara no hem anat.
0: La Vall d'Aran, respectant l'aranès...
1: Sí, clar, allà...
0: A l'Alguer, haureu d'anar a l'Alguer... Sí?
1: No, és que a veure...
0: No, si et queda.
1: Jo em veig jubilant-me fent això,
0: Bueno, Déu vulgui.
1: Sí, Déu
0: no, Déu vulgui, ho dic perquè avui en dia jubilar-te i...
1: Clar, bueno, doncs no jubilar-me.
0: No,
1: jubilar-me ja.
0: No, per això et dic... Sí. Jo, a veure, que no vull ser pessimista.
1: No, home.
0: Però jo no et veig jubilat, no sé com dir-t'ho. No a tu, sí. No a tu ni a cap dels
1: que... A gent de la nostra edat, també és veritat.
0: Ja t'ho dic, ara, això que vol dir, això, jubilar, això ja no es porta, això.
1: Amadeu, avui...
0: Sí, digues.
1: Avui porto, també, per acabar, porto l'horòscop, i l'horòscop de la passió...
0: Ah, sí?
1: Sí. Però abans d'arribar aquí, intentaré fer 5 cèntims resumit d'una nova experiència paranormal. Paranormal, empresarial paranormal.
0: Carai.
1: Que està succeint de nou al meu barri. Meu barri... Jo no sé què té el meu barri, però...
0: Jo no sé, si...
1: És que és increïble.
0: Si la secció que et vaig proposar anava per aquí, però
1: sí.
0: jo aquesta te la compro.
1: Sí.
0: Podríem dir moments paranormals...
1: A veure, deixa'm acabar...
0: Del reventós.
1: És que aquesta secció jo crec que és millor posar-li el títol després que t'hagi explicat el que vaig explicar.
0: Val. T'escoltem.
1: Bueno, jo sempre vaig a comprar el pa a un forn que tenim allà al costat de casa nostra.
0: Sí.
1: I és un carrer i que està enmig del carrer, més o menys. Una miqueta més amunt, però res... El següent número o dos, una mica més...
0: A tocar.
1: Hi havia, fa molt de temps, una granja, bar, que estava tancat. Des que jo estic allà, allò està tancat.
0: Sempre tancat.
1: Sempre tancat, però...
0: Tu no l'has conegut oberta, vaja.
1: No, que no hi treballava ningú, que el negoci estava tancat. I farà, potser, abans d'estiu, el van tornar a obrir, de manera... No de manera misteriosa.
0: Va
1: tornar a obrir i ja està.
0: Un dia te'l vas trobar obert.
1: El misteri...
0: Sí.
1: Rau en els horaris que fan aquella gent.
0: Mm-hmm. Explica't.
1: Obren quan els dona la gana. Però quan els dona la gana.
0: Ja, és a dir, no hi ha un criteri...
1: No, hi ha
0: un horari...
1: Ara bé, sempre que està obert, veuràs a dues persones assegudes a una taula que tenen a la terrassa. No sempre són les mateixes, però sempre... Hi ha dues persones...
0: Hi ha una terrassa davant de la porta,
1: bueno,
0: o sigui,
1: és
0: la vorera.
1: És la vorera. És la vorera. I posen allà quatre taules. Mateixes quatre taules que posa el Ford, que està al costat, que és el que jo vaig sempre.
0: I sempre que està obert, quan està obert, a saber quan...
1: No he trobat el patró d'horari obert.
0: Però sempre que està obert, hi ha dues persones assegudes a la taula.
1: I curiós que no sempre són les mateixes.
0: No són les mateixes. I no són ni quatre, ni una, ni tres. Una mica com els mallorquins, que dius un parell no són dos.
1: Doncs
0: aquí seria sempre dos.
1: Amb aquest és un parell.
0: Sempre un parell.
1: A Catalunya són dos.
0: I mai són els mateixos.
1: No. I jo no sé... Clar, perquè aquí entra el tema...
0: Sí.
1: A més del tema paranormal, potser ja entra...
0: Però és una granja, ara.
1: És una bar-granja.
0: No, vull dir que no hagi canviat de negoci
1: i que
0: tu no sàpigues que...
1: Es dedica pràcticament al mateix que al forn... El que passa és que sembla que no venen pa, però es dedica... Pots anar allà a esmorzar, a prendre qualsevol cosa.
0: Molt bé. A veure, jo per ajudar-te,
1: Sí.
0: Per ajudar-te, ho dic, T'has fixat

0: Els que vegui seran uns altres.
1: Però espera que no...
0: Van espetegar algun altre lloc.
1: No t'he explicat el millor de tot.
0: Potser van espetegar a Mallorca.
1: A Mallorca.
0: No ho sé, jo.
1: Però el tema, l'altre tema, que no és paranormal, això no sé com qualificar-ho.
0: Val.
1: Al forn on jo vaig sempre, quan abans que aquest estigués obert, hi havia a vegades un senyor gran amb gorra allà que s'asseia, allà a prendre qualsevol cosa, un cafè, i sempre fumava un puro. Fins aquí, doncs molt bé. Doncs mira tu què haurà passat entre els propietaris del forn on vaig jo i aquest home, que a vegades quan la nova granja bar està oberta, he vist aquest mateix senyor assegut a la taula de la tapadera, diem, mirant
0: cap al forn,
1: fumant-se el puro, com dient... Foteu-vos, que ara sóc client d'aquests.
0: Ja. A veure, jo he guardat silenci.
1: Jo no sé ja com qualificar aquesta secció.
0: I jo no sabria com qualificar tot això que has explicat.
1: Però tot això és verídic.
0: No, m'ho crec. L'home del puro... fes un seguiment. I la propera ens ho expliques.
1: Sí, no puc fer una foto.
0: Fes un seguiment. Escolta'm una cosa.
1: Sí.
0: Queden 30 segons.
1: Sí. A veure, per la...
0: Em sap greu perquè has fet la feina.
1: Per la Pilar...
0: Deixa-ho anar ràpid.
1: Recorda que és
0: Sagitari.
2: La Libra, la balança.
1: És horòscop de la passió, eh?
2: Sí, vinga, va.
0: Ràpid.
1: Alerta, perquè la química es dispara, però també la intensitat. Hi ha un ambient perfecte per una estira i arronsa molt sensual en terreny íntim.
0: Mira, fins aquí. Queda tu per tu, és que no tenim temps.
2: El terreny íntim.
0: Sí.
1: Fins aquí.
0: Deixem-ho aquí. Josep Maria Reventós, Pilar Ordóñez, fins la setmana vinent.
1: Adéu.
0: Que és fantàstic tot això, però ho hem de deixar.
1: Sí, clar, la finestra, la porta.
0: Sí, la porta. Ara baixem la persiana. Sí. No, tu no pateixis. Ara baixem la persiana. Vale. Tu tira d'allà i jo tiro d'aquí.
1: Vinga.
0: Que tingueu un bon cap de setmana. Això és la República Santboiana i dilluns hi tornarem. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
3: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
4: Són les 11 del matí i aquesta...
5: Us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil ha ordenat en un segon alert que ha enviat aquest matí el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. A banda, també, els centres educatius romanen tancats en aquesta zona. El Medocat preveu que es puguin superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'aigua ja deixa carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari viari i 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Anem a saber com s'està vivint l'episodi a la Ràpita, on fins les 10 del matí s'havien recollit gairebé 80 litres per metre quadrat. Ens amplia aquesta informació l'Hernán Subirats de Ràdio Ràpita.
6: A la Ràpita, fins a les 10 del matí, havíem recollit gairebé 80 litres per metre quadrat en tot aquest episodi de pluja, tot i que les afectacions dels barrancs del municipi han estat mínimes i solament s'ha hagut de tallar la circulació per un parell de carrers del barri del Chicago, que és el que se sol inundar en episodis com aquest. Preocupa, això sí, la situació a la plaça Agustí Vizcarro Lapín, perquè comença a quedar inundada i és on es troba el Museu de la Mar de l'Ebre. Elena Queralt, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, explica que des de l'Ajuntament es segueix en atenció la previsió de les properes hores.
7: Tenim controlats amb el Departament de Policia Local i Brigada Municipal els barrancs, els embornals. De moment, com a municipi, estem aguantant bé i esperem que acabi la jornada així.
6: La Ràpita ja havia començat a prendre mesures ahir a migdia amb la suspensió de les classes escolars i el tancament d'equipaments municipals.
5: I anem ara fins a un altre punt. Anem concretament fins a l'Ametlla de Mar, on allà hi tenim el Francesc Callau. Francesc, quina és la situació aquí? Bon dia.
8: Bé, la situació ara és de pluja continuada, però ha baixat la intensitat respecte a la que ha caigut durant 3 horetes des de primera hora del matí. Calculeu que avui ja portem 162 litres d'aigua acumulats i 85 litres que van caure des del migdia fins a la mitjanit d'ahir. En tot cas, això ha provocat que estiguin baixant els barrancs, que indrets com el carrer Major, que és la desembocadura del barranc de Galetet, hagin acumulat gruixos d'aigua importants. També s'ha quedat un tren tallat a l'estació del tren de l'Ametlla de Mar. En tot cas, situació a hores d'ara controlada, tranquil·la, però amb molta quantitat de pluja que des d'ahir amb previsió

0: Jo, pues, ja l'Ajuntament ja va comunicar la suspensió de les classes als centres educatius i l'activitat esportiva als centres esportius.
1: Gràcies, Francesc. Doncs estarem pendents. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest dia de ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi de Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui coneixerem una nova entitat de Sant Boi, Origen Emprendre en Femení. És una xarxa de dones amb ganes de crear una comunitat on emprendre no sigui fer-ho sola. A les portes del 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental, avui també hem convidat a l'associació Equilibri per avançar les activitats que preparen davant d'aquesta commemoració a Sant Boi. I pel que fa al cinema, com és habitual els divendres, coneixerem la cartellera dels cinemes Can Castellet de Sant Boi. Ho farem amb el soci d'aquesta empresa que gestiona durant aquest proper any els cinemes, el Josep Vilella, i també, d'altra banda, les recomanacions que ens fa el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal. Doncs som-hi, comencem aquest dia de ràdio de divendres i avui que parlarem d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental el 10 d'octubre, escoltarem cançons que en parlen de depressió, d'ansietat o de la pressió de la fama. I una d'aquestes veus és la cantant Billie Eilish. I comencem amb Lovely.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: A Agenda Carret expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Un parell de minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. I dèiem a l'inici del programa d'avui divendres que ara mateix coneixem una nova entitat de Sant Boi que es diu Origen Emprendre en Femení. És una xarxa de dones amb ganes de crear una comunitat on emprendre no signifiqui fer-ho sola. I per això avui tampoc estic sola, perquè avui jo no havia d'estar sola a l'estudi de Mia Grima de Ràdio Sant Boi. Estic molt ben acompanyada, en femení plural, i això encara m'agrada més. Per tant, comencem per les presentacions. La vocal, una de les vocals d'Origen Emprendre en Femení, la Marta Carrera. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Una altra de les vocals de la Junta Directiva, la Soraya Parrado. Què tal? Benvinguda.
3: Hola, bon dia.
1: Una altra vocal, la Nerea Vera, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Responsable de disseny i imatge, la Paula Navarro, què tal? Benvinguda.
5: Hola, bon dia.
1: I la presidenta d'Origen Emprendre en Femení, que és la Vanessa Cantero, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio.
6: Bon dia, Mònica, moltes gràcies.
1: M'agradaria també des d'aquí donar les gràcies per poder coordinar tota aquesta entrevista i per estar pendent d'aquesta entrevista a la vicepresidenta d'Origen Emprendre en Femení, que és la Marta Saavedra, i aprofito també per enviar una salutació i una abraçada molt forta, igual que la Marta, a la tresorera d'Origen Emprendre en Femení, que és la Xus Martín, i també a la vocal Elisabet Niubó, les tres estimades per aquest programa, perquè han vingut en moltíssimes ocasions. I me n'alegro també que estiguin en aquest gran projecte que es diu Origen Emprendre en Femení, que crec, Vanessa, que potser no va néixer molt gran, però vol ser molt gran.
6: I tant, i tant. Pues nació de un sueño y una idea que compartíamos Marta Saavedra, Chus y yo, y que la vida decidió ponernos en el camino un día cualquiera, donde en una conversación donde empezamos a decir, ¿te imaginas que pudiéramos llegar a construir una asociación en femenino, donde acompañáramos a otras mujeres? Y decidimos empezar a darle forma. Uh-huh. Esto no te hablo de hace muchos meses atrás, fue al principio de este 2026. Nos lo queríamos tomar con mucha calma para disfrutar también del camino, pero nos dimos cuenta de una cosa, que solas éramos tres y por supuesto que confiábamos en nuestros recursos, pero queríamos hacer algo tan chulo que se nos quedaba muy corto estar tres personas, así que tiramos de empezar a imaginarnos cómo queríamos que fuera Origen y de contar con otras mujeres que pudieran aportar. Y vamos, ya estás viendo que tenemos aquí a un potencial brutal. Cada una de las mujeres que nos acompaña, bueno, además de ser grandísimas personas, son muy buenas profesionales, muy generosas, porque también para estar en una asociación donde aportas todo, tienes que ser muy generosa. Y creo que hemos hecho un equipazo que se refleja en cada reunión. Ahora estamos contra reloj, trabajando, ahora contaremos más adelante
1: sí,
6: en algo que se viene.
1: Perquè hi ha una data molt important que encara no desvetllarem, però que de seguida ho farem.
6: Sí, sí, Vanessa. Y estamos trabajando contra reloj y nos reunimos cada semana. Y la verdad es que son reuniones que sales de ahí con una, bueno, diríamos enchufadas, ¿no? Con unas ganas, muchísimo trabajo. Pero la realidad es que salimos muy felices de todo lo que se nos ocurre. O sea, una habla y otra termina la frase. Y esa conexión nos parece mágica. Entonces, teníamos esto pensado para que viera la luz despacito, pero se ha hecho grande muy pronto, así que tampoco podemos desperdiciar esa oportunidad. Y sobre todo, daros las gracias por darnos visibilidad, que ahora es tan necesaria para impulsar este proyecto.
1: Clar que sí, la nostra obligació i devoció també, perquè us admirem, almenys jo, a totes vosaltres, i evidentment heu d'estar aquí per explicar el dia a dia d'Origen Emprendre en Femení. La història ja la sabem, però ara volem saber en quin punt cadascuna de les persones que avui ens acompanya, de les dones que avui ens acompanyen, entra a formar part d'Origen. Comencem per la Marta. Marta.
2: Hola, bon dia, Mònica.
1: Com comences? Com t'assabentes del projecte? No sé si va ser elles a tu, tu a elles.
2: Sí.
1: Com us coneixeu?
2: Bueno, això crec que és el més bonic d'aquestes connexions i de que el que defineix aquest, i el que defineix aquesta nova manera de liderar, que li diem liderar en femení o emprendre en femení. La Vanessa em presta serveis a mi com a assessora fiscal i algú li havia parlat de mi a la Marta Saavedra. Mm. Llavors, dins dels perfils que elles buscaven, jo encaixava. I com ha dit la Vanessa, no? En aquesta primera trobada que va ser, ei, ens trobem sense cap compromís i veiem si connectem, jo vaig dir un sí enorme. Mira, ja s'han posat la pell de gallina, perquè jo en el seu dia havia visualitzat, no?, aquesta associació, aquesta comunitat amb aquests valors, amb aquesta mirada, amb aquest acompanyament, i pel meu moment professional tampoc no era ni el moment per començar i fer-ho sola, doncs encara no havia trobat el com. I de sobte, que meravellós, no? Em venen tres dones que cada dia estic coneixent més, que admiro cada dia més, i diuen, és que ja està fet, és a dir, la idea, les bases, i volem sumar-nos a 8 que tirem això endavant. Clar, és com un sí gran, no?
1: Doncs aquest és el testimoni de la Marta Carrera i la Soraya Parrado.
6: Bueno, pues es todo, bueno, es diferente a lo de Marta. Vanessa y yo somos mamis también, y nos conocemos por el colegio. Somos mamis en parques, en la puerta del colegio. Tengo mi propio negocio y Vanessa cogió un día y me dijo, Soraya, tengo un proyectazo para ti. Y dije, otra vez no, por favor, no sé decir que no. Entonces, nada, pues la verdad que vino con sus ojitos de gatito de Shrek y me convenció muchísimo para hacer este proyecto. Estoy súper contenta. Realmente dije que sí y dije, bueno, ya veré qué hay dentro, ¿no? Pero es que cada vez que abrimos algo es en plan, wow, es que es una pasada lo que estamos creando.
1: ¿Qué?
6: La unión que estamos haciendo y bueno, una sinergia brutal y súper contentas.
1: ¿Y el testimoni de la Nerea Vera?
3: Hola, Mónica. Doncs bé, jo sóc la cunyada de Vanessa, però a part portem treballant juntes moltíssims anys, i quan es fica en un projecte d'aquesta magnitud o qualsevol altre projecte, sí, sempre em convida, em dona la mà i diu easy, i de l'easy hem creat una empresa fa 2 dies, o sigui, jo vull créixer i creixeré amb aquest projecte perquè sóc emprenedora des de fa un mes, i bueno, doncs ja està, em va convidar, vaig dir que sí, sóc una amant de les dones, una amant de, pues, començaré aquest negoci i he vist una oportunitat molt clara, i és molt bonic, és el que diuen elles, és molt bonic el que estem fent, les idees, les connexions, les sinergies, és tot molt bonic. Ja no, per tota la gent que està ara, que vol ser emprenedora, que no ho sap, que té dubtes, que se sent sola, com per les generacions que venen, de dir, és que tinc moltes possibilitats, i estem coneixent gent meravellosa, amb unes històries darrere molt sobtants, professions que deies, mare mia, però si això jo només ho veia a les pel·lícules, i existeixen dones que estan desenvolupant aquests negocis, aquestes professions, i que bonic poder donar visibilitat i explicar-lo, no?
1: I la Paula?
4: Hola, bueno, yo soy segunda generación, entonces he visto a mi madre desde siempre ser una mujer fuerte y tirar para adelante ella sola, y encontrar mujeres que hacen lo que yo llevo viendo toda la vida, pues la verdad es que me da como un poco de decir, jo, esto lo puedo hacer yo, lo podemos hacer todas, y bueno, es una pasada el grupo que tenemos, que es que son mujeres geniales.
1: Doncs avui estem coneixent aquesta nova entitat a Sant Boi que es diu Origen Emprendre en Femení. Vanessa Canteros la presenta. Vanessa, el que voleu és que això no es quedi aquí i que sigui petit. Voleu que sigui una associació molt gran, no només d'abast local, inclús comarcal, català, inclús de fora de Catalunya. Esteu obertes a qualsevol perfil?
6: Sí, la veritat és sí, perquè ens agrada pensar, no?, en gran. Jo crec que la idea d'Origen és disfrutar també, i cada una de nosaltres tenim històries al darrere que són molt diferents, però els inicis són molt, bueno, tenim moltes coses en comú, i parles amb una altra dona que ha començat a emprendre i li passa el mateix, no? I volem estar al costat de qualsevol persona que ens necessiti. Això és realment és el nostre desig. Llavors podrà ser tot lo gran que puguin fer totes nosaltres, perquè volem acompanyar qualsevol persona, a qualsevol dona que que senti, no? que origen és el seu lloc.
1: De qualsevol lloc i de qualsevol edat, que d'aquí està la riquesa, perquè en aquesta taula ja estem veient diferents edats, i jo crec que el que voleu, el que perseguiu, també la resta de la Junta Directiva, doncs cadascú té la seva edat, i és el que voleu, no? La riquesa està en això, en el que es podeu complementar a dones, persones de diferents edats, en diferents recorreguts, no?
6: Sí, tal qual, perquè, mira, és que ara mateix tenim aquesta casuística, no? Nerea fa, pues, això un mes, que és emprenedora, però bueno, porta amb mi moltíssims anys i és també la creadora de moltíssimes coses, encara que s'hagi ara animat, no?, a donar el pas. Però mira, l'altre dia la meva neboda, a la seva classe, parlava a la seva profe de la seva mare, no? Era com... I això és el que realment volem, no? Donar visibilitat i donar suport, i l'edat no té que ser un límit. Pot ser emprenedora amb quasi l'adolescència. Bueno, de fet, tenim adolescents amb projectes molt xulos aquí a Sant Boi, també,
1: sí,
6: a la ciutat.
1: Amb el talent Factory, i tant, això, del Sant Boi Talent. Sí.
6: I que, bueno, que tenen idees, tenen ganes, i per què no? I també tenim a dones. La meva mare l'altre dia em deia, a mi és que jo voldria emprendre ara. O sigui que, per què no, no? I donar visibilitat a tots aquests projectes, i sobretot també sense idealitzar l'emprenedoria. No és ideal, és dura, per això volem acompanyar aquestes dones, perquè és possible, però amb direcció arribes avant. Llavors volem ser aquesta direcció.
1: Doncs avui estem coneixent aquesta nova entitat santboiana, Origen Emprendre en Femení. Si voleu més informació, doncs tenen una pàgina web que és origenemprenderenfemenino.com, que hi ha un número de telèfon que és el 687 80 49 83, i també un email per si hi ha alguna persona, doncs, que directament us vol escriure, info@origenemprenderenfemenino.com. Voleu que sigui molt gran, voleu que arribi a tothom, i podem dir, Marta, que també és en femení, però que no descarteu que algun emprenedor home vulgui afegir-se a aquesta iniciativa, oi?
2: Sí, bueno, aquesta és una de les converses que hem tingut, i al final, quan parlem d'emprendre en femení, com deia abans, o liderar en femení, és una altra manera de fer. Sí que és veritat que l'enfoc femení ens porta a ser un grup de dones,
1: sí,
2: perquè hi ha un, com dèiem ara, no?, el anar sola és algo que està passant molt, i que emprendre acompanyada i amb xarxa és important, i això és molt de dones, lo de la tribu, lo de trobar-nos, no?, que veia dels nostres ancestres. Llavors, evidentment, la porta està oberta, perquè el que nosaltres estem oferint, el que estem presentant, és una altra manera de fer. Una altra manera de fer negoci, una altra manera de parlar de negocis, una altra manera de viure, i d'atrevir-nos, sobretot, que això és més de dones que d'homes, a parlar, doncs, de diners, a parlar de negoci, a parlar de pensar en gran, i d'atrevir-nos a ocupar un lloc que ja ens correspon, però que encara hi ha moltes barreres.
1: Aquest sostre de vidre, Vanessa, del qual hem parlat amb algunes de vosaltres en més d'una ocasió, i que encara continua, malauradament.
6: Sí, això és una realitat, i per això també ho volem enfocar des d'aquesta nostra posició, i ajudar a les màximes dones possibles que deixin de sentir-se sola. És que emprendre no és necessàriament sentir-se sola, però malauradament és el que succeeix sempre.
1: Hi ha una data important, que serà la del 26 de novembre, que és la data de presentació en societat. Nosaltres aquí fem un spoiler, i us presentem aquí a través de la ràdio i aquest programa Dies de Ràdio, però el dia 26 de novembre ho fareu ja a l'engròs. Què passarà aquest dia? No sé qui m'ho explica. Tu mateixa, Vanessa, o algú altre? No sé. Sí, tu?
6: Voy yo.
1: Vinga, som-hi.
6: Ara me cambio a mi lengua materna, así lo voy a dar todo.
1: Pues
6: el 26 de novembre es nuestra apuesta de largo. Origen ha apostado por salir a la sociedad con un evento, porque queremos hacerlo diferente. Es nuestra manera también de llevar este proyecto a cabo. Entonces vamos a tener la oportunidad de que cualquier persona que quiera estar, pues compre su entrada para estar en este evento. Va a ser una entrada simbólica. Lo que queremos es el compromiso de que las personas estén allí, porque tenemos un aforo un poquito limitado, son 150 asistentes y pues casi que lo tenemos ya casi cubierto con todos los contactos que tenemos cada una de nosotras, y esto es lo más interesante. Entonces queremos ese compromiso. ¿Qué va a pasar el 26 de noviembre sin desvelar todo? Pues además de compartir qué va a ser Origen, va a ser la muestra, como un pequeño, sacar unas pequeñas cositas de lo que viene en Origen y que te va a acompañar durante todo el 2027, ¿no? Pondremos en marcha ese día toda nuestra plataforma. Habrá una plataforma donde todas las socias tendrán pues un directorio para ponerse en contacto con esas personas que estemos dentro de la asociación. También habrán formaciones, porque si algo tenemos en común todas nosotras, creemos que todas somos buenas profesionales, lo hemos sido desde unos inicios. O sea, yo creo que también es bien reconocerse, que es algo que nos falla a veces a la mujer, ¿no? Que nos reconocemos poco y reconocer.
1: Sí, el síndrome de la impostora.
6: Ah, tal qual.
1: Que l'hem conegut, i a més també n'hem parlat aquí. I que vive... Tothom, jo crec que totes les dones el tenim en algun moment de la vida, o tota la vida l'anem arrossegant, aquesta síndrome.
6: Sí, tal qual. Jo crec que incluso te diria que vive en vena continua, perquè te surge un nuevo proyecto y te vuelve a venir esas sombras de soy buena, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ser buena en tu trabajo y ser una grandísima profesional no siempre va de la mano con vivir bien de tu negocio. Es una realidad, porque necesitas pues aprender a dirigirlo, controlar las finanzas, controlar la comunicación, vender. Qué mal se nos da a muchas la parte de las ventas, ¿no? Es como parece que tenemos esa barrera, ¿no? Y todo esto es lo que nosotras queremos ofrecer en Origen. Nosotras no vamos a enseñar a esas profesionales a hacer mejor lo que ya han venido a hacer, ¿no? Esa parte cada una se forma, sabe dónde lo hace mejor o peor y que tiene que trabajar. Pero sí venimos a acompañarlas en todas esas decisiones que nunca nadie te enseñó. Porque salvo alguna persona que pueda haber estudiado empresariales y que lo haya puesto en la práctica, porque luego la carrera puede ser una cosa y el día a día es otra, se siente perdido en una decisión como puede ser, ¿puedo empezar a contratar a alguien? Esa pregunta, que es tan simple la pregunta y tan compleja su respuesta, esto es justo lo que queremos ayudar. Luego también, colaborando con el ayuntamiento, que nos va a ayudar en muchas de las áreas, habrán financiaciones, no por parte nuestra, sino sobre todo por parte de ayudar a entender dónde está esa financiación al alcance de tantos proyectos que no se usan las financiaciones públicas por falta de conocimiento. Pues nosotras en Origen les vamos a ayudar a que las encuentren, incluso a acompañar cuando se necesite. Entonces, todas esas áreas creemos que son vitales y que a día de hoy es justamente donde queremos que Origen sea fuerte.
1: Doncs avui estem presentant aquesta nova entitat, Origen Emprendre en Femení, ens acompanya part d'aquesta junta directiva. M'agradaria fer una altra ronda, per exemple, amb la Soraya. Què li diries a qualsevol d'aquestes dones que ara ens estigui escoltant i al tanto es pensi que no és emprenedora i ho és emprenedora? Perquè jo crec que totes les dones ho som en algun moment de la nostra vida, durant tota la vida, emprenedores. Què li diries ara mateix si ens estàs escoltant?
5: Pues, perdona, que tengo la garganta un poquito cogida. Les diría que no tengan miedo, ¿vale? Que aquí tienen una red de apoyo y la van a tener muy fuerte. Que todas las de aquí hemos empezado solas, con miedos y con nos. Toda nuestra familia que nos acompañaban es: ¿cómo vas a hacer esto ahora embarazada? ¿Cómo vas a hacer esto ahora con la que está cayendo, con una crisis ahí y tal? Y es en plan, oh, no puedo más, ¿no? Y cuando rompes con todo y sigues tu propio criterio y tu propia persona y tu corazón, todo sale bien. Y todo lo que haces con amor al final acaba saliendo. Así que solamente puedo darles apoyo y decirles que adelante y que nos tienen aquí para lo que necesiten.
1: La Nerea Vera.
7: Doncs m'assumo al que ha dit la Soraya. Al final hi ha molta gent que està ara mateix a casa seva pensant: ai, tinc aquesta idea, tinc aquesta altra, no sé si per aquí, no sé si per allà. Ho pots comentar fins i tot a casa teva, no? I et diuen, bueno, pues, que ja la Soraya no, tu com vas a fer esto i per què ara i no sé què. Doncs sí, per què no? I nosaltres, bueno, serem aquest recolzament del i per què no? Doncs sí, i si necessites un sí, doncs podem acompanyar-te, no ho has de fer tu sola, no? i això és una base d'origen, és tu no has d'estar sola, no? No vas sola pel camí, estem nosaltres i confiem en que això doncs sigui un camí molt llarg, la veritat.
1: Mm. Paula.
4: Me sumo a lo que dicen mis compañeras, incluso gente que ahora mismo esté empezando, que ni siquiera haya tenido un primer trabajo en otro sitio, sino gente joven que su primera idea ya ha sido emprender, ahí es donde vamos a estar nosotras. O sea, desde el minuto uno. Es decir, imagínate, no, tú no has tenido trabajo, pero tú dices, yo tengo un sueño y voy a tirar por aquí. Ahí estamos, te vamos a asesorar, te vamos a explicar. Y si realmente luego decides emprender, te vamos a acompañar. Si luego decides que no, oye, tu decisión. Nosotras vamos aquí a estar, te vamos a estar aquí esperando siempre.
1: Marta.
2: Jo diria que no hi ha edat, no? Justament jo vaig emprendre als 40, una professió totalment diferent, i el que diria és, escolta el teu cor, mereixes que aquesta idea que tens i allò que portes dins, que saps que a més generarà impacte, que podràs aportar a moltes altres persones, és possible. I que no escoltis aquesta veueta impostora que et diu que no és el moment, que està caient una de grossa, que no tens l'edat, o perquè ets massa jove o perquè ja ets massa gran, i que vinguis a Origen a escoltar la veu que et diu que sí, que és possible, que hi ha un camí, que t'acompanya i que pas a pas que mereixes viure-ho d'aquesta manera.
1: Origen Emprendre en Femení, l'associació que avui estem presentant. Recordeu, origenemprenderenfemenino.com és la pàgina web, allà podeu doncs fer una ullada a tots els projectes que tenen. Aquí són elles, les persones que avui ens acompanyen, i la Risa de la Junta Directiva. I aquesta data, 26 de novembre, que no sé si està ja a la pàgina web, però si no està, estarà, no? Està ja,
6: sí,
1: no?
6: Està.
1: Molt bé, vindreu aquí abans del 26 de novembre, per suposat, i explicarem els detalls.
6: Sí.
1: Què és el que voleu, en síntesis, no només el dia 26, sinó com a associació? Què és l'objectiu final?
6: Pues el objetivo final es un poco recoger lo que hemos dicho, sí, ¿no? Pero con estructura. Voy a hacer un poco de... Nosotras, dentro de la Junta, hemos entendido, por nuestra experiencia propia, que al final es lo que también nos aporta valor, que hay varios pilares importantes cuando tú decides emprender. Entonces, ya como he dicho, no vale solo a lo que esa idea, ¿no? Uh-huh. Esa idea que puede ser buena o no, sino que tenemos que tener unos pilares. Esos pilares para nosotras son la mentalidad, hay que trabajar esa mentalidad, pues los síndromes del impostor, uh-huh, el merecimiento, pero también el... Yo tengo un negocio y tengo que aprender a pensar como empresaria y creerme que soy empresaria. Entonces, trabajamos desde ese pilar de la parte mental, el cuidado personal. Nos parece muy importante, sobre todo por eso, esa mirada femenina. Mm. No, nosotras, las mujeres, pues bueno, cuando tú te miras al espejo hay una realidad que quieres verte lo que realmente tú sientes que eres. Y muchas veces no coincide eso, y creemos que también va a haber un momento de autocuidado como pilar fundamental, las finanzas. Por supuesto, yo hay una frase que se la tomo prestada a una muy buena amiga, que si no tienes un negocio rentable, tienes un hobby muy caro. Y esto es una realidad que sucede muy a menudo. Yo de profesión soy asesora fiscal, veo la trastienda de muchos negocios, y la realidad es que dices, madre mía, con todo el esfuerzo que hay allí, y apenas podemos decir que somos muchos autónomos mileuristas, y eso no debería de estar sucediendo. Entonces, las finanzas van a ser claves. Por supuesto, las ventas, como he dicho, es fundamental vender, y hay que enseñarles a vender. Tenemos dentro a Marta Saavedra, que nos va a poner las pilas en cómo poder vender, técnicas de venta. A veces en las reuniones que tenemos ya nos dice frases que digo, escucha, esto hay que apuntarlo. Entonces, las ventas, y por supuesto también vamos a trabajar la parte de comunicación. Lo he dicho, una buena idea, soy una buena profesional, tengo una buena estrategia, tengo un buen producto, vale, ¿cómo lo comunico? También hay veces que, si no lo sé comunicar, se me escapa por el camino. Entonces, todos esos pilares van a ir con el hilo conductor de Origen. Para eso vamos a trabajar con un, digamos, como una directriz académica, porque nuestra base de la asociación va a ser formar, en distintos formatos. Vamos a tener píldoras formativas muy pequeñitas, de 15, 20, 25 minutos. Como va a haber tres formas de entrar en Origen, tú vas a decir lo que quieres y el grado de compromiso, pero todas van a tener esas píldoras formativas y el evento anual. Luego vamos a tener también formaciones más presenciales online, pero, o sea, en vivo, quiero decir, y luego vamos a tener mentorización, ¿vale? Esa es la base de el evento del 26, uh-huh. pero porque es la base de origen. Es acompañarte en todas las áreas para hacerte una gran empresaria y que todas las mujeres que estén en origen, cuando salgan de allí, digan, sí, soy empresaria, me lo creo. Que no dejemos que, porque nuestra idea sea pequeña, da igual que estemos solas en una habitación o en un despacho en casa. No importa, somos empresarias porque un día decidimos emprender. Entonces queremos darles ese sostén para cuando ellas no se lo crean, venir nosotras y decirle, recuerda, tú sí puedes.
1: I d'on ve el nom, origen emprendre en femení? D'on va sorgir aquest nom? No sé qui m'ho explica.
6: Bueno,
1: tu mateixa? Sí. Origen emprendre en femení. Per què aquest nom i no un altre?
6: Sí, pues nuestros orígenes. Mm. Coincidió en esta, como te digo, ¿no? Empieza con esta idea que Chus me dice un día, yo tengo a la persona que sé que va a hacer que esto sea posible, y me trajo a Marta de la mano. Nosotras ya nos conocíamos de algún sí. encuentro, pero y juntas empezamos a hablar y explicar cuál era nuestra historia. Nos conocíamos todas en un ámbito profesional, algunas más cercanas. Yo es verdad que las conocía solamente en el ámbito profesional, y empiezas a hablar. Pues mira, en mi caso, pues Marta viene también de segundas generaciones, con una trayectoria difícil. Uh-huh. En mi caso, yo igual, ¿no? Vengo de familia de emprendedores, antes se llamaba empresarios, pero sí. bueno, al final eran autónomos que intentaban vivir, porque yo siempre he dicho que la gran mayoría sobrevive. Uh-huh. Entonces venía con una historia de mucho sufrimiento. Yo creo que hoy estoy feliz como a donde he llegado, pero no ha sido gratuito y ha sido a raíz de mucho esfuerzo. Y entonces eso al final te acompaña. Y Chus, pues bueno, emprendió con sus dos pequeños, recién divorciada, como dice ella, una mano adelante, una detrás, o casi en menos 10. Entonces todas nos dimos cuenta de que teníamos un origen, de que, ostras, os dais cuenta hoy donde estamos, y que si nos dicen hace 5 años atrás, 10, 15 años atrás, que hoy íbamos a estar así, hubiéramos dicho que esto era posible. En ningún caso, jamás. Yo, mi Vanessa de hace 5 años, no tan atrás, no se creería lo que estaba viviendo la Vanessa de hoy. Entonces, ese origen es el que nunca hay que olvidar y hay que estar agradecida. Yo agradezco cada cosa que he pasado en mi vida, porque por suerte no tengo una situación dramática, eso también es verdad, pero sí duras, no dramáticas. Las agradezco porque creo que son, hacen a la Vanessa que soy hoy, y esos fueron nuestros orígenes. Y dijimos, ostras, ¿origen? Sí, todas tenemos un origen, y luego cada una elige su camino. Y entonces era, no estás sola, en origen no vas sola, vamos a hacerte de compañía en ese camino.
1: Doncs avui presentant aquesta nova entitat santboiana, Origen Emprendre en Femení, aquesta xarxa de dones amb ganes de crear una comunitat on emprendre no signifiqui fer-ho sola. Avui és la primera de les cites, hi ha una important el 26 de novembre, però d'ara que acabem de començar l'octubre i fins a aquesta data, evidentment que tindrem temps de tornar a parlar amb totes vosaltres. Vinga, ara fem una espècie d'examen així sorpresa. No, és molt fàcil. Fem una ronda amb una paraula, atenció, una paraula que creieu en femení que defineixi el que serà ara, el que és ara i el que serà origen en un futur. És fàcil, no? Una paraula només, perquè jo crec que, igual que origen és una paraula curta, ràpida, però molt potent i amb molta essència, jo crec que tothom, segur, totes, teniu al cap una paraula que defineixi el que voleu que sigui origen, doncs, d'aquí un temps, i que ja és origen a hores d'ara. Marta, la tens, la paraula?
2: Estic veient quina escullo.
1: Bé, doncs si tens més d'una...
2: Sí, jo et diria acompanyament, comunitat i lideratge.
1: Paula.
4: És que crec que més o menys...
1: Sí.
4: És que, clar, Marta, són tantes coses que al final és un acompanyament. Jo crec que és la paraula que millor ho defineix, acompanyament. Mm.
1: Sí, la Nerea?
7: La no competitivitat. No... Mm. No volem competir amb ningú ni entre nosaltres, sinó som dones, ens recolzem i d'aquí cap amunt.
1: Que bé això, fem un parèntesi, però que bé això, sí. Perquè a vegades també ens diuen senyors, sí. que on hi ha moltes dones doncs sempre hi ha, i sí, no és veritat. No. No és veritat.
2: Bueno, aquest seria porto, no? Quan parlàvem d'emprendre en femení, sí, aquesta nova manera de fer negocis, sí. És poder crear la nostra, no? I atrevir-nos a fer-la, doncs, a dir, ens podem mirar, ens podem apoyar, ens podem complementar i poder mirar una altra dona i veure allò que té, que dius, uau, a mi també m'agradaria, des d'aquest lloc, de dir, uau, jo puc evolucionar també en això, em puc emmirallar en comptes d'entrar amb la competència, no? Jo crec que això és el que defineix.
1: Soraya.
8: Revolució.
6: Va ser una gran revolució. Està.
1: Molt bé. I Vanessa?
6: Me quedo entre todas con crecimiento, pero hago matiz. Porque para nosotras, algo que desvelaremos en el evento, pero que nos encanta, es que del éxito de una nace el crecimiento de la otra. Y para mí es crecimiento.
1: Fantàstic. Doncs un plaer, de veritat. Jo estaria ara hores i hores parlant amb vosaltres, però de moment avui hem fet un spoiler, hem fet una presentació així ràpida del que és Origen Emprendre en Femení, i ens han acompanyat les vocals de la Junta Directiva, Marta Carrera. Gràcies, Marta. Fins la propera.
2: Gràcies,
1: bon dia.
2: Gràcies a tu, Mònica.
1: Gràcies a la Sònia, a la Soraya Parrado. Soraya, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies, Mònica.
1: Gràcies a la Nerea Vera.
7: Moltes gràcies.
1: Gràcies també a la responsable de disseny i imatge, Paula Navarro. Fins la propera. Gràcies també a la presidenta d'Origen Emprendre en Femení, Vanessa Cantero.
6: Moltíssimes gràcies,
1: Mònica. I gràcies també a les altres persones que formen part de la Junta Directiva, que és la vocal Elisabet Niubó, la tresorera Xus Martín i la vicepresidenta Marta Saavedra. Moltíssimes gràcies. Això no es queda aquí. Jo ja us he fet la proposta, l'heu agafat i ens veiem molt aviat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: Que vagi molt bé aquest camí, que segur que sí. No és un desig, estic segura, és una afirmació que això anirà molt i molt bé. Gràcies i bon dia.
2: Gràcies.
0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: 9 minuts i arribem a l'hora en punt a les 12 del migdia. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. I hem dit que les portes del 10 d'octubre, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, continuem parlant de salut mental aquí al Dies de Ràdio. En aquesta ocasió, per convidar una associació, que és l'associació Equilibri, que ens acompanya tots els anys, no només per visibilitzar, per reivindicar i per commemorar aquesta data, sinó també per parlar del programa d'actes coincidint amb aquest 10 d'octubre. Per això tenim la taula de l'estudi de Mia Grima de Ràdio Sant Boi plena de gom a gom. Saludem a la Roser Vallejo, que és sòcia fundadora d'Equilibri, és vicepresidenta, va ser vicepresidenta de l'associació de l'any 2006 al 2025 i representa la comissió de béns de l'entitat. Roser Vallejo, què tal? Molt bon dia i benvinguda.
2: Hola, bon dia, Mònica. Un altre cop aquí per reivindicar això, la salut mental i lluitar tot el que es pugui amb antiestigma i que es normalitzi tota la malaltia, que estigui normalitzada.
1: Tenim també a la Montse Saladrigas, és sòcia i representant de la Comissió de Béns d'Equilibri. Què tal, Montse? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Tenim també una sòcia integrant de la Comissió de Béns, la Juani Correa. Juani, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Una sòcia col·laboradora, que és la Juana Moreno. Benvinguda, Juana.
5: Bon dia.
1: I un soci col·laborador, que és l'Eulàlio Ramos. Què tal, Eulàlio? Bon dia. Doncs farem una pregunta així per totes les persones que avui ens acompanyeu. Fem una primera ronda. Què és el que hem de reivindicar? Què és el que hem de dir davant d'aquesta data, 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, d'aquest 2026? Roser.
2: Doncs, home, jo crec que ha sigut un avanç poder instaurar aquest Dia Mundial de la Salut Mental. De fa anys, clar. Però que es conegui tot els problemes que tenen els malalts i les famílies i que, bueno, pues que dintre de tot s'ha normalitzat, però encara té que avançar molt més. Per això fem aquests actes per al Dia Mundial de la Salut Mental.
1: Montse, Dia Mundial d'aquest 2026, què t'agradaria dir?
3: M'agradaria dir, el lema d'aquest any és donar-li una volta a la salut mental, no? Veure-la des d'una altra perspectiva, no? Perquè és un tema de la que ningú està exclòs, no? I això és el que després també, quan comentem lo de la pel·lícula, queda molt clar.
1: Molt bé, sí, sempre diem aquí que qualsevol persona en qualsevol moment de la seva vida pot patir un episodi de salut mental. Per això és tan important visibilitzar tot el sí. que pot significar, doncs, un d'aquests episodis. Juani Correa, què és el que t'agradaria dir?
6: Home, pues, jo penso que el tema de l'estigma de la salut mental és molt important, perquè no es veu, la gent es veu pel carrer i diu, aquesta persona que rara és, com se comporta, però m'agradaria que tot fos conscient, no? Que és un tema molt delicat i que hauríem de ser més tolerants, no? I posar-nos en la pell de cadascú, ser una mica empàtic, Això està bé.
1: Juana Moreno, ¿qué te agradaría a ti?
5: No todo el mundo te entiende por tener un problema de salud mental. Y hay gente que te ve y te dice, no, tú no tienes problemas de salud mental.
1: Qué importante es eso, ¿no? Que la empatía, que ens entengui, ¿no? Que tothom entengui doncs, les casuístiques d'una persona que està patint un d'aquests episodis.
5: Es que todos los problemas no son iguales.
6: I a més no es veuen, això clar, és clar. Però tu trenques una cama o vas en crosses i tothom ho ve, però això no, això pateix molt els pacients aquests per això, perquè no portes aquí un lletrer no? que diguis soc això ni necessari tampoc, clar, és això, sí.
1: Eulàlio, què t'agradaria dir?
7: Bueno, yo
1: apropa't al micròfon, Eulàlio.
7: Yo creo que es un desconocimiento por parte, ese estigma que, no sé, tendríamos que un poco intercambiar entre la salud mental y un poco lo que somos y lo que no nos conocen, porque yo creo que hay una pequeña, como una distancia, como un muro, por falta de conocimiento, de conocernos. Es posible que en un momento dado cualquier persona se encuentre mal en salud mental, ¿de acuerdo? Como el que tiene un resfriado. el resto de tiempo, si tiene su medicación y tiene sus tratamientos, no tiene por qué dar señal de ningún tipo de diferencia a cualquier otra persona. Yo creo que se debe conocer un poquito más salud mental.
1: Avui estem convidant a l'associació Equilibri de Sant Boi per fer aquesta commemoració del 10 d'octubre, que és el Dia Mundial de la Salut Mental. Roser Vallejo, com a sòcia fundadora d'Equilibri, de quina manera va néixer aquesta entitat santboiana?
2: Bueno, pues, com ja m'ha explicat moltes vegades, ja, més o menys, doncs sí, va sorgir d'un nucli de familiars que se sentien molt desemparats, perquè sí, tens el malalt però no tens coneixements de la malaltia. Aleshores es va fundar això per reunir coneixements entre tots i suport, i van començar 10 famílies, i ara doncs ha augmentat molt el número de

0: 90 79 57 10 i a més, trucant aquí sempre contesta algú, pots donar la teva telèfon, et truquem i aleshores nosaltres ens reunim els dilluns a la tarda al Casal Marianao des de les 5 fins a les 8 de la tarda. Tenim també les redes socials, tenim l'associació .equilibri@gmail, que també pots escriure allà algun missatge i també et contestaran i quedareu per fer una primera acollida i, bueno, i parlar del problema que tinguis.
1: Doncs avui parlem del Dia Mundial de la Salut Mental, un dels actes ja emblemàtics, no? Un dels actes que jo crec que tothom espera per aquestes dates és el Cinefòrum de Salut Mental, que enguany arriba a la 14a edició. Amb això que deia abans la Montse, que deia el lema d'aquest any és dona-li la volta a la salut mental. En aquesta ocasió, avui avançarem la pel·lícula La Corredora del 5 d'octubre, que es projectarà a Cal Niño a partir de les 6 de la tarda. No sé si tu mateixa, Montse, o algú vol explicar, vale, doncs, en què consistirà aquesta projecció, què és el que voleu, quina intenció teniu en projectar Corredora.
2: Vale. Aquesta pel·lícula tracta el tema de el que és l'esport des d'un punt de vista molt diferent. Vale? La protagonista de la pel·lícula és la Cris, és una atleta d'elit, vale, que està en un centre d'alt rendiment. Llavors, com l'autoexigència i l'angoixa que pateixen aquests esportistes la deriva en un brot psicòtic. Vale? Aleshores, això la fa allunyar-se de la competició. Sempre havíem vist les pel·lícules esportives com la cultura de l'esforç, et portarà a guanyar, no? Tindràs una medalla, no? I aquí, doncs, és una vessant totalment diferent. És com això pot afectar personalment i psicològicament a la persona. Vale? O sigui, que crec que la directora ha sigut molt valenta en plantejar aquesta pel·lícula. Vale? La gran part de la força de la pel·lícula recau en la protagonista, perquè la seva interpretació és genial. Va estar tot un any preparant-se amb un entrenador personal per posar-se en la pell en el que és un esportista, un atleta d'elit. Vale? També cal destacar el paper de la família, no? Que també és una cosa que tractem nosaltres, sobretot a l'associació, no? Que important és el paper de la família quan es dona una situació d'aquestes, no? Perquè clar, és una situació que realment ningú sap què està passant, ni la persona ni la família. Llavors, tenir el recolzament de la família, que moltes vegades no sap com tractar, doncs és una part primordial. Vale? No sé què més dir. Aquest és un cas que es dona molt amb els esportistes. De fet, hi ha alguns que ho han explicat públicament. Esportistes d'èlit, nedadores, bueno, nedador, el Michael Phelps, que va venir de seguida a la ment, no? Sí, que tenia tantes medalles, tenistes, futbolistes, com la pressió, l'angoixa que pateixen els deriva, no?, a aquesta pressió que és tremenda, no?, a tenir un problema de salut mental.
1: Doncs avui amb l'associació Equilibri parlant d'aquesta 14a edició del Cinefòrum de Salut Mental amb la projecció aquest proper dilluns, dia 5 d'octubre, serà a Cal Niño a partir de les 6 de la tarda. Què és el que ha de fer la persona que vulgui venir? Directament venir, ha de comprar l'entrada, és entrada lliure, ho expliquem una miqueta, sisplau?
2: És entrada lliure. O sigui, de fet, nosaltres ho estem publicitant per tot arreu.
0: I gratuïta,
2: clar, això és molt important. Sí. I després, el que també és molt important, que com és Cinefòrum, després, quan s'acaba la pel·lícula, hi ha un espai de debat, sí, en què tothom pot dir, pues, el que li ha semblat. Comptarem també la presència de la psicòloga, que és molt important, una psicòloga, la Núria de l'associació.
0: Núria no.
2: Bueno, una altra.
0: Raquel Rodríguez.
2: La Raquel, una altra psicòloga, tenim diverses psicòlogues. La Raquel, que estarà allà, i llavors la gent podrà veure des d'un vist també, des d'un punt de vista més professional.
1: Doncs és el Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d'octubre. Jo crec que l'Eulàlio tenia alguna cosa preparada, Eulàlio?
3: Bueno, sí, he traído un relato referente a salut mental, lo que pasa que hay que guardar la intimidad de estas personas, por los que le he proyectado que salud mental tiene también situaciones que de personas que vienen de fuera, incorporándose en nuestras

0: sociedad, y bueno, he expuesto un pequeño relato, bueno, es un relato un poco con respecto a la situación que se encuentran y lo que es, bueno, me dejan decir solo dos palabras que me dijo a estos amigos míos, que solo decirles que os quiero, y bueno, saludar a mis compañeros de trabajo, porque me aguantan cada día, igual que lo aguanto yo a ellos, claro.
1: I crec que el tenim enregistrat, no? El tenim enregistrat.
0: Sí, pot emitir-lo.
1: Sí, es pot emetre, no sé si és molt llarg o no, però tenim...
0: Bueno, són 5 minuts, però va ràpid, va ràpid.
1: Bé, escoltarem una... Crec que tot no el podrem escoltar, però una part d'aquest relat...
0: Sí, pot tallar al principi el nons...
1: Bé, bé, de moment el posem, anem escoltant i sobre la marxa ho anem decidint, però escoltem aquest relat que ens ha portat l'Eulàlio, recordem, Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d'octubre, i avui hem convidat a l'associació Equilibri. Aquest és part del relat.
2: Buenas. Hoy, 22 de agosto de 2026. Hoy nos acompaña Francisco Lazzarotti en un relato. Casa de jardín. Casa de jardín para jardinería. La guerra no deseada a quien la vive. Érase una vez una jardinera que cuidaba los jardines de mi pueblo, con un hombre de calor. El coraje de nuestra protagonista, donde cae huyendo de un conflicto en una casa de madera para guardar herramientas de jardinería. Lo único, que herramientas no hay. Sí, una madre con su hijo, huyendo de una guerra zurda, como todas las guerras. Un niño asustado, una mujer llena de miedo, diferente idioma, distintas gentes, distintas culturas. Se levanta cada mañana a cuidar los jardines de mi pueblo. Su lucha, hacer de una casa de madera para herramientas un hogar seguro para su hijo. Un lugar de maderas podridas por el paso del tiempo. Un castillo forjado en su interior por el amor y sentimientos de la madre. Un lugar tierno para su hijo, abrazando a su madre.
1: Estem escoltant aquest relat que ens ha portat l'Eulàlio Ramos, que és soci col·laborador de l'associació Equilibri. Eulàlio, que únic. I que emocionat estàs.
0: Encara m'agradaria que hagués terminat, perquè l'últim és bastant més
1: interessant. Vinga, l'escoltem.
2: Lleno de complicitat, de compromiso, uno con el otro. Se levanta cada mañana a cuidar los jardines de mi pueblo. Un pueblo que nunca tuvo antes de estar ella el cuidado de los jardines con tanto mimo y resplandor, como el reflejo de alegría en los preciosos ojos de la jardinera. Un pueblo un pequeño lugar donde demostrar que vale más un lugar pequeño lleno de agujeros con paz y poder abrazar a su pequeño Bambi. Que todos los intereses, las discordias, los orgullos de un conflicto que brillan más las estrellas con cielos claros que cielos cubiertos de polvo y luces de destrucción. Este cuento no termina. Este cuento acaba de comenzar.
1: Doncs avui hem escoltat aquest conte, aquest relat que ens ha portat l'associació Equilibri, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que és el 10 d'octubre, i ha sigut l'Eulàlio que volia que escoltéssim aquest relat. Per recordar aquesta activitat, que és una de les activitats tradicionals per a aquestes dates, la 14a edició del Cinefòrum amb Salut Mental, no sé si durant tot aquest mes suposo que teniu les portes obertes de l'associació, evidentment durant tot l'any, però ara que hi ha aquesta visibilitat, no?, el 10 d'octubre, sí. Roser, és el que voleu, no? Que sí, tothom clar. Que vulgui es pugui adreçar a vosaltres.
3: Al casal, i a més és que estarem el dia 9 a la plaça Catalunya, la reunió que organitza l'Ajuntament amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Estarem allà i podreu consultar si voleu, o si el que vulgui apropar-se, allà estarem. Que serà molt divertit perquè hi ha diverses activitats molt divertides.
1: Juana, si algú ens està escoltant i potser no s'acaba d'atrevir a donar el pas a formar part de vosaltres, a sortir, a explicar-ho, a tenir el recolzament d'altres persones, no?, que en algun moment s'han sentit com aquesta persona que ara potser està escoltant la ràdio. Juana, què li diríem?
4: Es muy importante que te abras y que te acerques a la asociación y que compartas con los demás lo que te pasa.
1: Juani.
5: Jo soc familiar de primera persona i penso que des de que soc sòcia d'Equilibri m'he empoderat més i tenc més coneixements i quan tinc els dubtes és tot molt acollida, no? I això em va molt bé, no només a mi sinó a tota la família. Uh-huh. No? Perquè clar, jo penso que els familiars tots no s'impliquen igual, hi ha familiars que poden, que senten que es poden implicar i altres que no, i això ens va molt bé a tota la família perquè són recursos que no sap on estan, no només els recursos sinó la gent que teniu al voltant és la que t'està donant un cop de mà, i això tothom quan comença aquestes malalties són sinuoses, no veus com entren, veus que passa alguna cosa, però tens tants dubtes, tantes preguntes que no saps com respondre, i això és molt important, aquest camí, que no ho facis sol, això està molt bé. L'associació a mi m'ha aportat molt.
1: Montse, què t'agradaria dir a aquesta persona que ens escolta i que està al pou ara mateix i que no s'acaba d'atrevir, no?, a explicar-ho?
6: Potser potser anar directament a l'associació li fa pal, no?, perquè què diré, què tal. Un primer moment d'apropament potser venir a veure la pel·lícula, perquè ja estarem de l'associació. Venir a la fira d'entitats que es farà aquest divendres proper, el dia 9, a la plaça Catalunya, perquè hi ha diferents activitats i potser no és tant, no?, que vens allà amb activitats i pots apropar-te i rebre informació. Ja és un primer moment d'acostament. També tindrem una altra activitat, que no sé si la vol explicar la Joana, que és de la marxa nòrdica que fem els dimecres.
4: Mira, el dia 14 d'octubre haremos una marxa nòrdica especial para todo el que quiera venir, que cae en miércoles a las 8:30 en la pasarela del río.
6: No, aquest dia ens juntarem a l'Ajuntament.
4: D'acord,
6: perquè és més fàcil de...
1: Quedeu a l'Ajuntament, sí, i anireu...
6: Sí, a la de l'Ajuntament, el dia 14 a les 8:30. Llavors, com és marxa nòrdica, potser alguns diuen, jo no tinc pals, no passa res. vale? Ja portarem, hi haurà sí, pals sí, allà per dalt del monitor que porta, o sigui que cap problema. I també si per lo que sigui no vol fer-ho amb pals, ho pot fer sense pals. Però també és una manera d'apropar-se a l'aire lliure, caminant, de poder tenir aquest contacte, aquest primer contacte amb l'associació.
1: Sí, vols dir alguna cosa més? Sí,
4: además, es muy bonito porque paseas por el río entre vegetación, vas con los compañeros, vas charlando y vas... te ves la vegetació i demà haces exercicio.
1: Molt bé, doncs vinga, tothom qui vulgui es pot apuntar aquest dia 14 a participar amb vosaltres. Eulàlio, si algú ens escolta i es troba doncs en aquest pou que dèiem, no s'acaba d'atrevir doncs a explicar que no està bé.
0: Yo creo que equilibri es un motivo para salir, compartir y bueno, solucionar dudas y bueno, en el caso de las patologías, no verte que estás solo en la sociedad, ¿no?
1: Dia Mundial de la Salut Mental, 10 d'octubre, l'associació Equilibri de Sant Boi ofereix doncs, la possibilitat de gaudir aquell niño que troper dilluns a partir de les 6 de la tarda de la projecció d'aquesta pel·lícula Corredora, tal com hem pogut explicar. I acabem amb la Roser Vallejo, sòcia fundadora d'Equilibri, recordant de quina manera, si algú potser no pot venir a aquest cinefòrum i es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa?
3: Sí, repetim que la nostra associació està al casal Marianao tots els dilluns de les 5 a les 8 de la tarda i el telèfon és el 690 79 57 10 i a més l'adreça electrònica que també pot apropar-se per escriure i demanar visita és associació.equilibri@gmail.com. Esperem que sigui i que la gent, o sigui, que es coneixi i que no tinguin o sigui, es pot vindre tranquil·lament a informar-se i a part, doncs, després ja mantindre un contacte com vulguin.
1: Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies a aquesta representació de l'associació Equilibri que ens ha visitat avui al Dies de Ràdio, l'Eulàlio Ramos, la Juana Moreno, la Juani Correa, la Montse Saladrigues i la Roser Vallejo. Gràcies a tots i que vagi molt bé aquesta nova commemoració a Sant Boi del Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies, Mònica.
7: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

Les 12 i 22 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio, amb aquesta banda sonora que jo no sé quantes vegades l'escoltarem. Durant tot aquest any, el que ve, recordarem aquesta pel·lícula La Bola Negra, Guitarrica de la Fuente i La Nieve.

0: Doncs parlem de la bola negra i sobretot el que volem saber és el que ja intuïa el soci d'aquesta empresa que gestiona el cinema Can Castellet de Sant Boi, Sisec Sant Boi, és aquesta empresa, i és el Josep Vilella, que és el nostre col·laborador des de l'any 2010. Josep Vilella, què tal?
1: 2010, bon, no era 2006?
0: 2000, no, 2010, 2006?
1: Jo diria que era 2006, sí? Bueno, és igual.
0: Bueno, és igual, des de In illo tempore.
1: In illo tempore. Tempus fugit.
0: Escolta, Vilella, tu ja ens deies, una setmana abans de l'estrena de La Bola Negra, una setmana abans, que La Bola Negra seria la pel·lícula que la gent fes la seva compra per internet perquè s'esgotarien les entrades. Potser algú va dir, què diu aquest home, què diu aquest home? Doncs...
1: Pues això.
0: La vas encertar.
1: La vaig encertar, sí. Aviam, jo sempre dic que amb els anys, quan més idea creiem que tenim de les coses, realment menys en tenim, no? Però realment de tant en tant endevides alguna. Tots els indicatius de la bola negra apuntaven aquí. Era, ja vam dir que 15 dies abans de l'estrena, a nivell nacional, era la segona pel·lícula amb més compra anticipada, no? Aleshores... Clar, Can Castellet no és un cine que sigui molt de venda anticipada, no? Però, bueno, també vull creure que tota la campanya que hem fet amb l'Albert i amb la gent del cine, fomentant, intentant fer que la gent faci l'ús de la compra anticipada, doncs ha servit. I realment, no sabria, però jo et diria... que pràcticament el 60% de les ventes de Can Castellet de la Bola Negra han sigut per anticipat.
0: El 60% és
1: jo diria molt, que aproximadament ens en podem anar entre un 50% i un 60%, poder diria que ha estat així. I clar, què és el que passa? Que amb els aforaments de Can Castellet no és un cine que tingui una sala de 400 o 500 persones.
0: Recordem que té 5 sales i aprox 100, 100 quant? 120, la màxima?
1: Exactament, la màxima són 120, no? Amb la qual cosa, clar, has d'anar molt fi amb totes aquestes coses. Aleshores, clar, el tindre la venda anticipada et dona l'opció de que, com que vas veient com s'està ficant al pati, doncs, sobre la marxa, et permet de dir, ostres, pues, he d'intentar fer lloc com sigui, no? Perquè només poden entrar 100 persones. Pues, anem a intentar, anem a treure aquesta altra pel·lícula que té una venda de 0 espectadors, traiem-la i fiquem la bola negra.
0: Clar, les xifres diuen que ha superat el 1 milió d'espectadors i els 6 milions d'euros en taquilla. Parlo dels 5 primers dies de cartellera, que tot això ja s'haurà multiplicat segur. Què ha passat amb aquesta pel·li dels Javis? Què creus tu, que ho saps tot del món del cinema? Vilella, què ha passat? Per què? Per què ha passat això?
1: Mira, la pel·lícula ha tancat amb 9.111.000 euros.
0: 6 en 5 dies, sí. 9 en no arribar
1: amb 7, amb la 7 setmana. Dies. La setmana tancada així.
0: Què ha passat?
1: No ho sé. És que... Aviam, jo tenia molt clar que la bola negra aniria bé, ¿vale? Però tan bé, no.
0: Superarà Torrente Presidente?
1: No. Però estaríem parlant d'uns 50 milions d'euros. No ho crec. Ara, que la pel·lícula aquesta, 10 milions d'arrencada, 10, són 15, 17, 20, els 20, 25, 25 milions huesins, aquesta pel·lícula els ha de fer.
0: Pensa que hi ha molta gent que la vol veure el primer dia, el segon dia, la primera setmana que vol, però hi ha gent que a vegades espera, que diu... Jo m'espero un parell o tres de setmanes que acabi aquest boom i després la veig ja una mica més en repòs, no? Després de tota aquesta voràgina.
1: Jo el que sí que he detectat, com ja saps, vaig estar fora de vacances, sí. Però ahir abans d'ahir vaig estar pel cine i vaig flipar de com sortia la gent, t'ho asseguro. O sigui, hi havia gent que sortia plorant.
0: Gent, jo no l'he vist, encara. Tu l'has vist, ja?
1: No hi puc.
0: Bé, no has pogut. Jo tampoc. Jo
1: la volia veure ahir, però hi havia massa feina.
0: Ja, jo m'estic esperant una mica. Diuen que la gent surt una miqueta com... descol·locada, no sé, com...
1: Sí, sí,
0: molt remoguda, molt remoguda.
1: M'agrada molt veure com surt la gent del cine, m'agrada molt veure com surt la gent del cine, i clar, què passava? Doncs que hi havia gent que sortia plorant, però plorant d'emoció, no? De dir, hòstia, els ha impactat la pel·lícula, no? Hi havia gent que sortia en plan de, uau, quina pel·lícula... O sigui, la gent sortia entusiasmadíssima. Clar, aquesta pel·lícula no pot tindre un boca-orella dolent, perquè per lo que estic veient, observant, contrastant, llegint, escoltant dels meus companys i tot, aquesta pel·lícula ha de tindre un boca-orella terrible, el tindrà meravellós, fantàstic, molt bé, ha d'anar molt bé, el boca-orella aquest d'aquesta pel·lícula ha d'anar molt bé, i espero, doncs, de que sigui així. De fet, també, les ventes d'aquest cap de setmana doncs estan marcant de que vindrà gent al cine.
0: Exacte, és una de les pel·lícules que està, evidentment, i no pot ser d'una altra manera, la cartellera, molts passis, inclús hi ha un passi a 3:45 de la tarda, cosa històrica, demà dissabte, La Bola Negra, però també tenim Diger, tenim La Isla Olvidada, tenim Verit i la Sombra d'un Engaño, En el Corazón de la Bestia, tenim Coyote, tenim Rebel i tenim Resident Evil, però segur que la pel·lícula del cap de setmana torna a ser la Bola Negra, oi?
1: I de la que ve.
0: I de la que ve.
1: Sí, clar. Sí, no, exactament, és que
0: el fet d'anar als Oscars ho ha acabat de rematar, no?
1: Lo dels Oscars ha sigut, sí, aviam, clar, és que anem a veure, se li junta primer lo de Cannes, després, abans de l'estreno de la pel·lícula, a Sant Sebastià
0: també, el premi del públic.
1: El premi del públic de Sant Sebastià, que jo sempre dic que el premi del jurat sempre fa, el premi de la Concha d'Oro d'aquí sempre fa, però...
0: L'important és el del públic.
1: És el del públic.
0: Clar que sí, clar que sí.
1: És el del públic, i el públic li ha dit que sí en aquesta pel·lícula, i ja et dic, no, el que estem mirant d'aquest cap de setmana, sí que des de luego aprofito per dir que feu servir la venda anticipada, que després no vull que vingueu aquí al cine i tingueu lius de que, és que està ple.
0: Anticipat és molt fàcil, molt senzill, online, no?
1: Exactament, compres online i ja està, i arribes al cine i entres directament cap a la sala i ja està. Bueno, si vols comprar crispetes has de fer cua, però vamos, la venda anticipada, clar, i la venda anticipada, doncs ja dic, la gran avantatge és que ens ajuda a preveure en unes hores el que passarà. I llavors, doncs, si hem d'afegir, doncs afegim. Quin és el problema que tenim aquesta setmana? El problema que tenim aquesta setmana, bendito problema, és que tenim el senyor Iñárritu i el senyor Tom Cruise amb Digger. Ojo! I tenim a la senyora Anne Hathaway, la Dakota Johnson,
0: amb Verity.
1: O sigui, clar, és que tenim dues pel·lícules i, a més, un documental que es diu Rebel sobre l'1 d'octubre, que, clar, agafes i dius, bueno, y tengo 5 salas. I una pel·lícula se llama La Bola Negra i dura 2:40.
0: Clar, això també és, heu hagut de refer molt els horaris d'això que deia jo, que demà, a partir de 3:45 de la tarda, hi ha una sessió de La Bola Negra.
1: Sí, hi ha alguna sessió de La Bola Negra i no descarto de que se n'hagi d'afegir alguna. No ho sé, això ja el dilluns pel dematí, o el dimonja pel dematí, t'ho diré.
0: Jo no sé si aquesta pel·lícula ha sorprès inclús els Javis. Ells anaven, evidentment, molt esperançats en que això agradaria moltíssim. És una història que no és de Lorca, que l'univers Lorca surt en la pel·lícula, que està basada en 3 anys diferents, que no només es parla d'amor, sinó que hi ha moltes altres coses que hi suren, que estan presents i que has d'estreure. Jo no sé si inclús a ells els ha sorprès l'èxit.
1: Mira, jo et diré una cosa. Hi ha 5 majors en el món del cine.
0: Sí.
1: Vale? Paramount, Universal, Disney i Sony, 4.
0: Sí.
1: Vale? I Warner, 5. Vale. Pues una d'aquestes està molt cabrejada, molt, perquè volia aquesta pel·lícula.
0: Perquè ja intuïa que passaria això?
1: Ho intuïa. Hi ha una major d'aquestes que intuïa això i volia aquesta pel·lícula. Però los Javis sembla ser, bueno, així ens s'ha constatat, de que va preferir una distribuïdora petita independent per portar aquesta pel·lícula. Jo m'imagino que la distribuïdora aquesta, des de luego, raó en tenia, raó en tenia. O sigui, ells ho veien, li veien el potencial en aquesta pel·lícula. Evidentment, Elàstica també, però clar, m'imagino que quan Elàstica, que és la que ho porta, va veure que una major s'interessava, hòstia, perquè una major s'interessi per una cosa d'aquestes, ojo, I sí, sí, sé que van agafar un mosquets per no poder portar la pel·lícula, però bueno, així és. Per tant, com a mínim, aquests ho intuïen de que aquesta pel·lícula anava a fer moltíssim. I bueno, també és cert que des del Festival de Cannes La bola negra, la bola negra, perquè, vamos, para esta, grande es la maquinària dels senyors d'Antena 3 o Telecinco, ara no sé quina de les dos és, però, clar, la inversió que han ficat en publicitat, que tu tens el trailer de La bola negra cada dos per tres a la tele, això li ha fet moltíssim. A mi em va sorprendre també molt, molt, i també aprofito per demanar disculpes perquè va ser una ficada de pota per part meva, que no vaig preveure que ahir vindria tanta gent gran al cine a veure La bola negra.
0: Ahir,
1: perquè és el primer dijous de mes que el cine està a 2,50 €. És el dia de la gent gran. I no vam preveure de que ens vindria tanta gent a veure La bola negra. Què va passar? Que la primera secció pràcticament estava forada per venda anticipada. Arribem aquí al cine, em trobo una cua d'uns 150 avis, poder.
0: 150?
1: Aprox.
0: Tu havies vist cues així quan?
1: Perdona, carinyo, t'arribava davant de la peixera,
0: Jo no estava ahir.
1: No.
0: Jo ahir a la tarda no hi era.
1: Sí. Pues, t'arribava davant de la peixera
0: tu,
1: de Ràdio
0: Sant Boi. Tu quan ho havies vist, això?
1: Jo? Mai.
0: Mai.
1: I menys d'aquest target definit de gent gran, perquè si em diguessis és papa, mama, nen, nena, diria... Vale, té el seu sentit. Però no, jo em vaig quedar i vaig dir... I clar, quan ho vaig veure vaig dir... Vamos a tener un problema. Tots aquests venen sense entrada.
0: Vale, què vau fer?
1: Bueno...
0: Reprogramar, inventar alguna cosa?
1: Vam inventar un passe més, que va tindre que ser a les 7 de la tarda, però afortunadament els que no van poder esperar el passe de les 7 de la tarda, com que el cine està bé de preu a 2,50 € i ja estaven aquí, pues van decidir entrar a veure el senyor Brad Pitt i en el seu gos, a veure el corazón de la bèstia, no? Amb la qual els vas veure que van sortir també contents de la pel·lícula i tot això. Però sí, no havia atinat amb el tema aquest, i quan vaig arribar i ho vaig veure, vaig dir, madre mia, dic, què m'he tirat de
0: patat. El proper dijous, que estarà això previst? O...
1: Aviam, no, però això és una cosa que és el primer dijous
0: de cada mes.
1: Sí. Nosaltres sí que fem el dimarts a 3 €, però està costant de que la gent...
0: Doncs vinga, el dimarts, 3 €, La bola negra, primera secció.
1: Exactament.
0: Doncs ja està, tota aquesta gent que ahir no va poder veure La bola negra a 2,50 € per 3 € el dimarts vinent, La bola negra,
1: exactament. Sí, d'aïda, però que de totes maneres aviam que hi ha bola negra però
0: per rato.
1: I ja dic, i sobretot amb el tema de la venda anticipada, que ens ajuda a veure per on van els tiros, i llavors a partir d'aquí ja acabar de decidir si ampliem passes o què. Des de luego ja et dic jo que aquest cap de setmana ja estem a la White en plan de dir, bueno, anem vigilant i cada dues hores o així anem entrant, anem mirant i anem dient vale, de moment va bé. I bueno.
0: Doncs La bola negra per rato, també als cinemes Can Castell de Sant Boi, els millors cinemes del món mundial. Clar que sí, i ho hem explicat aquí amb el Josep Vilella. Josep, que vagi molt bé, visca La bola negra, visca el cinema, i el cinema, com diem nosaltres.
1: El cinema, i sobretot el cinema que explica històries, el cinema que et fa sentir uns sentiments, t'explica una història que no és, amb tots els meus respectes, el cinema palomitero que acostumo a dir. Un cinema de categoria, per una pel·lícula de categoria, i que espero que amb els Oscars arrasi. Hola.

0: Doncs continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i si avui és divendres hem parlat de cinema, de les pel·lis del cinema Can Casalet de Sant Boi, però evidentment no podia faltar en aquestes converses sobre cine el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal. Si és divendres hem de parlar amb ell. Què tal? Molt bon dia, bon divendres, Jaume.
1: Molt bon dia i ben tornats, oi?
0: I tant que sí, després d'aquest parèntesi vacacional,
1: sí.
0: Oi?
1: I d'aquesta calorada tan forta que se'ns ha fet, bueno. Però bueno, hem sobreviscut, aquí estem.
0: I tant que sí, sempre diem que un bon refugi climàtic i cultural cinematogràfic sí. És anar al cinema, i si és al cinema Can Casalet de Sant Boi, molt millor. Per tant, no hi ha excusa, eh? Qui no vulgui passar calor ni fred, cap al cinema.
1: Allà, a veure pel·lícules i tant.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Doncs som-hi, bueno. Perquè el nostre capítol és parlar o recomanar pel·lícules que no són d'actualitat, perquè no s'acaben d'estrenar, però potser sí. Són d'aquelles que ens han passat i no les hem vist, que no les hem acabat de veure, que potser les hem vist fa molt de temps i que no les recordem. És allò de revisionar, no?
1: O bé que les he tornat a veure altra vegada i m'han entusiasmat altra vegada, que això també juga un paper molt important.
0: També, doncs som-hi perquè tenim una banda sonora ja de fons, que sí. És una pel·lícula que va dirigir el Kenneth Branagh,
1: sí.
0: Bé, una història que coneixem de sobres, que és aquest assassinat a l'Orient Express.
1: Això mateix, allò d'esbrinar a veure qui és, i ens proposen el joc de veure si nosaltres som capaços d'endevinar qui és el criminal que ens el porten amagat fins al final. Bé, en Kenneth Branagh, que és un realitzador que va destacar en el seu moment que va sortir, aquesta va ser de les primeres pel·lícules que va fer, el 2017, però no de les primeres, no, perdó, de les últimes, la interpretació és d'ell mateix i de la Penélope Cruz, o sigui, això també és un afegit que també juga un paper important, i la veritat és que, bueno, és una pel·lícula molt ben feta, es tracta d'amagar tot això que deia, no?, i ho amaguen molt bé, i al final descobrim qui és el que fa una cosa tan trista com és un assassinat, no? Molt, molt interessant, la va dirigir el mateix Kenneth Branagh, i, bueno, ja podeu contar que és passar una estona, doncs, que són tantes i tantes sèries que proposen aquest joc, no?, ara, actualment.
0: És el que anava a dir, que està basat en una obra de l'Agatha Christie, que després s'ha replicat no sé quantes vegades aquesta mateixa història, o històries similars, perquè...
1: Són pel·lícules
0: d'èxit. Sí. Saber qui ha matat aquí, un recull de personatges reunits a no sé on, de cop i volta hi ha un que mor, i saber qui l'ha matat, o si hi ha possibilitat de que algun d'ells o d'elles l'hagi matat, això és un argument que hem vist darrerament, a més, infinitat d'ocasions.
1: I tant. I ho veiem constantment, eh? Vull dir, les sèries aquestes que estan en obert i tot, n'hi ha una barbaritat. Jo penso que és la proposta de joc que representa això,
0: sí.
1: No? És allò de dir, et tracten com una persona que tens capacitat per esbrinar...
0: Exacte, qui... et fa participar
1: a
0: qui està veient la pel·lícula, no? De fer l'aposta de qui serà finalment l'assassí, no?
1: Sí, perquè aquesta no és una pel·lícula com, per exemple, la que segueix, no? Que és Únic Testimoni, Único Testigo, que... bueno, que ens proposa un canvi dins el mateix planeta, doncs hi ha persones que viuen d'una manera i altres que viuen d'una altra, i llavors aquí sí que hi ha un contrast de valors i també d'afinitats, naturalment, molt interessant.
0: Doncs mira, l'has esmentat ja, la propera de la que parlarem,
1: sí.
0: Que és aquesta pel·lícula que és Único Testigo, Únic Testimoni. Hi ha una escena mítica del cinema, de la història del cinema, que és protagonitzada per Harrison Ford i Kelly McGillis, que estan, bé, està ella arreglant el cotxe, i una escena meravellosa, mítica, que té una banda sonora, que és aquesta.

0: I aquest que escoltem no era el Jaume cantant, eh? Era Harrison Ford, que tu també cantes bé, Jaume.
1: Sí, puc cantar.
0: Però aquest que cantava era el Harrison Ford, perquè m'ha escollit exactament aquest fragment de la pel·lícula on, bé, una escena mítica, del cinema, oi que sí?
1: I la música, i tant. I també la música en general que van posant també és molt interessant, que se diu molt, doncs, amb aquesta concepció dels amis, de viure,
0: sí,
1: doncs...
0: Sí. Molt curiós conèixer, aquesta comunitat dels amis, com viuen, com era el seu dia a dia, i bé, i tot el que passa en aquesta comunitat a l'arribada de Harrison Ford allà,
1: Sí. Bueno, ell arriba perquè ja es produeix un crim i el noi de la casa on ell acaba anant a parar, doncs sap qui és el que ha fet l'assassinat i resulta que és una persona que ens la descobreixen, que és un policia precisament corrupte, i llavors a partir d'aquí, doncs, hi ha un policia corrupte, hi ha un cap corrupte també, no?, i aquest és el joc que proposa la pel·lícula, la persecució que ells acaben fent sobre ell i acaben anant a parar en aquesta comunitat d'amis, no? I llavors allà, doncs, és molt interessant, de la manera que, per exemple, s'enamoren ells dos, no? Vull dir que acaben tenint els seus dubtes de que si aquella és la millor vida, tant un com l'altre. I jo penso que això sempre és una cosa molt interessant. I aquí una de les constants que penso que és bo destacar és la perfecció en la qual actuen tant la Kelly McWilliams,
0: ella és la protagonista,
1: sí. I el de Harrison Ford, que déu-n'hi-do, aquí se'l veu, doncs, amb capacitat de manifestar en un primer pla, doncs, coses que sent i que està molt bé, molt bé. Em va agradar molt, crec que és una pel·lícula que revisar-la sempre és una satisfacció per veure com tantes vegades ens podem veure atrapats tots plegats amb constants que probablement no ens satisfan del tot i en canvi, doncs, veure aquesta comunitat d'amis com acaben construint, sobretot quan construeixen aquella nau tan enorme.
0: Sí, entre tots, en comunitat.
1: Allò és magnífic, eh?
0: Sí.
1: Perquè allò ja existeix en Siete Novias per Siete Hermanos, també, eh? Però, esclar, a Siete Novias per Siete Hermanos és tota una altra història. Allà parlen de la marginalitat del fet de viure sols, no? Però aquí no, aquí són afins tots plegats. I com es defensen, com construeixen tot allò que necessiten. Molt interessant, em va agradar molt aquesta pel·lícula.
0: Molt bé. Doncs,
1: recordeu que és de Peter Weir, que és un realitzador molt bo, jo sempre l'he seguit amb molta afició i que, bueno, que cada vegada que veieu aquest títol, doncs saltareu tenint una molt bona pel·lícula per veure.
0: Únic testimoni, és la pel·lícula, una de les pel·lícules que avui ens recomana el Jaume. I hi ha una altra, tenim també la banda sonora, que no la recordava realment quan he vist els protagonistes, he dit, déu-n'hi-do, quina reunió de grans actors i actrius, Emily Blunt, Amy Adams, Philip Seymour Hoffman, Julia Roberts, Tom Hanks, entre molts d'altres. Aquesta pel·lícula és La guerra de Charlie Wilson.
1: Sí, em va sorprendre molt aquesta pel·lícula. La veritat és que tracta un tema tan interessant com per què tenim tanta guerra i, en definitiva, és perquè produïm moltes armes, no? Llavors, quan es produeixen moltes armes, vol dir que sempre hi ha algú que és capaç de comprar-les i utilitzar-les en benefici seu, no? I d'això és del que parla la pel·lícula, d'aquest benefici. I llavors, del que es tracta, o del que tracten aquests americans, però que això ja ho podríem posar, doncs, a l'abast d'altres comunitats, d'altres països, vaja, és de a veure de quina manera anul·len aquesta superioritat que tenen uns, en aquest cas són els russos, però això tampoc n'hem de fer un cas absolut, no? I llavors, com, de quina manera podem alimentar d'armes amb la comunitat perjudicada precisament perquè aquest gran avantatge quedi reduïda, doncs, a una senzillesa extraordinària, no? Perquè si no, les guerres ja sabrien què passaria, eliminarien un bando i l'altre seria el gran guanyador. I aquí està la gran qüestió, els protagonistes protagonistes de la pel·lícula no deixen de ser uns espavilats que crea la política i que d'una manera o altra estan tan disconformes amb el que està passant que acaben ajudant doncs, a un país de l'Orient Mitjà, no? Precisament perquè sigui capaç de defensar-se d'aquesta superioritat. I això em va sobtar molt, la veritat, em va agradar, i com que la pel·lícula està interpretada per Tom Hanks i la Julia Roberts, no?, en uns papers i tota aquesta colla que has dit tu, sí. Doncs la veritat és que pesa d'una manera extraordinària. Doncs aquests últims dies d'agost l'han passat 3 o 4 vegades. Molt interessant.
0: Doncs La guerra de Charlie Wilson, una altra sí. de les propostes que ens fa avui el Jaume Vidal, aquestes pel·lícules per revisar o tornar a veure si no l'hem vista. Aquesta, per exemple, és de l'any 2007. I ara marxem a l'any 1987, quan s'estrenava L'últim emperador.
1: Ui,
0: va ser una estrena en majúscules, una pel·lícula dirigida per en Bertolucci, Bernardo Bertolucci, que se'n va parlar moltíssim d'aquella estrena.
1: Molt, se'n va parlar.
0: Va guanyar 9 premis Òscar.
1: Sí, John Lone i John Shen en són els seus principals protagonistes. Bueno, aquesta és una pel·lícula que ens posa en contacte amb allò que ha passat en la història del món, no? En definitiva, aquí tenim doncs, l'últim emperador d'això, deixa'm-ho dir bé, la Xina, no? Sí?
0: Sí.
1: Ho dic bé. Val. Doncs llavors, clar, vull dir, els japonesos van, els envaeixen, els dominen, fan uns desastres, l'emperador aquest de molt petit que el veiem, doncs va creixent i es va aficionant a altres coses, precisament perquè la política, com a tal perdedor, és curiós, i això repeteixo la constant que he dit abans amb la pel·lícula La guerra de Charlie Wilson, i llavors, com a tal perdedor, doncs té altres aficions i acaba passant doncs per les revolucions xineses també, i llavors doncs els japonesos també de la manera que el tracten, i acaba anant a parar amb una gran presó, i aquesta gran presó és el punt on ell trobarà el seu punt de conformitat amb el que és viure una vida com a jardiner, no? Mm. Em va agradar, aquesta és una pel·lícula que m'agrada molt.
0: És tot un clàssic, s'ha convertit en un clàssic, L'últim emperador.
1: Ja ho has dit, L'últim emperador ha estat un clàssic. Mm. Hi ha uns treballs extraordinaris, unes injustícies inclassificables, de dures que són, i en definitiva és una pel·lícula d'aquelles que hi aprens coses que estan molt interessants.
0: Vinga.
1: Per la formació nostra.
0: Som-hi, que ens queden dues pel·lícules encara. Aquesta que ve ara no la recordava, de l'any 72, que és La còlera de Dios, no la recordava.
1: La còlera de Dios, sí. Bé, aquesta...
0: Per què l'has escollit, aquesta, Jaume?
1: Sí, perquè aquesta és una pel·lícula feta també en el... Quin any és això? En el 72.
0: Sí, 72.
1: Sí, encara és abans. Llavors, aquesta pel·lícula va ser de Werner Herzog, i el Werner Herzog va ser un dels alemanys del nou cinema alemany que va existir en aquella època, 70, 80 i fins i tot una mica dels 60, els últims. I llavors doncs és un realitzador que aquest no concedeix cap tipus de concessió de dir-te, t'he explicat això i ara a més et faré un final maco. No. Ell és un cineasta de... Podríem fins i tot anomenar, i avui un reporter d'aquests, o sigui, un periodista esportiu, ho anomenava pel·lícules de contemplació, que no és d'acció. I llavors aquest va ser un dels grans. Fiscarralgo és una altra de les seves pel·lícules. És aquella que porten aquell vaixell per les muntanyes i tot. Bueno, és un clàssic, també, però des d'unes constants que no tenen res a veure amb les de Bertolucci, eh? Vull dir, és una, com deia, és una pel·lícula de contemplació molt lenta, i en definitiva el que passa aquí darrere la còlera de Dios és la desfeta que es va produir a Sud-amèrica, sobretot doncs, quan es va anar a colonitzar-ho, no? Molt, molt bé.
0: I acabem, ara sí, acabem amb un altre clàssic del cinema dirigit i protagonitzat per el gran Clint Eastwood, que és Million Dollar Baby. Jaume.
1: Sí, aquest dia la vaig tornar a revisar tota, també la vam passar, l'han passat alguna vegada més, però ja la vaig veure una vegada més. La veritat és que aquesta és una pel·lícula que en principi no deixa de ser, doncs, així, com una mica d'amistat, d'ajuts entre uns i altres.
0: Sí, que et sorprèn, que potser el plantejament inicial no porta el que passa després. No,
1: no. Al final aquí sí que el Clint Eastwood es posa en una postura i en una posició que veritablement és molt dura en la vida, sí, i més si t'hi trobes com veritablement s'hi troba aquesta noia botxejadora que ella és la que l'entrena, no? La veritat és que al final està molt ben aconseguit, jo la vaig disfrutar molt, val a dir que he vist un parell de pel·lícules que ara ho esmentaré ràpidament, sí. De les bones que s'han fet aquest estiu, que una és l'Odissea, sí. I l'altra és el Ser Querido, i aquí, en aquesta del clinisme, que la vaig veure posterior a El Ser Querido, doncs treballa el Clint Eastwood d'una manera molt clàssica, eh? Vull dir, ell no deixa de fer mai plans contra plans i fins i tot plans de profunditat, però sempre et queda aquell alè que sap imprimir ell en les pel·lícules, d'aquella noia que està allà a aquell llit i que en definitiva ha demanat ja la seva extinció, no?
0: És el segell Clint Eastwood, eh? Ens té acostumats, sí. I acostumades Clint Eastwood a deixar un missatge, no?
1: Exactament.
0: Un sentiment en totes les seves propostes.
1: Sí, perquè fins i tot n'he vist alguna altra d'ella aquests dies, no sé, una que, bueno, era bastant tubeta i tal, però que deixa aquest segell, és veritat, és el que tu dius, eh? Sí. Vull dir, ell sempre parla de la seva Amèrica i la disconformitat d'aquesta seva Amèrica, sense això que vulgui dir que seria capaç de fer una revolució per canviar-la, no, però, bueno, però ell la manifesta i això no deixa de ser prou interessant. Almenys jo ho veig així, eh? I bueno, aquesta pel·lícula, la veritat, ja l'havia vist, crec que un parell de vegades, i aquesta vegada sobretot la part final, perquè tot l'altre me'n recordo més, vull dir, és allò de com prepara'm aquesta noia, hi ha per allà el Morgan Freeman també, sí, que és un que, bueno, que s'havia vist perjudicat precisament per la seva acció, per l'acció del clinisme com a entrenador o com a mànager, i llavors doncs la veritat és que és molt rica la pel·lícula, tots són matisos, tots són coses, tots són detalls, tots són metges, fins i tot quan surt la família d'aquesta noia també és una manera de no carregar les tintes, però de dir, vaja, es propòsit de família, no? En fi, és una pel·lícula molt interessant.
0: Molt bé, doncs amb aquesta proposta Million Dollar Baby arribem al final d'aquest espai on el Jaume ens recomana doncs algunes pel·lícules. Gràcies, Jaume.
1: D'acord, que vagi molt bé. L'Odissea i el Ser Querido, no us la perdeu. Són molt bones. Un altre dia en parlem.
0: Vinga, doncs en parlem la propera setmana i ens quedem amb la banda sonora d'aquesta pel·li, Million Dollar Baby. Gràcies, Jaume. Bona setmana.
1: Que vagi bé. Bona setmana. Adéu.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem al proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins dilluns, desitjant-vos un excel·lent divendres i un feliç cap de setmana, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies serà ja escoltar cançons que ens parlen d'aquest mes que acabem d'estrenar, el mes d'octubre. Doncs som-hi. Avui us diem fins dilluns amb Kali Moore, October.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vila i us saludem en directe en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui parlant de les afectacions que tindrà el barrejant per la pluja i també de tota l'actualitat del temps, on ara mateix torna a haver-hi previsió de pluges a Sant Boi, no només per avui, sinó pel que queda de cap de setmana. Avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que Sant Boi celebra des d'avui els 30 anys del barrejant, la trobada per la justícia global i els drets humans. La 31a edició se celebrarà del 2 al 14 d'octubre, però la previsió de pluja ha obligat a reorganitzar la programació. El gruix de les activitats d'aquest cap de setmana es trasllada a Camp Massellera i la Cercavila i l'espectacle de foc dels Diables de Casablanca han quedat suspesos. L'organització ha dit que buscarà una nova data per fer aquest espectacle. Enguany, el barrejant commemora 3 dècades de trajectòria amb un llibret de memòries i un mural col·laboratiu. La reorganització s'ha fet després de seguir l'evolució de la previsió meteorològica i de coordinar els canvis amb les entitats, els proveïdors, les companyies i els ponents. El 6è tinent d'alcaldia i regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, l'Àlex Pérez, ha explicat a Gent de Carrer els canvis i ha valorat també aquests 30 anys de barrejant.
2: Que hem hagut d'anul·lar el que era el Cercavila pel tema de la pluja i també l'espectacle de foc dels Diables de Casablanca. El que intentarem és aquest espectacle de foc, intentarem veure si en comptes d'anul·lar és ajornat i trobem una data, un esdeveniment de ciutat en el qual puguem portar a terme aquest espectacle de 30 anys de barrejant, perquè s'ho han preparat molt com cada any i llavors intentarem veure si som capaços de trobar aquest encaix, que jo crec que segur que sí.
1: L'acte inaugural serà avui, divendres 2 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a Camp Massellera, amb una conversa sobre crisi global, drets i democràcia. A les 8 hi haurà un brindis per celebrar els 30 anys i la inauguració de l'exposició sota el teixit de la Cofilla. Durant el cap de setmana, Camp Massellera també acollirà la Fira d'Entitats, activitats culturals i familiars, cinema i propostes educatives amb alumnes de secundària i batxillerat. La programació inclourà també activitats centrades en Palestina, les resistències feministes i els moviments migratoris. Àlex Pérez també destaca a Gent de Carrer l'orgull de mantenir una trobada que fa 30 anys que defensa la pau, els drets humans i la justícia global.
2: Però 30 anys un projecte, la veritat és que són molts, i sobretot un projecte com aquest, no? La veritat és que a mi em fa sentir molt orgullós de ser santboià, el fet de que Sant Boi, no, com a ciutat, com a marca de ciutat, tingui el barrejant, tingui aquests valors de la justícia global, de la cooperació, de la cultura de pau, i per tant, doncs, haver arribat a aquest 30 anys jo crec que és una fita molt important i per tant, doncs, tenim la responsabilitat de que això continuï.
1: El barrejant, per tant, arrencarà avui divendres i s'allargarà fins al 14 d'octubre, que aquest de setmana concentrarà bona part de la programació ara adaptada als espais interiors de Camp Massellera per la previsió de pluja. I per endavant tenim la instal·lació de 7.000 panells solars a l'aparcament del centre comercial El Campo de Sant Boi. La meitat de l'actuació ja s'ha completat i d'aquesta part l'aparcament s'ha senyalitzat i obert al públic. Ara han començat els treballs als dos sectors restants. Amb 15.000 metres quadrats de plaques tindrem la instal·lació fotovoltaica sobre pèrgola més potent de l'entorn metropolità i la cinquena també d'autoconsum més gran de tot Catalunya. Escoltem el 6è tinent d'alcaldia, l'Àlex Pérez.
3: Serà la instal·lació fotovoltaica més potent de l'àrea metropolitana i, de fet, serà la cinquena més potent de tota Catalunya. Són 15.000 metres quadrats de captació d'energia neta i, per tant, això, en un primer moment, el que facilitarà serà poder compartir aquesta energia amb 39 equipaments municipals i, de fet, amb aquesta instal·lació, fins i tot, serem excedentaris, no? Produirem més energia de la que gastarem a nivell diurn i a nivell municipal.
1: L'energia generada abastirà 39 instal·lacions públiques de la ciutat i, en el futur, també es compartirà amb la ciutadania. Paral·lelament a la instal·lació dels panells, les obres al centre comercial Sant Boi milloraran l'entorn amb més ombres, zones verdes i d'estada, nou asfalts i punts LED. El nombre de places d'aparcament, tot i això, es mantindrà. I l'Ajuntament anuncia 2 noves convocatòries de subvencions destinades al lloguer i a la rehabilitació. Pel que fa al lloguer, es fa per alleugerir la càrrega econòmica en l'accés a l'habitatge i en el pagament de la mensualitat i estarà disponible fins al 27 d'octubre. En canvi, pel que fa a la rehabilitació, es fa per finançar obres d'accessibilitat, eficiència energètica o conservació de façanes, entre d'altres. L'ajuda es pot demanar fins al 23 d'octubre. Podeu consultar els requisits i fer el tràmit a santboi.cat/ajuts habitatge.

0: I ahir 1 d'octubre es va celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans. A Barcelona, la plaça de Sant Jaume va acollir un acte festiu i reivindicatiu sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». La mobilització també va comptar amb la participació de santboians i santboianes que s'hi van desplaçar de manera unitària des de la ciutat. La regidora de Gent Gran de Sant Boi, Antònia Barragán, ha reivindicat que jubilar-se no significa deixar de participar a la societat.
1: Ha estat un acte molt numerós on, entre altres, ha intervingut el Joan Pera, que és un gran humorista, i ha fet la jornada molt més amena. La lectura del manifest porta per títol «Ens jubilem de la feina però no ens jubilem de la vida» i crec que és un bon títol. S'ha de subratllar que jubilar-se no significa desaparèixer, ni deixar de participar, ni renunciar als nostres drets.
0: A Sant Boi, els casals de la gent gran tenen un paper important com a espais de trobada i per combatre la soledat. Les responsables dels equipaments destaquen que ofereixen activitats durant tota la setmana i asseguren que encara tenen capacitat per acollir més persones i ampliar la programació. Escoltem ara a Beatriz Guzlino, presidenta del casal Vinyets Molí Vell, i a la Roser Caral, presidenta del casal de Barri Centre.
2: Hay gente que lo está pasando bien, hay gente que lo está pasando regular. Le estamos allí brindando a las personas, yo de mi parte, todo lo que puedo, mi cariño, mi atención y lo que podemos hacer por todos.
3: Aquí a Sant Boi som 7 casals repartidos en diferents barris i bueno, jo crec que això, que la gent se reparteix i tampoc estan saturats, vale, sí, hi ha gent, però vamos, a part d'això que també hi ha altres institucions, altres associacions.
0: Entre les activitats hi ha jocs de taula, ball, manualitats, exercicis de memòria, excursions i sortides culturals. Els responsables dels casals també defensen que aquests espais permeten crear vincles i companyia entre les persones grans, especialment entre aquelles que poden patir situacions de solitud. I The DJ's Factory torna aquest octubre a Sant Boi amb noves sessions de música a càrrec de DJs locals dins de l'oferta d'oci nocturn alternatiu per a adolescents i joves. La iniciativa municipal dona visibilitat al talent musical jove a Sant Boi i està adreçada a nois i noies d'entre 16 i 20 anys. Les sessions són gratuïtes i es faran entre les 11 de la nit i les 2 de la matinada. La proposta aposta perquè els joves DJs del municipi siguin protagonistes de la programació d'oci nocturn local. Així ho explica la Iaiza Moreno, de Joventut Sant Boi, al Dies de Ràdio.
4: Es pot tenir aquesta demanda de l'oci nocturn per joves aquí al nostre municipi, llavors doncs, des de joventut, que hem fet és aquesta proposta de The DJ's Factory, i intentarà que sigui un cop al mes oferir a Cal Niño una sessió de DJ. Aquest 24 d'octubre, per exemple, vindran DJ Xura i DJ Delius, que són DJs d'aquí de Sant Boi, per sí. Venir a ballar i a donar-ho tota la pista, sí que has de fer un formulari, que com tots els formularis d'inscripció relacionats amb joventut, els podran trobar a l'Instagram.
0: I en altres notícies, l'associació EVAS presenta aquest dissabte 3 d'octubre l'obra Les Comodores dones con dos cojines o varios poemas, una proposta que combina humor i poesia. L'acte començarà a 6:45 de la tarda al casal Cans Blancs de Sant Boi. I ho explica la presidenta de l'associació, la Patricia Rodrigo.
5: Las artistas amateurs que van a hacer esta obra han querido mirar mucho y escuchar mucho todas las necesidades de todas las mujeres que pasamos en diferentes situaciones de nuestra vida. Y entonces pues quisieron poner, darle un toque ahí irónico, pero a la vez un toque de realidad donde se verá, se podrá escuchar diversidades de situaciones, ¿no? Les darán un toque de humor, un toque de tristeza, un toque de ironía. Es para venir a verla.
0: L'activitat té, a més, una finalitat solidària. Tot el que es recapti es destinarà a la campanya Joguines per a tothom.
6: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, això és el que viurem dissabte a Sant Boi en Joc. A Ràdio Sant Boi tenim aquest dissabte un especial futbol. Des de les 6 de la tarda estarem al municipal Dani Jarque per viure el duel entre la Ciutat Cooperativa i el Vilaseca. La COPE vol tornar a guanyar a casa després de la dura derrota a Bon Pastor. Ens explica com afronten aquesta setmana el jugador Adrián Sánchez.
7: Ara toca tornar a treballar i reflexionar perquè aquest resultat no és el que toca. Treballar, que és el que toca, i poca cosa més. O sigui, hi ha que tirar el cap amunt i disfrutar de la setmana perquè després arribem al cap de setmana i no torni a passar això i competir al 100%.
0: També des de Sant Boi en Joc estarem al municipal de Les Grasses, on el Sant Boià visitarà el Sant Feliuenc, líder provisional de la primera catalana. Els Alberto Triguero volen sumar els primers punts de la temporada en aquesta tercera jornada. Ens explica Com es troba l'equip, el capità Joan Avellanet?
8: L'Alberto ens anima, al final ell sap l'equip que som, sap que hi ha un ambient increïble, que tots els jugadors estan molt contents i això ens anima a seguir. Al final és començar a jugar com a la segona part. L'únic que ens diu és això, podem tirar el partit els primers 15 minuts, que ja ens ha passat dos cops i el tercer no pot ser. Llavors aquesta tercera jornada hem d'anar per totes, els primers minuts estar intensos i que no ens marquin aquests gols tan aviat que ens fan tirar el partit en l'aire.
0: I finalment dissabte a les 6 des de Ràdio Sant Boi estarem al municipal de Marianao per viure el duel entre el Marianao Poblet i l'Atlètic Sant Just, líder de la segona catalana. Els de Sant Boi buscaran la segona victòria consecutiva a casa. Ens explica què s'espera el porter Carlos Cabello.
9: És un equip que sempre propone tenir el balón, que le gusta jugar, bueno, son gente joven. Así que intentaremos ahí atacar un poco en ese sentido, que nosotros tenemos bastante gente veterana, así que intentaremos dar guerra y bueno, en casa no gana nadie. Seguir con lo nuestro igual, que es intentar jugar bien y no todo balonazo. Al final es eso, con los fallos se aprende y seguir.
0: Pel que fa al temps, ara mateix està plovent amb certa intensitat a Sant Boi, tot i que la previsió del Metrocat per aquestes hores no apuntava a aquesta precipitació. El servei meteorològic manté, això sí, el cel molt ennuvolat durant la tarda. La previsió d'Emet és una mica més favorable a la pluja. Contempla aquestes pluges febles durant aquest divendres, sobretot durant les hores centrals i també el vespre, amb una probabilitat de precipitació elevada. Les temperatures es mouran entre els 19 i els 24 graus. Tot i la pluja que tenim ara, el Baix Llobregat no figura entre les zones en l'alerta de protecció civil per aquest episodi. El gruix de la situació més complicada es concentra al sud de Catalunya, especialment a les Terres de l'Ebre. El mapa de protecció civil manté la vigilància sobre aquest episodi. De cara al cap de setmana, dissabte encara hi haurà possibilitat de pluja a Sant Boi, sobretot al matí i al migdia. Diumenge també es preveu una jornada inestable, amb xàfecs i possibilitat de tempesta. En definitiva, a Sant Boi ens espera un cap de setmana amb temps inestable i possibilitat de precipitacions tots dos dies. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 2 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius migdia de la xarxa. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius de Ràdio Sant Boi avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai d'Ulldecona, i el 112 ha rebut prop de 400 trucades. A més, s'han suspès les classes a 4 comarques, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges encara s'allargarà força hores, com deia la consellera, i afectarà el litoral i prelitoral. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Doncs una situació encara de pluges entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, però podem dir, com a bona notícia, que no cauran amb la torrencialitat que hem tingut fins ara. Però en qualsevol cas plourà sobre mullat en aquestes comarques del sud del país. La màxima precipitació la tindrem entre el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i els Vallesos. També acabarà plovent una mica a les comarques de Lleida, però poc a Girona. I atenció, que el cap de setmana portarà més episodis de pluges intenses.
0: Gràcies, Luismi. De seguida ho ampliem. És divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
0: Repunta l'atur el mes de setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
4: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats de la Seguretat Social supera els 4 milions i registra el millor setembre des que hi ha registres.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
4: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
0: Els esports Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir de nou el Camp Nou. Joan Barberà.
7: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 14 rescats de persones atrapades a dins dels seus vehicles. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies, fins i tot, ja que les pluges que encara es preveuen poden continuar sent torrencials i afecta també el litoral i el prelitoral català. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès i el Baix Llobregat. Estan en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, i no consten afectacions personals. Han allotjat les persones que ho necessitaven en 3 centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i per al cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
2: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies.

0: perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
1: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp, però ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses d'aquestes localitats.
0: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
1: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat aquest matí quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o bé afectades en aquesta zona del sud del país i uns 5.000 abonats continuen sense electricitat.
2: I la situació, aquest episodi de pluges, ha de continuar les pròximes hores. De fet, s'espera que s'estengui la resta de Catalunya, com sentíem, i també durant el cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera en concret aquests dies? Ampliem la previsió del temps.
3: Bon dia, Marta. Doncs, bàsicament, primer fer aquest esment de gairebé 300 litres per metre quadrat que han caigut a l'Ametlla de Mar, però és que hi ha hagut molts registres al sud, aproximadament de l'Hospitalet de l'Infant, arribant fins al País Valencià, que han passat dels 200 litres per metre quadrat. La pluja imminent, la més important, la tindrem entre el Camp de Tarragona i al sud de la demarcació de Barcelona, fins al Vallès, aproximadament. S'ha d'advertir que no és una pluja torrencial, no és una pluja que provoqui problemes, però sí que serà bastant insistent les properes 2-3 hores, arribant fins a la Catalunya central. A Girona, Phuket, i al nord de Lleida també tindrem alguna pluja. A l'Ebre hi ha una treva, a hores d'ara. Al cap de setmana, demà al migdia, i sobretot diumenge, esperem noves pluges importants. Probablement les de diumenge s'hauran de seguir molt de prop a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè hi ha algunes previsions que comencen a sortir-se de mare pel que fa a pluja diumenge.
2: Gràcies, Luismi. N'estarem molt pendents, com dèiem, les Terres de l'Ebre, la zona de moment que s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats durant 10 hores.
4: L'Ametlla de Mar acumula ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
2: A més, algunes carreteres continuen tallades i en el cas de Tortosa han hagut de desallotjar diverses persones de dos habitatges. Anem en directe fins allà. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs sí, estem des d'aquest centre de comandament avançat que s'ha muntat aquí a Tortosa pels forts aiguats que han hagut al Montsià i al Baix Ebre. A hores d'ara la situació està més calmada, però com dèieu, ara mateix hi ha una vintena de persones desallotjades en dos edificis, al carrer Cervantes i al carrer Montcada, segons ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixa.
6: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
5: Pendent d'aquestes famílies, els bombers han dit que la situació ara està més normalitzada, però compte, diuen que a la nit podria haver-hi un repunt, tot i que no seria el mateix que aquesta matinada.
2: Gràcies, David Benito. Encara al Baix Ebre, l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs. S'han quedat desbordats i que han atrapat alguns vehicles. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
7: Des de primera hora d'aquest matí ha començat a ploure amb intensitat. Ahir van caure 85 litres i en el que portem des del migdia de dijous fins a la una del dia d'avui han caigut 271 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar. Això ha provocat talls en la via fèrria, en l'autopista AP7, la Nacional 340 i en diferents accessos al nucli urbà i a l'interior de la població, destacant també els talls que s'han hagut de realitzar per la baixada dels barrancs, alguns d'importància com el Galetet, que desemboca al carrer Major i la plaça del Canó. A hores d'ara la intensitat de la pluja ja és mínima i en tot cas caldrà esperar a la previsió i a noves pluges en les pròximes hores.
2: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluges ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergència. La Plana Ràdio, Tere Giner.
8: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
9: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
8: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja i ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
10: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
8: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, el prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
11: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
8: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats, on s'estan debatent els dos decrets d'habitatge. No s'acabaran convalidant si res no canvia pels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 26 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras li demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
13: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
14: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
15: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
4: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat, diuen, amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica indefinida de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
2: I tot plegat està generant ja tota mena de reaccions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
4: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
16: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
4: Declaracions des de Galícia, on Illa ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
2: I reaccions també des del carrer, ja que coincidint amb la votació al Congrés, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general a causa de la crisi de l'habitatge.
4: Ho ha dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
17: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir amb aquestes institucions, els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el teu de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
4: El sindicat responsabilitza Junts dels morts que vindran per culpa, diuen, dels desnonaments.
2: I mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa, desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucèlia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
18: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
19: Tiene que trocar yo para poder informarme. Pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
18: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'ha fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
20: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
18: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
2: El mes de setembre tanca amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de les persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
22: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
21: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
23: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
21: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
12: Notícies en xarxa.
2: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
24: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
25: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i sobretot ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
24: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
2: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada, presumptament, a saltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
26: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Camp Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
4: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
2: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
4: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, d'entre els 50 i els 69 anys.
2: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells i la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
4: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
0: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
4: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa, aquesta casa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveuen que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
2: Cita també destacada a la Garrotxa, la Fira Liberis Liber de Besalú arriba aquest cap de setmana als 20 anys, una edició que compta amb fins a 69 segells editorials amb estils per a tots els públics. Eduard Canimas, Carlota Gurto, l'Escaramussa donaran un toc especial a aquesta fira. Olot FM, Francesc Fernández.
1: Durant aquesta edició se celebraran els 20 anys de la fira. D'aquesta forma, mostra la consolidació com una fira referent per a les editorials independents que busquen fer-se un lloc en el sector. El director de la fira, Miquel Àngel Codes, parla sobre quin és l'objectiu.
3: Oficialment és la bibliodiversitat, és a dir, que tothom tingui accés a llibres diferents, perquè si no es posa aquest aparador hi ha aquest risc de que tothom consumeixi exactament el mateix, però indirectament, i l'objectiu real és passar-s'ho bé.
1: En aquesta edició, l'organització treballa en un nou projecte per fomentar l'hàbit de la lectura entre les noves generacions. A través d'un receptari il·lustrat, amb fórmules, trucs i consells dirigits a pares i professors, es busca incentivar la lectura als més petits.
5: Cada

0: una mica de música abans dels esports, perquè el grup Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc. Ho fa amb els teus ulls, el segon senzill del projecte que es publica avui. La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons. I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el nou Camp Nou.
1: Bon dia, Marta. L'equip femení torna a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que es disputa al Camp Nou, on el Barça juga els duels escollits. L'equip català, recordem, és líder, invicta amb 15 punts, i les madridistes han guanyat 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
2: Estan jugant molt bé, m'unica molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant de la línia correcta, han anat de menys a més, i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar 100%, i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
1: I jugar al Camp Nou, a tenir una gran actuació i fer aturades de molt de mèrit al Camp Nou.
2: Per això és allà una superestrella, no? És molt diferent, no? Òbviament, per tota la gent que hi ha, tot el renou, no? Ho fa especial. I òbviament pues, també ens un poc més a dalt, no? Però és moment també de controlar emocions per estar 100% concentrada i ajudar l'equip.
1: Diumenge a les 5 de la tarda, aquest partit de la 6a jornada de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid al Camp Nou. I demà a les 12 del migdia, Espanyol-Alavés i Sevilla-Badalona. A segona divisió masculina, demà al Centre d'Esports Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué. Al maig, a 6:45 de la tarda, a la Nova Creu Alta, el tècnic Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
3: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
1: I el Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a pujar a primera. A la Primera Federació, demà, Can Dragol, Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la Segona Federació, diumenge, a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa, es veuran les cares al Terrassa i el Girona B en partit de la 5a jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà veure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A Tercera Federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe Lleida, per Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, poble de Mafumet. Hem de destacar que el partit entre la Pobla de Mafumet i l'Atlètic Lleida es podrà veure en directe, com dèiem, a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putita!
4: No!
5: ¡Venga, ríndete ya!
4: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Digger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 19 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canà i Ulldecona. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges, però, s'allargarà encara força hores, com deia la consellera, i afectarà també el litoral i prelitoral. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Pluges ja molt destacables que han anat a caure les últimes hores. Gairebé 300 litres per metre quadrat a l'extrem nord del Baix Ebre, però podem dir que immediatament ja aquestes tempestes i pluges que van caient no tindran tanta virulència. En qualsevol cas, continuarà plovent entre el Baix Ebre, sobretot ja el Baix Camp, i l'àrea de Barcelona, on, de fet, anirà plovent amb ganes les immediates 2-3 hores. Hem de parar atenció igualment a noves situacions de pluja intensa que arribaran al cap de setmana, sobretot el diumenge, a les comarques barcelonines.
0: De seguida ho ampliem, és divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
0: Repunta l'atur al setembre malgrat que augmenta l'ocupació.
4: Sobretot a causa de la regularització extraordinària d'emigrants que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la seguretat supera els 4 milions. És el millor setembre des que hi ha registres.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de Castells.
4: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
0: Als esports, Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou. Joan Barberà.
7: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda. Encara queden entrades a la venda.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 19 rescats de persones atrapades a l'interior dels seus vehicles i el Departament d'Interior demana molta prudència per les properes hores i fins i tot dies a causa de les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar litoral i prelitoral. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès o el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, el Baix Ebre i el Montsià. Ha fet el recompte la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha explicat que han allotjat qui ho ha necessitat en els centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i tot el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
9: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
8: Pel que fa als centres educatius, la consellera Alt ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de les localitats.
9: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
8: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís arribés quan els nens i nenes ja eren avui en els centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o afectades, uns 5.000 abonats estan sense electricitat i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades per incidents relacionats amb aquest episodi de pluges fins al migdia.
0: Com us dèiem, un episodi de pluges que ha de continuar les pròximes hores i que s'espera que s'estengui a la resta de Catalunya, també durant el cap de setmana. Molta precaució. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera aquests dies?
3: Bon dia. Fortes pluges, no cal dir-ho, gairebé 300 litres per metre quadrat ja recollits a l'Ametlla de Mar, però podem dir que immediatament ja no tindrem aquestes torrencialitats de la precipitació. En qualsevol cas, continuarà plovent, sobretot entre el Baix Camp, el Barcelonès i, per altra banda, els dos Vallesos, la comarca del Mollanès, l'Anoia, i ja cap a la Catalunya central. S'ha de dir que la pluja que anirà caient no provocarà ja els estralls de les últimes hores, però continuarà plovent sobre mullat. Cap a la Costa Brava més clarianes, també alguna pluja a Lleida, i al cap de setmana diversos episodis de pluja intensa. Per una banda, migdia de dissabte, especialment a la costa, i diumenge entre la Costa Brava i les comarques de Barcelona. Molta atenció amb noves i possibles inundacions.
0: Com dèiem, les Terres de l'Ebre s'han endut fins ara la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats al llarg de 10 hores.
4: L'Ametlla de Mar registra ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
0: Algunes carreteres, com us dèiem, continuen tallades i en el cas de Tortosa s'ha hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
10: Bon dia, doncs sí, seguim aquí al centre de comandament avançat que s'ha muntat a Tortosa. Ho dèieu, una vintena de persones han estat desallotjades de dos edificis al nucli històric de la ciutat, al carrer Cervantes i al carrer Montcada. Així ho ha detallat Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
11: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
10: També al poble de Jesús, a Tortosa també, porten 12 hores sense llum i sense internet. També està passant això al poble del Regués i al poble de Campredó. Seguim pendent d'aquestes actualitzacions. Diuen que el temps ara mateix ha baixat una mica i que, per tant, la intensitat ha parat, però alerta, a la nit podrien repetir-se alguns d'aquests episodis.
0: Gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa. Evidentment, molt pendents de l'evolució de la pluja al llarg de les properes hores. I passem del Baix Ebre fins al Montsià. A Santa Bàrbara, aquest episodi ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara mateix al municipi és recuperar accessos, habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergències. La Plana Ràdio, Tere Giné.
12: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
13: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
12: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez és l'alcalde de Santa Bàrbara.
14: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
12: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, el prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
15: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i bueno, anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
12: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
1: Notícies en xarxa.
0: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats. A aquesta hora s'estan debatent els dos decrets d'habitatge, els coneguts com a decret Mari Carmen, que no s'acabaran convalidant a causa dels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez a l'hemicicle que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 29 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Miriam Nogueras demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret a porta tancada i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
2: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires al decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
16: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
2: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquest moment encara s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar, a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
0: Una votació amb alçada que està a punt de dur-se a terme després que s'hagi acabat de defensar i de debatre aquest segon decret conegut com a Mari Carmen en relació a l'habitatge. I tot plegat, aquesta sessió al Congrés se sent molt seguida i també està generant fortíssimes reaccions. En el pla polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
12: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
17: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
12: Declaracions del president des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
0: I reaccions també des del carrer, coincidint amb la votació al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge.
12: Ho han dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
18: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir amb aquestes institucions, els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el terreny de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
12: El sindicat responsabilitza Junts dels morts, diuen que vindran per culpa dels desnonaments.
0: Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar aquests decrets. Els acusen d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora.
12: Serra, a més, ha afegit que les mesures són un respir, però que no resolen el problema estructural de l'habitatge. Són declaracions a la xarxa.
19: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
0: Això sí, mentrestant es debat, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
21: Tiene que trocar yo para poder informarme. Pero sí está parado, sin fecha.
7: I jo super, super contenta, perquè aquesta és mi casa. De moment és la meva casa.
20: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'ha fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
21: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
20: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
0: Són 3:45 al setembre, tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions. Es tracta d'un màxim històric. I els desocupats també han crescut, fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
23: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
22: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
24: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
22: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
1: Notícies en xarxa.
0: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
25: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
26: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i sobretot ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
25: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans. Ha estat en l'obertura de l'any judicial.
4: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous. Això és un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
4: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, que és d'entre els 50 i els 69 anys.
0: I a Terrassa els Mossos investiguen un tiroteig amb dos guàrdies civils ferits.
4: Ha estat a Can Perellada mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. L'alcalde de la ciutat ha condemnat els fets i ha expressat el seu suport als dos guàrdies civils ferits. Hi ha tres persones detingudes.
0: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena plaça de Tarragona.
4: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica que estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
3: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraquarena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
4: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa Aquesta Casa. Durant els dos dies del concurs de castells ja es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
0: I més cites destacades en el món cultural aquest cap de setmana, perquè també arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
8: La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
9: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
8: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. Cada

Una mica música abans dels esports, perquè el grup de Laila, mal capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc, Amb els teus ulls. Es tracta del segon senzill del projecte que es publica avui. Més

0: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons. Amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou.
1: Bon dia, Marta. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. L'equip català és líder invicta amb 15 punts i les madridistes han guanyat fins ara 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
2: Estan jugant molt bé, monicant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
1: En una Lliga F on demà a les 12 del migdia juguen els partits Espanyol a la Ves i Sevilla-Badalona. A la segona divisió masculina, demà el Centre d'Esport Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
3: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
1: El Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a primera. I a la primera federació demà, Can Dragó, el Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuen les cares el Terrassa i el Girona B en partit de la cinquena jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà viure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida Poble de Mafumet, un maig que jugarà al camp d'esports UAU Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
4: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat per no repetir-ho. Amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al camp d'esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
5: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir y, bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
4: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep a una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guanya tercera federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit del camp d'esports diumenge a les 5 de la tarda.
1: A la Lliga Elit el partit més destacat és el Martorell Argentona, que es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en directe a la Xarxa Més. I en plena poliesportiva en bàsquet a l'Euroliga, el Barça visita avui la pista del Besiktas, tercera jornada de la màxima competició continental.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que passeu bona tarda i millor cap de setmana i precaució amb les pluges.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Astils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
4: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
10: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Ara sí!
12: Ara sí, cap a dins! Rico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
13: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.

0: sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
1: Bé, bona tarda. Com esteu, família? Avui el sempre és massa una mica passat per pluja i avui dono pas jo, però amb molt d'agraïment també. I tenim a l'altra banda el Super Joan. Joan, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Molt ben presentat, eh? Ja ets professional total, eh?
1: Bueno, molt bé. Tu canvies amb el tu.
2: Tens tot l'estudi per tu, no?
1: Ara mateix sí, però acaba d'entrar el Jaume, o sigui, li donem una estoneta que s'assegui i posi amb solfa, doncs per començar el vaixell i el programa d'avui.
2: Molt
1: doncs,
2: bé.
1: Doncs una mica, com sempre, anem pel tema que volíem parlar, Joan, sobre el tema de l'avenç en el tractament de la depressió, com la psicoteràpia canvia els biomarcadors de la sang. Potser és una mica complicat el tema, però ara l'introduïm. Però abans de res, introduïm el capità que acaba d'arribar i ja s'incorpora.
3: Com si estéssim a l'exèrcit, igual. Bona tarda.
2: Capità, mi capità.
3: Què tal, Joan?
2: Si molt bé, aquí fent teles, aquí fent...
3: Però senyor, allò, que diu. No plou, volies venir.
2: Ja, però és que m'he de massa tard, m'he enviat tard i estic a casa.
3: Bueno, vinga,
1: som-hi. Els dies de pluja és el que té, que tot va una mica més lent.
3: Sí, tot plega. Sí.
1: Vinga, doncs és un avenç que ha sortit al 3.cat d'una notícia d'un tractament sobre la depressió que s'ha estudiat des del CSIC i l'Institut de Recerca de Sant Pau. Han fet un estudi per com els les biomarcadors, es diuen, de la sang poden modificar, poden variar, depèn de la psicoteràpia que tingui el pacient. Sembla molt interessant.
3: Si és més atinada o no, vaja.
1: Sí,
3: no?
1: Sí, exacte. O sigui, depèn de la psicoteràpia que el pacient rebi, la seva sang reacciona d'una manera o d'una altra. És el que han descobert. Aleshores, això, evidentment, per la innovació en tot el que és les teràpies, és revolucionari, perquè veuen que depèn de si, per exemple, han comparat dues teràpies, el que és la remedicació cognitiva, o sigui, el

0: el donar medicació a una persona, doncs per restaurar i millorar funcions cerebrals, i l'altra teràpia que han comparat ha sigut psicoeducació, de com explicar el trastorn que té la persona, doncs el pacient, i conscienciar-lo del que té. Aleshores, amb aquestes dues teràpies s'ha vist que hi ha una variant a la sang. Uh-huh. Aleshores, doncs, des d'aquí, clar, comentaven aquests dos centres on s'ha fet aquest estudi, que pot ser revolucionari, perquè pot ser una psiquiatria personalitzada.
1: Que és el que sempre hem dit, vull dir que ho diuen moltes persones, que cadascú és una mica diferent i que caldria puntualitzar què és el que veritablement necessita. Molt important això, sí.
2: I el que volia també és que també com s'estigmatitza la depressió, no? Perquè molts diuen, que no fa res, no es mou del llit, no té ànims per fer res, i que s'ha criticat també supressiva cap al cervell, que fa molt. Perquè un no està depressiu perquè sí, està depressiu perquè té els factors emocionals, ambientals, que fa molt, no? Aquestes coses que estan que interfereixen a la depressió. Que només la sang, sí, però també els factors econòmics, factors socials, factors familiars, que també influeixen molt.
1: No hi ha cap dubte amb això, esclar que sí.
0: De fet, el que apunta ja el Joan és un recordatori del que hem dit moltes vegades, i que la depressió és la segona malaltia, potser
1: segona dificultat.
0: Exacte, vaja. Que la que podem trobar a la població, la primera és l'estrès, amb un 59% de població, la segona és la depressió, amb un 48%, i la tercera és l'ansietat, amb un 23%. O sigui, al final és la segona cosa a tenir en compte dintre del que són les malalties mentals, no? I sobretot en els joves, que s'està veient doncs un increment de persones que estan patint aquesta malaltia, com és la depressió, no? O sigui, més del 85% dels joves ja està patint depressions. O sigui, aleshores, no és una cosa a no tenir-la en compte, o sigui, tot el contrari. O sigui, és una cosa important que està marcant, doncs, cap a on va potser la societat.
1: Ens està assenyalant el camí, sí.
0: Exacte, aleshores, recerques com aquestes, doncs, porten llum, potser, no? A altres maneres de fer i altres maneres
1: de
0: diagnosticar, exacte, també.
1: Sempre que això és fantàstic, no? Perquè mentre es vagi investigant anirem trobant elements que seran molt vàlids per saber quin camí hem de seguir. Vull dir, això no ens ha de dubtar pas, no ens ha de fer dubtar pas, vull dir, és de queixó, això, i tant.
0: Sí, la OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut Mental, comenta que el 5% de la població actual pateix depressió. Per tant, no és un diagnòstic que s'hagi de veure la lleugera, no?
1: Sí.
0: O sigui, és una realitat.
1: Un 5%, llavors, tu, mare Déu.
0: Que la depressió... Joan, una pregunta. O sigui, en els teus diagnòstics, que en algun moment t'han comentat, has tingut depressió?
2: Sí, clar, és bipolar, això. Eufòria, depressió, és constant, no? La pujada, la baixada. Per això dic que és important la depressió, perquè anar a l'arrel, no? A l'arrel de per què estàs depressiu, quin és el moment, quin és el factor que fa que tinguis depressió. I quan un descobreix això, ho ha de treballar. Al principi és molt difícil, perquè no veus tot negre, no saps què fer. Digue'm.
0: Sigues, segueixes.
2: Ah, i és això que per mi és més fàcil sortir de depressió quan sé que puc superar-ho, o puc trobar el punt de llum per dir, vaig per aquest camí. No serà el mateix que abans, però serà una millora per mi, no? Per sortir al carrer, per als amics, per participar a la família, i no tancar-se en una habitació que només estàs tu, sota el llit, i no és per dormir, és com una protecció que tens, com un embuntall, que només estàs tu i no pots fer ningú mal.
1: Perfecte, això és... De la manera que ho expliques, genial. És com ha de ser, Tot el que es va trobant és el que ha de tenir com a d'allò. Tenim el Jordi aquí, oita.
0: Sí, bona tarda, Jordi.
1: L'havies vist?
3: Arribo tard, perdoneu.
2: Hola,
0: bona tarda,
3: Jordi.
0: Què tal? Cap problema.
3: Amb el teu permís, soc al teu lloc avui,
2: Cuida, pagar el lloguer,
3: Com que no el veus...
1: Comporta't com et comportes tu, oi?
2: Sí. Avui sí que és perill jo aquí, amb el vostre escrit.
1: Ah, això, sí. El bar ja no ha vingut, ha dit alguna cosa, no? Ah. No, doncs aquest està ocupat ara, eh? Vull dir, bueno, ja, ja el trobarem. Molt bé, seguim amb aquesta...
0: Amb el tema de la depressió.
1: De la depressió.
0: Sí, la notícia que el Jordi, bueno, ens ha enviat al grup i...
3: Sí, parlàvem una miqueta, no? Dels avenços a nivell de psicoteràpia, no? Mm. Avui, val a dir que he estat en una formació i parlàvem del trauma i dic, ostres, dic, ho he relacionat ràpidament, no? El trauma amb la depressió, no? Al final explicaven, no? Que, ostres, que molts dels traumes poden acabar derivant en depressió.
2: Això,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Que al final la depressió, un dels motius que la pot acabar causant és un trauma, no?
2: Ah,
3: per tant,
2: sí.
3: És molt important esclarir què ens porta aquest quadre de depressió.
2: Sí, sí.
0: Exacte,
2: no?
0: Perquè tot el que sigui depressió és del passat, d'alguna cosa que ha passat en el passat, que no l'hem pogut superar, que no hem tingut eines, que no hem tingut recursos, i tot el que sigui ansietat és del futur. O sigui, tot el que n'esperem, que tot el que podria haver sigut que no és, o sigui, al final són expectatives que ens marquem, pors que tenim, que això ens fa que anem accelerats perquè tenim por del que pugui passar. Aleshores, depressió és del passat i ansietat és del futur.
1: El futur, el que passa, el que, en definitiva...
3: El que ens ha de venir.
1: Exacte, amb el devenir. Mm-hmm.
0: Aleshores, sí, aleshores, el que diu el Jordi, de que la depressió pot venir d'un trauma, evidentment, d'un trauma infantil, d'un trauma que t'hagi passat...
3: D'un trauma mal gestionat, al cap i a la fi, no? Parlàvem avui, per exemple, del tema dels abusos, no? Dels abusos, del maltracte, no? I al final és una cosa que està com a l'ordre del dia, no? La psicòloga ens ha vingut a explicar i amb la qui parlàvem deies, hòstia, és que aixeques una pedra i te'n surten tres, no? Vull dir que al final dius, hòstia, no? N'hi ha molt, no? Mm-hmm. I també assenyalava una dada que ja coneixíem però que crec que és important compartir aquí amb la nostra audiència, no? Que al final deia que més del no sé si el 60 o el 60 i pico per cent dels abusos sexuals es donen dins de l'àmbit familiar.
0: Sí, sí. Sobretot eren, clar, amb el teu entorn més proper.
3: Més proper, no? Aquell, no sí, sé, aquell
0: pares,
3: familiar que et cuidi, aquell que
0: familiars,
3: fa no sé què, dius...
0: Avis, uou. Sí. Perquè al final és amb les persones amb les que més temps estem passant. I malauradament, sí, també he llegit el mateix que es dona en el teu entorn més proper.
1: Això es farà odiar, oi? Aquesta manera d'anar enrere per veure com és que ens trobem...
0: El psicoanàlisi.
1: Exacte,
0: o sigui, al final és indagar amb allò que t'ha passat, amb aquest trauma que deia el Jordi que no s'ha superat i que ha fet que no supera, tu continues la teva vida, però el trauma està.
1: De tant en tant
0: i tu et fas més gran, però el trauma, si no l'has treballat, continua.
1: Llavors, la pregunta que jo m'he fet més de quatre vegades, digue, llavors totes les altres tres o quatre maneres de tractar qualsevol tipus de trastorn mental diríem que queden com una mica en segon ordre davant del psicoanàlisi, no? El psicoanàlisi, al partir, com diu aquest estudi, bueno, d'un trauma que has tingut, d'un afer que no t'esperaves i que t'ha creat una situació de desemparament, no? Llavors, pum, allò es transforma. Ja.
3: Depèn, no? És una pregunta, jo crec que molt bona i molt encertada en el moment en què estem i que també l'hem fet al curs, no? Al final dius, clar, al final el trauma pot ocasionar diferents tipus de resposta, no? Una d'elles pot ser la depressió, però a vegades també pot ser els quadres psicòtics, no? La dissociació. Aquella persona, diguéssim, que té una resposta inadequada...
0: Es desconnecta de la realitat, d'una manera.
3: Exacte. S'abadeix, no? Al final és tan profund el dolor que sent,
1: no? que
3: la defensa que té el cos és evadir-se del moment real que li toca viure en aquell moment.
1: Mm-hmm. D'acord, sí, molt bé.
0: Que això més endavant potser surt, perquè que l'hagis tapat no vol dir que més endavant no surti.
1: És clar, perquè està amagat allà.
0: Exacte, i segur que sortirà en un altre lloc.
1: Està menys tingut allà, en aquell racó.
3: No, explicaven, no, també, no, una persona que ha patit un abús infantil, doncs mira, ha tingut una vida normalitzada al màxim, no? S'ha casat, ha mantingut la feina, ha fet no sé què, de cop i volta un dia l'acomiaden de la feina perquè la fàbrica plega.
1: Pum, llavors pleta.
3: I aquell dia, pum, petes, desestabilitza tot, no? Tot aquella columna, això, es desmorona. No? I aquella persona, doncs, intenta suïcidar, fa tota una sèrie de coses que dius... Aquí hi ha alguna cosa que no em quadra. No, al final, la resposta No, sí, la magnitud de la resposta excessiva no obeeix, exacte, al fet en si.
1: Això mateix.
3: No? Per tant, hem de seguir no tractant allò, sinó què és el que provoca.
1: Què és el que provoca, no? Que són diferents aspectes que et poden arribar a sorprendre com allò.
3: Exacte, és així, no? I moltes vegades el trauma, no? Escolta'm, no? Mm. Escolta'm, i per què passa, no, això? I,
1: sí, sí.
3: I bueno, intentar-ho establir, no? També, perquè al final també si acabes tractant allò que t'ha fet provocar aquest malestar, no? Segurament eliminaràs tota la sintomatologia que hi hagi associada.
0: Exacte.
3: O l'eliminaràs? No crec que sigui eliminar la paraula, però sí que la faràs més, no?
0: La redueixes.
3: Sí. La treballes, no? Al final també intentes, no? També una miqueta, doncs, gestionar aquesta angoixa.
1: I no, com has parlat de la sang, llavors potser fins i tot la sang es veu com alterada.
0: És el que diu aquest estudi, no? O sigui, no? Depèn de la teràpia que tu segueixis, el teu cos reacciona també d'una manera o d'una altra.
1: Que tu pots funcionar, però que d'una manera o altra està condicionat.
0: Exacte. Jo entenc que si, per exemple, t'expliquen tot el funcionament del que t'està passant, potser et tranquil·litzes, i el fet de tranquil·litzar-te, doncs baixes estrès, baixes cortisol, i baixes, al final, hormones que t'estan fent, doncs, que el teu cos i el teu cor vagi, doncs, més accelerat. Aleshores, té tot el sentit del món que aquest estudi...
3: Hi ha certes patologies que venen, vamos, causa-efecte de l'estrès, de l'angoixa, de l'ansietat, del malestar que et produeix el dia a dia. No? Hi ha certes malalties autoimmunes, inclús temes de càncer, que estan directament relacionats amb això. No? És a dir, com li parlo jo al meu cos, no? Com li parlo, com dormo. No? Aquella persona que dorm bé versus la que no dorm bé, aquella persona que s'alimenta bé versus la que no s'alimenta bé, aquella persona que fa exercici versus la que no fa exercici. Això sembla una tonteria, però és superimportant.
1: Sí.
0: No és una tonteria, o sigui, i al final no és només el com cuidem el nostre cos, sinó també com cuidem la nostra ment, perquè és el com ens estem parlant des d'aquest pensament que es repeteix d'angoixa o d'estrès o de depressió, perquè una persona que es parla des de la depressió no és el mateix que una persona que estigui més o menys normal, entre cometes, no? Perquè tots tenim el nostre, no? Però la manera de parlar-se d'una persona amb depressió, que tot és fosc i tot és no hi ha aquesta
1: claroneta, no?
0: Exacta opció, no? De fer res quan no tens ganes d'aixecar-te del llit, per exemple.
1: Sí.
0: Aquesta persona es parla d'una manera, i quan té opció d'aixecar-se al llit, sembla una tonteria el fet d'aixecar-se, però moltes vegades no pots ni aixecar-te. Mm-hmm. Aleshores, si tu també els teus pensaments són de depressió, de que no puc, és que, bueno, i que tu a tu mateixa et parles malament, això també influeix. O sigui que al final, no només el com et cuidis, sinó també mentalment el que
1: reacciones.
3: Que estic convençut que moltes d'aquestes persones que en aquest moment es troben malament i que tenen una depressió, no ho fan expressament això de parlar-se malament a elles mateixes, no? Jo, bueno, escolta'm, no? Tots coneixem alguna persona, no? Jo, per exemple, la meva feina, doncs, clar, estic molt habituat a tenir tractes amb persones que pateixen d'aquest trastorn, no? I el primer que els digui és que es parlin bé a ells mateixos. Parla't bé, no? Perquè si tu no et parles bé i tu no et cuides, ningú més ho farà per tu. Per tant, crec que és una de les feines que hem de visibilitzar, no? O de... No? Perquè al final és com, no, perquè, ostres, que jo sóc no sé què, no, escolta'm, jo sóc fantàstic, sóc collonot, no? I... No, jo m'ho dic a mi, no sé
1: que
3: sóc collonot.
1: Que sí.
3: Ho puc fer millor, clar que ho puc fer millor. Hòstia, tot ho podem fer millor. No? Al final hem d'enfocar la nostra vida, jo, crec que és una filosofia també de vida, no? Al final de dir, faig les coses bé, les puc fer millor, sí, no? I, al final, un punt de vista d'evolució i de millora contínua, no? Sense arribar a que això ens generi una angoixa i un estrès, no? Evidentment. Però hem de ser mapes amb nosaltres mateixos.
1: Sí. Sí, avui precisament he llegit un article sense la pretensió d'anar a la recerca de la perfecció, deia. Això també és un altre element important, eh? Vull dir, que hi ha persona que diu, no, és que jo sóc, bueno, em vas a parar, no? No va per aquí, això.
3: A vegades, aquesta manera de parlar-se també, no? D'aquestes persones, no? Que això és molt echades pelante, no? El tio que tot sap, que tot és el millor, que no sé què, també amaguen un trauma.
1: Bueno,
3: també amaguen un trauma, no? I és la forma també de que ells es creen aquell propi escut, no?, per dir, no, és que jo sóc com invencible, no?
1: Però quan hi afegeixes una altra, diguem-ne, situació que crea trauma, automàticament,
3: a vegades, quan, és el que quan es destapa, no?, la vulnerabilitat de la persona, perquè tots, d'alguna manera o altra, som vulnerables i tenim les nostres coses,
1: i tant, jo no?
3: Doncs clar, és quan, no?
2: Jo vull comentar una cosa, si permeteu. És una cosa que diem moltes vegades al programa, que a vegades és molt fàcil, però és molt difícil, no? Que és pensar en el present, en el moment que estàs present, perquè si penses en el passat, hi ha coses que has pogut fer, no t'han deixat fer i crea una depressió, no? I si mires en el futur, és ansietat, no? Perquè moltes vegades el 90% del que pensem que passarà no passa, i ens angoixem per no res. És qüestió de mirar el present. Però ja dic que és molt fàcil i molt difícil a vegades.
1: Ah, molt bé, sí, també és una manera, i tant que sí, vull dir, jo, a veure, jo m'espero això i bum, no es produeix.
0: Evidentment és que el on estem vivint és a l'ara, és ara, és el present. O sigui, si tu estàs posant en el present coses del passat, t'estàs deixant de viure el que estàs vivint ara mateix, estàs deixant d'olorar el que hi ha al teu voltant,
1: això
0: no?
1: Mateix.
2: Que passa és difícil, perquè el passat t'empeny, no? El passat vuelve. I si tot el que has passat, i la persona del passat també que pot passar, que vol tornar, també influeix, no? I vull dir, també influeix el futur, perquè tens expectatives, poder fer això, poder fer allò, i en un moment que totes les persones que tens no es compleixen només el 10% de les persones que pots tenir. I és aquesta cosa que creus com a teix.
1: Jo la veritat és que, no sé, és la problemàtica mental sempre m'ha semblat unes situacions, no?, a persones que la veritat a mi m'entusiasma veure de quina manera poden arribar a reaccionar, doncs, favorable a ells mateixos, no? Llavors, lògicament, tot el que aquesta raça humana que som, doncs, arribem a investigar i arribem a fer, doncs és l'orgull de dir, ostres tu, això és el que necessitem al cap i a la fi, oi? Quan hi ha alguna persona desesperadament que et truca o et diu és que no sé què fer i tal, vull dir, a vegades és tan fàcil per dir, orienta't, vés a buscar el CESMA, vés a buscar, no?, i actua.
0: El Jaume acaba d'introduir un concepte que és el que tenim tots els humans, que és la resiliència. Que és la capacitat de reacció que tenim les persones de reaccionar davant de les diferents situacions, no? O sigui, el que comentava, doncs, si estàs malament, troba solució, mira de trobar una sortida
1: o millora, només em va dir una vegada una millora, solució, a vegades
3: exacte.
1: No
3: la solució potser no, però si més no, fent la vida més amable,
0: exacte,
3: això,
0: sortir,
3: no?
0: D'on estàs, perquè potser el primer pas no
3: et situa allà on vols estar,
0: però sí que et treu d'on estàs, no?
1: Et quedes clavat,
0: exacte, sí. I m'heu fet recordar un llibre que m'he llegit fa no gaire, de l'Albert Espinosa, que es diu Estava preparado para todo, menos para ti, i són 23 històries de persones amb les que es va trobar. Ell va patir càncer i li van tallar una cama. Aleshores, arrel de patir 3 càncers i d'estar molt sovint a l'hospital, va coincidir amb diverses persones que li van marcar la vida, i persones que aprofitaven, doncs, qualsevol situació, doncs, per donar un aprenentatge de tot allò dolent que els hi passava, no?
1: I jo crec, oi?
0: Segons el que ells havien viscut, doncs, converses amb l'Albert en el seu moment, doncs, ostres, recomano molt aquest llibre, perquè parla justament d'aquesta resiliència que parlàvem ara, d'aquesta capacitat d'aprenentatge i capacitat de reacció davant de les circumstàncies que poden ser adverses.
1: I tant. Molt bé. Important això també, oi? Vull dir,
2: jo crec que també és important que aquesta persona que ajuda hagi patit el mateix que l'altre. O sigui, un té trastorn bipolar i un altre està començant a tenir-ho i té problemes, perquè aquesta persona que sap què passa la pugui ajudar més que una altra persona, crec jo, no? Que la pugui comprendre.
0: Home, ajudaràs millor si has patit aquesta
1: si
0: malaltia,
1: va,
0: però
1: sí.
0: També clar. Si has estudiat, no? O sigui, perquè potser un psiquiatre no té per què tenir aquesta malaltia, però evidentment, sí.
1: Bueno, a veure, aquí podríem parlar, aviat s'acaba, sí, això, podríem parlar de...
3: Vàiem a l'ons, obrim,
1: Sí, sí,
3: just a les mitges parts i al final,
1: Experiències pròpies...
3: Tenim un do.
1: El Joan sempre ho ha dit, això, sempre diu, és més important que no pas aquell que no ha tingut l'experiència.
0: Clar, evidentment.
1: Però que ho ha après, vull dir, s'ha format, s'ha estudiat i tal, i ha arribat a tenir, doncs, la categoria de persona que serà capaç d'atendre en els altres, no?
0: Això és... Pots acompanyar d'una altra manera.
1: O sigui, una manera és, per exemple,
0: professional,
1: sí.
0: Exacte, una, del professional que et diu cap a on anar.
3: Jo crec que potser... Potser podríem seguir debatint d'això
1: després.
0: Sí, perquè ens estem a...
3: perquè jo crec que és un tema que pot donar bastant.
1: Sí, sí.
3: No sé què us sembla.
0: I ara
3: no?
0: Tallar-ho, doncs, sembla... Sí, què et sembla, Joan? Anem a la pausa?
2: Perfecte, vinga, passem.
0: Sí? Doncs vinga, anem amb Ivan Herzog des de lluny.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Va, Joan, orienta'ns una mica més, ja que has encetat tu el meló, eh?
1: Oi? El meló, la síndria. Jo hauria dit que no menyspreant el factor del psicòleg, psiquiatre, metge, és molt important que jo vaig veure allà al servei comunitari, que entre nosaltres ens ajudàvem molt, perquè havíem patit les mateixes malalties i coses així, i era com un recolzament de dir, no estàs sol, jo també he passat per aquí, no et preocupis, que si pots una mica més també ho passaràs. És el recolzament mutu de malalts, no? Que jo, a part del psiquiatre, psicòleg, que pugui amb la medicació i tal. Perquè és el recolzament que hi ha entre malalts, és molt important per un mateix, per trobar-se acompanyat, per trobar-se que no estàs sol.
2: Sí. Jo crec, perdona, Joan, i t'haig de donar la raó totalment, perquè, a més, jo crec que escoltant també el col·lectiu, no, de persones que han viscut en primera persona, s'ha creat aquesta figura, no, de la gent de suport entre iguals, el que es coneix com a peer-to-peer, i a més és una cosa que està demostrada que hi ha altres països de la Unió Europea que això ja està funcionant
0: I
2: que està donant molt bons resultats, no? I jo crec que això també és fonamental. Tot el que vagi bé s'ha d'incorporar. No, al final és com, mira, si no podem ser pioners i provar-ho i això, doncs si veiem que a altres llocs funciona i que va bé, doncs absorbir-ho i empapar-nos-en, no? Cadascú des de la seva parcel·la, no? Perquè al final, de la mateixa manera que nosaltres a l'equip hi ha l'equip rehabilitador, no? Hi ha una educadora, hi ha un integrador social, hi ha infermeria, hi ha treball social, hi ha un psiquiatre, i cadascú des de la seva parcel·la, doncs procura ajudar a la persona que tens davant, no? Jo crec que de la mateixa manera aquí s'hi podria sumar fàcilment una agenda de suport entre iguals.
0: I tant.
2: No? I també des de la seva parcel·la podria ajudar perfectament, com bé diu el Joan.
0: Sí, jo de tota manera m'agradaria només dir una petita cosa. Jo he estat, ja ho sabeu, que sempre he tingut, bueno, fa molts anys que tinc un tumor, i no m'he apuntat mai amb aquestes organitzacions anticancerígenes que hi ha i tot això. Però és que probablement, no sé, de dins em surt una resiliència o una lògica que no cal, perquè ja, bueno, faig tantes coses com puc i estic,
2: bueno,
0: dinàmic.
2: Tens l'activisme, no? Centrat en un altre punt.
3: Exacte, i a part també que ell està com a persona responsable d'una entitat de salut mental, sí, vulguis o no, estàs també dintre del sector, sí. Jaume, o sigui que encara que no vagis a aquestes teràpies de grup, sí que estàs formant part d'altres teràpies i d'altres grups, i estàs molt implicat en tot el tema de salut mental. I el que diu el Jordi, si el fet que tu facis també activitats que t'estan distraient del teu tumor, això fa també que estiguis actiu, i potser aquesta activitat és la que et fa de resiliència, justament.
0: Se't crea una resiliència precisament perquè no li fas un cas excessiu.
3: No li fas cas.
0: Exacte, bueno, sí que li fas cas.
3: Entre cometes, no?
0: Perquè has de fer algunes coses, Digues, Joan.
1: És molt relatiu, la resiliència, perquè segons com tu prenguis, si és prou, com sempre jo, l'esclerosi, no? M'ho han dit, ho assumeixo. No sé si d'acord, perquè fa molta ràbia. Però, bueno, això és un moment de contra, no? Dius, bueno, pues, o fictici, no? Perquè dius, estarà bé, d'acord. No em crees, no em creo il·lusions, però em fan tirar endavant, no? Em fan tirar endavant les coses que em rodegen i no em fan pensar. Però pensar, penso, jo penso, i fa molta ràbia, també. Vull dir que tinc aquesta malaltia, però què farem?
0: No crea, el que no has de crear és ràbia pel fet de trobar-te.
1: No, ràbia no, és una cosa com ho t'he dit. Bueno. Per què m'ha tocat a mi amb 10.000 persones que hi ha al món? O a Catalunya. M'ha tocat a mi, no una cosa, dues coses.
0: Perquè ets una persona, clar, ets una d'elles.
1: No, clar, si fos un animal no sé jo que si tindria coses. Però
0: seria igual una altra cosa, sí.
1: Però vull dir que sí, que m'ha passat això i ja està, i és assumir-ho. Però no reflexar mala cara, malestar, està en desacord amb tothom, no? Ho assumeixes tot és tu, i que has de fer però tenir bona cara i...
0: El que vull dir és que sense fer el que determinada persona amb la necessitat que té, doncs ha de fer precisament per recuperar-se de la intranquil·litat que li crea, doncs a vegades hi ha persones que no, que d'una manera tu mateix, tu sempre ho has dit i ho has deixat ben clar.
1: Sí, aquí, també hi ha un petit cosa que dius, què passarà, no? Però ho escolta el metge, el metge s'ha dit molt bé.
0: Sí, la incògnita del futur.
1: Ja veuràs tu, no? Això és millor decisió, que jo compreixo molt d'avui. S'ha acabat. Quan m'haig de dormir, una altra dia, avui. I si m'aixeco del llit, ja estic content.
0: I no saps el content que estic, que estiguis des de casa i estiguis amb nosaltres, eh?
1: Oh, naturalment, jo...
0: Perquè això no ho havies fet, no?
1: Esperit i ànima.
0: No ho havies fet, eh?
1: No, ho he fet moltes vegades, ja, tres o quatre vegades, ja.
0: Vinga, has millorat.
1: Vinga,
0: ja. Som-hi.
3: Sí, comentàveu també, sí que és també important, si fins a on arriba el professional, comentava el Jordi, de que cada professional faci el seu treball i que conjuntament, doncs, al final, el treball d'un, el treball d'altre, doncs, suma. I el fet de tenir una persona en primera persona que pot ajudar també on, fins a on arriba el professional. Si el professional arriba a la part teòrica, a la part d'aprendre aquesta medicació o fes això o altre com a recomanació per qualitat de vida, pels estudis que ja s'han produït i ja s'han, ell com a expert té, però després una altra cosa és realment els símptomes que aquesta persona està patint, i si una persona que realment ha patit aquests símptomes previs potser pot arribar a ajudar millor o d'una altra manera a la persona.
0: I ho hem d'admetre,
3: perquè és realment el que està patint la persona i potser el que necessita escoltar és
0: sí,
3: unes certes coses, no? O fer algunes coses que potser...
0: Una experiència viscuda, esclar, o que encara viu.
2: Al final també, jo sempre dic que és molt important tenir vincle amb aquella persona, no? Amb aquella persona que...
0: No hi ha dubte.
2: Que tenim davant, no? Al final crec que el vincle... és el motor del canvi. Curem més des del vincle i l'efecte que no pas amb fàrmacs màgics.
0: Això m'agrada.
2: No? Al final és com... jo estic convençut que hi ha persones que acaben fent les coses no perquè la medicina els hagi ajudat, que també, ojo, sense menys tenir-ho, sinó perquè a base de picar pedra, d'anar-los a veure, d'un dia no vinc, d'un altre no puc, no? D'estar fent una visita allà al costat del llit d'aquella persona, no? De que no es troba bé, dic... No? Al final jo crec que moltes vegades és la prova i la força que els hi transmets o que els fas empènyer o que acaben reaccionant, no? Una miqueta també per... des del vincle, no? Vull dir, al final és aquest motor de canvi que ajuda, que ajuda amb aquella persona, també, no? Al final jo crec que és un conjunt de tot, no només això, però jo crec que el vincle és superimportant, no? Al final, si no, escolta'm...
3: I els espais també que es donen en aquests vincles, no? Perquè...
0: Es creen,
3: exacte, si sí, els espais d'escolta, els espais de jugar, potser de mantenir-te distret o distreta, o sigui, una xerrada simple, o sigui, el fet d'estar allà, doncs potser aquesta persona li ajuda molt, o sigui...
2: I al final no de centrar-se només en el malestar que li produeix aquella cosa, no, sinó ser capaç de parlar d'altres coses, no? Al final,
3: exacte,
2: és com...
3: És una persona que té en aquest moment, doncs, un símptoma o una malaltia, i no hem de centrar tota l'atenció en això, perquè potser no desconnecta.
0: El que diu, exacte, jugar en una baixada, no?
2: Exacte, no? Al final poder parlar d'altres coses també demostra altres capacitats, no? Per tant, també estar donant voltes sobre allò que ens provoca malestar, i estic convençut que ens segueix creant també més malestar, no? Al final no surts d'aquell bucle, no surts de pensar en allò que et fa estar malament. Hem d'intentar redirigir aquest focus de malestar, no? I mantenir-nos entretinguts en altres coses que no ens hi facin pensar.
0: D'acord.
2: No?
3: Hi ha estudis que diuen que quan més penses en una cosa, més...
0: Fosca.
3: No, més tornaràs a pensar en aquesta cosa. O sigui, és a dir, et retroalimentes del que estàs pensant. Si estàs pensant en negatiu, continuaràs pensant en negatiu perquè la teva ment pensa que és important i, per tant, tu retorna un altre cop al cap i estàs... És quan entres en bucle, no surts d'aquí, hi ha pensaments repetitius, aleshores no veus realment la sortida perquè tu a tu mateix t'estàs parlant des de la circunferència, no? O sigui, de no sortir d'aquí...
2: És aquella pescadilla, no? Que un peix que es mossega la cua, no? I no surt d'aquí. És un bucle, un feedback de retroalimentació negativa, i com més penso, més malament estic, i com més malament estic, més hi penso.
3: Sí, perquè la ment pensa que és important per tu i, per tant, t'ho repeteix. I com pensa que és important per tu, t'ho repeteix, i tot i que sigui o no veritat, però el que penses és el que finalment obtindràs. Si penses en positiu, obtindràs coses en positiu. Si penses en negatiu, obtindràs coses en negatiu.
0: Aprendre a com ho controles, tot això. Clar, és això, no?
1: Jo tinc una pregunta, sí. Una pregunta que fins a quin punt, a tots, fins a quin punt ha de ser empàtic el professional, el psiquiatre, el psicòleg, fins a quin punt ha de ser empàtic perquè hi ha professionals que poden destrossar la vida i professionals que poden ajudar molt també.
2: L'empatia. Home, si un professional pot destrossar la vida, és que no és professional.
3: Exacte. L'empatia ha d'estar en tot moment. És igual
2: bueno, no ho sé, eh? No sé si està d'acord amb mi, eh?
0: No siguis tan categòric.
2: O és poc professional o... no ho sé.
0: Tu te'n recordes, Joan, de Lluís, no?
1: Lluís?
0: El Lluís, sí. Nostre amic que bueno...
1: De Mauri.
0: Sí, home, que va estar...
1: Home, que és una gran persona. Fins a dir que no tots són iguals, eh? No. Hi ha alguns que tenen la professió per fer-la i fan aquesta professió perquè tenen aquesta feina i altres que s'impliquen, estudien i estaran amb els malalts. Vull dir, jo penso, fins a quin punt pot ser empàtic, no?
3: L'empatia que ha d'estar en tot moment.
1: Ja, però també és professional de la seva vida. Entens?
0: El Lluís era una persona que va estar aquí amb nosaltres a la ràdio. Tu te'n recordes d'ell?
3: No, jo no vaig veure.
0: I llavors aquest xicot doncs era intel·ligent fins dalt de tot.
1: Ah, Josep Lluís.
0: Vale,
1: que just no sabia Josep Lluís, sí, home, i tant que sí.
0: I bueno, va ser una persona que una vegada doncs vam començar el programa i va dir, avui m'has salvat la vida. Deia allò que diem de la dificultat alta, no? Diu, sí, perquè jo, bueno, havia decidit ja desaparèixer,
3: potser
0: no?
3: Potser una paraula, potser un moment, potser una abraçada,
0: sí.
3: Una mirada.
0: No, però va ser, va ser que el
2: vindràs
0: vaig...
2: Vindràs a la ràdio avui? Hòstia, sí. Mira, no?
0: El vaig convidar a venir a la ràdio, vaig dir, vine, que fa dies que no... I llavors ell ens ho va dir. Però això no va ser definitiu. Ah. Però va ser molt oportú, això, també, no?
3: Mira,
1: va estar molt bé.
3: Hi ha una campanya que em sembla supermaca, que l'han tret arrel de temes de suïcidi, de portar unes samarretes amb unes lletres escrites, amb una frase, tant al davant com al darrere. Al davant posa, tu eres suficiente.
0: I al darrere
3: posa, a la persona que està leyendo esta frase... la vida es mejor porque tú estás en ella.
0: Jo no.
3: No, es quedava així. Hi havia moltes persones que s'apropaven a aquestes persones que tenien la samarreta aquesta posada,
0: sí, sí.
3: I els donaven les gràcies per tenir aquesta samarreta perquè els havia fet, perquè els havia canviat no la vida, però sí els havia alegrat el dia.
0: Sí.
3: Perquè potser tenien alguna persona o potser estaven passant per un procés complicat i veure simplement una frase on et diuen que ets important i que gràcies a tu potser la vida d'altres és bona i és alegre, ostres, et fa sentir-te bé i et fa sentir-te que potser també ets important.
0: I tant.
3: Aleshores...
0: És que la importància ens l'hem de donar, carai, som éssers vius, tu, això és el tot, eh?
3: Sí, però quan estàs en depressió, Jaume, no és fàcil donar-te aquesta importància, perquè tot ho veus complicat i és veritat que no veus la sortida i és veritat que el que més afecta és l'autoestima. Per tant, amb una persona que està en depressió, segurament no es vegi com que és suficient, no es vegi com que és una persona important i com que pugui ser...
0: No es vegi ella.
3: Sí, clar. Exacte.
1: Mm-hmm. I molts cops no ens donen compte i només amb un gest, amb un somriure, amb una paraula, es pot ajudar moltíssim a l'altra gent. Coses que tu veus naturals i amb molta gent que ho fas ho agraeixen molt, no? O sigui, tu voleu fer-ho, però ho agraeixen i estan molt bé amb tu i tu no te n'adones, però ho vas fent, no? A mi ho passa moltes vegades.
3: I de vegades només un somriure.
2: Joan, si m'ho permets, et diré que avui he trobat a faltar la teva abraçada.
1: T'ho dic
2: en sèrio, sí.
1: Jo també, de veritat. Jordi,
3: després et donem, Jordi, dues. Una pel Joan i una altra per nosaltres.
0: Sí, si no la tinc és igual.
2: La tindràs pendent, eh?
0: Jo no cal, jo, eh?
1: Per mi el problema és com una droga. Si no tinc aquesta dosi la setmanal, ja no sóc jo mateix. Bona droga.
2: Sembla mentida, eh? Com
3: gestos, no? Que els semblem com a quotidians. Ostres, doncs sí, quan falta una persona, quan no veus aquesta persona és un, ostres, em falta, no? Em manca això, no? O, ostres, que bé, doncs aquesta abraçada que ens donem els divendres, no?
0: El dimarts, quan vinguis allà al castell, com ja ens veurem...
1: Que no vinc al castell, jo sí que no vindria.
3: Home, podem aprofitar, ja que és l'últim moment del... de la, del programa,
0: sí,
3: per comentar una mica què es farà aquest dimarts vinent.
0: Ah, sí, home, això ja ho sé, ja us ho explicaré i tant.
3: No, dic ara.
0: És un 30è aniversari de la nostra existència. Això va ser creat...
2: Aviam.
3: A veure, sí, Jaume, expliquem-ho bé, perquè la gent...
2: El dimarts a les 6 de la tarda, no?
0: Sí,
2: al Castell. Esteu tots convidats al Castell de Cornellà?
0: Sí.
3: Què passa?
2: Perquè què passarà allà?
0: Doncs allà...
2: L'Associació de Famílies del Baix Llobregat?
0: Estarem tots els que hem treballat durant tants anys, 30 anys concretament.
3: Molt bé.
2: Uau!
0: En quant a associació, que jo no en fa tants, però bueno, és això. En quant a associació, hi muntarem, doncs, bueno, un reconeixement a totes aquestes persones.
3: Un acte commemoratiu d'aquests 30
0: anys. I 15 anys de l'existència del Club Social.
3: Molt bé.
0: Això també va ser una troballa total i va costar molt d'aconseguir-la. I, bueno, hi va participar tothom, des de política, nosaltres mateixos.
3: I què es farà, Jaume?
0: Es farà, doncs, bueno, hi haurà discurs, hi haurà entrega de coses de reconeixement, d'haver participat. Vosaltres, com que participàveu en aquest programa, a tu també, Joan, ja te'l guardaré.
1: Gràcies. Molt obrigado.
0: Això mateix. Doncs, bueno, també hi ha un premi, que bueno, no el direm tot, home, tampoc. I llavors, vaja, tenim el reconeixement de l'Ajuntament com a institució, que sempre ens ha protegit, sempre ha treballat a favor nostre, no?, tant amb subvencions com amb altres coses.
2: Hi ha hagut sintonia.
0: Sí, sempre, vull dir, des del bon principi, quan hi havia... la primera regidora, que és la que va crear al cap i a la fi el Club Social. Bueno, li vaig dir que hauríem de fer un Club Social aquí a Cornellà. Sí, ja ho farem, ja ho farem. I llavors ella va tenir molt clar que el Club Social havia de ser al marge de nosaltres com a familiars, no? Per què? Diu, home, perquè vosaltres ja tenim prou feina per tenir resiliència, per portar tot el tema. I llavors diu, això millor que vagi a la federació, que no tothom ho ha fet, això. I jo crec que això va ser un encert molt gran, no? I aquesta senyora, bueno, estarà aquí, tant que sí, també. I llavors, doncs, bueno, va fer possible des de la regidoria de trobar un espai que és de lloguer, i aquest lloguer doncs està apanyant, jo hi vaig participar com és lògic, i està apanyant perquè aquest Club Social existeixi doncs amb una atenció, amb una norantena de persones.
3: Però que maco també és aquest reconeixement d'aquests 30 anys donant aquest servei doncs, de familiars,
0: sí,
3: a persones doncs, que estan en primera persona, no?
0: No, jo penso que veureu persones molt interessants dins el que és aquestes 50-60 que creiem que vindran. A més, després tindrem un pica-pica, o sigui que també podreu arreglar una mica la petxona.
2: O sigui que... Estarem contents a tots els nivells.
0: Això mateix, ho tenim tot en marxa. El Joan l'aniré a buscar jo a casa seva, ja veuràs.
1: Que no em vas a buscar, no vull.
3: Bueno, si no ve ell, puc venir jo.
1: I tant, tant.
2: Escolta'm, però sí, l'Ela 85 et deixa allà a la parada.
1: És que, ja, a casa meva no puc agafar 85, haig de fer transport. Que
0: és veritat,
1: que no
0: s'hi passa,
1: però no passa.
0: Bueno, ja en parlarem. D'aquí a dimarts falta 3 dies.
1: Que no,
0: parlo,
1: que jo penjo i ja està. Que tinc bona bretxa.
0: I bueno, i serà tot això. També, bueno, tindrem allà doncs el que se'n diu tot el que movem, xarxes socials, propagandes, després també, bueno, tenim tots els programes de ràdio, aquest també, que aquest hem de mirar a veure com aconseguim els podcasts, perquè és molt important això dels podcasts.
1: A ràdio, on voy, on està això,
0: l'arxiu,
1: la pàgina web, està tot.
0: Ja, per això.
1: L'any 22, 24, 23.
0: Llavors aquí sempre hi haurà algú de nosaltres que ho porta a diferents persones, i ja no només és que fem el programa en directe, sinó que a més el pots escoltar sempre que pugui venir bé, no? Hi ha tot això. És tot, tot,
3: això
0: tot.
3: Es fa pel Dia Mundial de la Salut Mental?
0: El Dia Mundial de la Salut Mental és dissabte.
2: Crec que la setmana que ve
3: és el dia 10.
2: A l'hospital s'organitza la Setmana de la Salut Mental.
0: Sí, ja ho sé.
3: Sí, jo crec que ja des de fa un temps hi ha com aquesta consciència, no, de, sí, sobre el Dia de la Salut Mental i fer activitats i fer ponències i fer xerrades, doncs, i és com que cada cop hi ha més activitats, perquè també hi ha més, bueno, o sigui, la gent veu que és important la salut mental en tot, no només amb una persona que estigui diagnosticada, sinó amb qualsevol, no? Aleshores, que bé que es puguin fer aquest tipus d'activitats i reconeixements,
0: sí,
2: que se'n parli, que es visualitzi,
0: sobretot, no? Que es visualitzi,
2: que es normalitzi, sí, l'assistència a qualsevol tipus de patologia.
0: No ens val allò que tanta persona, sort com a mi no m'ha passat. Si t'ha passat...
2: No, però pot passar, però al final és com, no, de ja moment està, no t'ha passat, però
0: que
2: pot,
0: que
2: però
0: hi
2: hagi pot
3: accés,
2: passar.
3: Que hi hagi accés també a aquesta informació, a aquestes associacions, o sigui, que es vegi que hi ha una tasca al darrere de persones com qualsevol que té un familiar i que se sent identificada, doncs, per aquest tipus de
0: situacions. I que segur que ho diré al proper dimarts, perquè també em deixaran dir la meva... que bueno, bueno
1: que es preparin, que es preparin. Història de jo, m'ho
0: diré. No, però ho faré curt, no t'amoïnis, Joan. Bueno. Llavors, doncs, que bueno, que en definitiva el que fem és normalitzar la problemàtica mental, tot el contrari del que es feia abans, que era separar-ho, no? Normalitzar-ho, que
2: se'n parli, i a més que se'n parli
0: i que
2: que en faci una discriminació positiva. És a dir, que se'n parli bé. Que se'n parli bé, no? Que no en puguin parlar mai malament, no? Contribuir a eliminar l'estigma.
0: Això mateix. I això és, bueno, això serà tan fàcil com dir... Bla, bla, bla, ja està. D'acord, doncs sí, doncs això és el que farem el dimarts, i tant. Però durant tota la setmana tenim altres actes, eh? Anem també al Prat, després... Clar, com que som comarcals nosaltres...
2: Aviam, no? Aviam, explica'ns això, que fareu al Prat.
0: El Prat és anar allà en un lloc i estarem 3 o 4 persones, que el que donarem és l'oportunitat que qualsevol persona que tingui necessitat d'expressar, sigui primera persona, sigui familiar, eh? Vull dir, que vingui, i nosaltres doncs l'escoltarem i direm la nostra i crearem un vincle, un picaportit, un, com ho diu, és que no em surt mai això, això de piraportit,
3: pir-to-pir.
2: El peer-to-peer. Vale.
0: Però entre familiars i també entre primeres persones, perquè val a dir que ara ja tenim fins i tot un grup que les dues branques ens trobem i va molt bé. És un altre invent que també hem creat nosaltres. Fins ara no en tenim coneixement que ho tinguin altres, a no ser d'una manera específica, però com nosaltres com a associació ho tenim en un espai de Sant Joan d'Espí.
2: Doncs això està molt bé. Al final tot el treball que es fa és superimportant. I a més, sí. Si aquest treball va també promocionar cap a la prevenció,
0: i tant,
2: no?
0: Clar,
2: al final és com bàsic i fonamental, no? Al final, sí, que, sí. Que se'n parli, no? Que arribi, no? Que si algú té dubte, que consulti.
0: I tant.
2: No? Que no passa res per consultar, no passa res per preguntar.
0: Que busqui les persones que ho han fet.
2: Exacte.
0: I a més tindrem la persona que va crear l'associació. Una d'elles, només, ja. Sí. Clar, amb 30 anys no, ja no n'hi ha. Ja no n'hi ha. Però una d'elles sí que hi és, que va signar la petició de crear l'associació. Que això es va crear en el seu moment... a la Generalitat i tal, bueno, llavors 30 anys enrere, sí, ja existia i tant, i llavors doncs aquesta persona també estarà allà, és una persona encisadora i tant, bueno,
3: com ja us poden trobar, Jaume?
0: Com
3: us poden trobar?
0: A nosaltres?
3: Sí?
0: Bueno, a tot arreu ja. Estem en totes les xarxes, des del Facebook, bueno, apa, que no se n'ocupa el nostre amic Vicenç, que és el director de tot això, ell. Jo sóc el presi. Ell és el director, ell és el feiner de tot això, no? Llavors hi ha també l'Enriqueta Vidal, que també, si un dia voleu, la podem fer venir. És una cosina meva, que també es va interessar per això. Veus, això és interessant. Ella no és que tingui directament una problemàtica, però li va interessar i es va implicar, i ara actualment també està en tot això. La veureu allà, la coneixereu, ja us la presentaré. Està molt capacitada per crear d'això, situacions d'unió entre grups. Vull dir, som comunitaris i ell sap molt bé, ella sap molt bé com es crea això d'una comunitat. I bueno, ja estem molt arrelats amb tot això. Venim a aquestes ràdios, estem aquí i allà, i ara estem pensant en muntar d'una altra ja, cap a la part de l'Esplugues, i alguna altra cosa. Ja us ho aniré sabent, ja us ho aniré dient.
3: 30 anys acompanyant, 30 anys acompanyant a persones des de...
2: Són molts anys,
3: sí, són moltes persones, són molts, no? Moltes situacions que han acompanyat i moltes persones a les que heu ajudat. Aleshores, enhorabona.
2: N'hi ha ben bé per escriure un llibre, Us ho heu plantejat?
0: Jo no, perquè jo no en sé tant com per escriure un llibre com el pare. No en sé tant, però, bueno, algun dia potser... Hi va haver una vegada, ara us ho explico, perdona, Joan, però és molt curt, que uns ocupes que teníem molt a prop de casa nostra, allà on vivíem, doncs ens van fer una entrevista i parlàvem de coses d'aquest tipus així, però una entrevista, no vegis, vull dir, va ser tremendo, i la tinc per allà a casa, algun dia la porto i us serà fartareu de vi aquell dia, perquè... Bueno, en fi, res. Sí, no, jo el llibre escriure, no, a mi m'agrada llegir molts articles, bueno, el que fas tu. El que fas tu m'agrada molt a mi. Jo sempre estic retallant i tinc una pila allà que, bueno... Avui n'he fet servir un que quan l'he acabat de fer servir dic, ostres, doncs sí que era atinat això. Hem acabat ja, posa la peça musical.
3: Doncs anem, ens acomiadem. Avui acomiadem el Joan, no sé si està
0: Joan.
3: Per aquí.
1: Adéu, sí, perquè encara no
3: marxa. Adéu, Superjoan.
0: Escolta, envia'm una abraçada, que jo la sento igual.
3: Vinga, sí. Tres abraçades, eh?
2: Aprofitarem per enviar-te'n una a cadascú de nosaltres.
0: Ah, això,
2: ben forta.
0: Vinga, vinga.
3: Doncs ens veiem la setmana vinent.
0: Oh, i tant, sempre.
3: Sempre, si de vol, que espero que vulgui. I ens anem amb A Just Might, de Bruno Mars.
0: Molt bé.
2: Adéu, família.
1: Adéu.
2: Molt bona tarda.
1: Adéu.

0: Les 5, bona tarda. I comencem aquesta hora fent un repàs ràpid a la situació del trànsit i de la mobilitat. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara queden 4 carreteres del Montsià tallades per les tempestes. De la xarxa principal, la C12 entre Roquetes i Amposta. Cues també a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud, de Bellaterra a Barberà en sentit nord. També de Montmeló a Vilanova del Vallès direcció Girona. La C58 entre Terrassa Est i Sant Quirze direcció Barcelona per alguna possible incidència. I ha quedat restablerta la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que estava interrompuda des d'ahir al vespre pels aiguats.
0: Pedro Sánchez valora avançar les eleccions abans que acabi l'any després de l'última derrota al Congrés. El PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mentre que Sánchez els adverteix que la història els jutjarà abans del que s'imaginen. El PP exigeix eleccions i Junts ho deixa en mans del president espanyol. Les fortes

0: I a França, les protestes dels estudiants de secundària alteren les classes per segon dia i hi ha centenars de centres tancats després de les destrosses i els ferits d'ahir. El govern es reuneix aquesta tarda amb associacions i sindicats d'alumnes per debatre les retallades, però avisa que els responsables pagaran els danys. Unes 150 persones es manifesten contra la violència masclista a Girona el dia que comença el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol de 2023. A fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. I detinguts tres dels quatre sospitosos del tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits ahir al barri de Camp Parellada de Terrassa. Els Mossos investiguen les circumstàncies de l'episodi d'una violència poc habitual. Els dos agents es recuperen en centres hospitalaris, un d'ells va rebre quatre impactes de bala.
1: Esports.
2: Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou. I en bàsquet, el Barça juga avui a l'Eurolliga a les 7. L'equip blaugrana visita la pista del Besiktas d'Istanbul en la tercera jornada de la competició europea.
0: I el temps és el segon gran argument informatiu del dia. Les pluges perden una mica de força, si bé es poden reproduir en moltes zones del centre i de Ponent, alhora que s'estenen cap a les comarques de Girona. Poca pluja a la Costa Brava, de nit i matinada poden tornar els aiguats al sud i les Terres de l'Ebre, però menys intensos. 3CAT Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Hola, buena tarde, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos otro viernes más. Aquí estamos en la radio. Una radio que radia como nunca. Y como no, con Stills. Vamos a darle la buenas tardes a todo el pleno que tenemos hoy. Buena tarde, buenas tardes, gente, ¿qué tal estáis?
2: Buena tarde.
3: Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bueno, estem tot l'equip al complet, no?
3: Això, estic molt content, sí.
4: Clar, com a això... Congrés dels Diputats, avui sí. Tots aquí, a votacions.
1: No, això em cabreja molt, però, bueno, què li farem? És una de les coses que tinc... És l'espinita, no? Això de que la gent es quedi sense la seva casa i tot això em preocupa molt. Però, bueno... Anem per la qüestió que és el programa. Com és que esteu, heu estat tant de temps fora del programa i jo allí, va, que expliqui aquí el mestre.
4: Està molt calladet. Hem estat al programa, però a la distància.
1: Sí, a la distància que se l'olvido, però bueno.
2: Uns més que altres.
4: Claro,

0: Pues esto es nada más y nada menos que los 100 discos más vendidos de la historia. ¿Y quién nos trae esto? Pues nada más y nada menos que a la Mick Joan. Joan, ¿de qué va la cosa, Wick?
1: Voy a meter un poco de metralla porque a ver si sigue lloviendo.
0: Y eso, eso...
1: Mica, es que avui es donen moltes coincidències, eh? Alerta el que vaig a dir.
0: Bueno, pues...
1: Número 69 de la nostra llista. Trobem el segon disc de la banda de hard rock Led Zeppelin, anomenat senzillament Led Zeppelin 2, que és... Anava a dir una cosa, però ja va bé això. Vinga, escoltem de rerefons la balada Thank You, gràcies, que obre les portes a la presència en els discos de hard rock de començaments dels 70 i finals dels 60 de les balades, les famoses balades. Doncs els Led Zeppelin van ser uns pioners, impecablement interpretada per uns músics que aquest disc va catapultar a la fa.

0: Led Zeppelin 2 està considerat el disc més dur de la banda i és un disc d'una importància històrica absoluta en el món del hard rock. Doncs es considera el disc que va consolidar el so hard rock i heavy metal. I té la particularitat que va ser la banda capaç de destronar els Beatles en el número 1 de les llistes de vendes, traient els Beatles amb el seu Abbey Road de les llistes i posant aquest Led Zeppelin 2. És un disc que està plegat de bones cançons, de Lemon Song, Thank You, Heartbreaker, Living Login Mate, el Ramlon, la famosa Moby Dick, que inclou un dels solos de bateria més importants de la història. I sobretot el tema que he escollit, que es diu Who Lotta Love, que és una de les cançons més emblemàtiques d'aquesta banda, amb un riff que ja és història. Recordem això que us he dit abans. Es va publicar el 22 del 10 del 69, és el número 69 de la llista, i hi ha 69 que és el número eròtic per excel·lència. I aquesta cançó és una cançó que és una cançó pornogràfica, perquè dintre la cançó es simula un orgasme entre el senyor Robert Plant, cantant de Led Zeppelin, i la guitarra de Jimmy Page.
1: Vaya tela.
0: Que escoltareu, si us fixeu, en aquest tema. I res, uns 25 milions de còpies, 9 temes, 41 minuts d'autèntica bogeria. Sentim Who Lotta Love.

Avui us parlaré del tema I Will. Ho faré, I Will, que és una cançó dels Beatles que van publicar el 1968 al doble blanc i que, com la major part d'aquell àlbum, es va crear durant la seva estada a l'Índia. El que estem sentint, però, és una mica diferent. És la versió reggae que l'actor britànic Tim Curry, que es va deixar a finals d'agost, va incloure el seu primer àlbum en solitari, Read My Lips, publicat el 1978, tot ple de versions com aquesta. Ell va tenir un gran èxit als teatres de Londres i Broadway en musicals com The Rocky Horror Show durant la primera meitat dels 70 i en obres com ara Amadeus i Spamalot al cinema. El cinema també va tindre pel·lícules bastant conegudes. Per destacar tres de les més, tenim Legend, de Ridley Scott, on és el senyor de la foscor que s'enfronta a Jack, interpretat per Tom Cruise. Tenim La sola casa 2, perdut a Nova York, que fa de conserge de l'Hotel Plaza, o Els tres mosqueters de 1993, que és el dolent cardenal Richelieu. Aquest tema també era famós amb aquesta pel·lícula, All for Love, de Bryan Adams, però, bueno, és un altre tema, això. A nivell discogràfic només va publicar un parell d'àlbum més, perquè es va centrar més justament en la carrera d'actor. Una darrera curiositat seva relacionat amb Legend. Cada dia de rodatge i abans de començar, en Tim es passava 5 hores i mitges de rum de maquillatge i quan acabava una hora més amb una banyera per dissoldre la pega de la pròtesi. I la versió que sentirem en uns moments és la que la cantant estatunidenca de bluegrass country pop Alison Krauss va publicar l'any 1995 al seu 7è àlbum d'estudi. Per qui no la conegui, l'Alison, nascuda el 23 de juliol de 1971 a Illinois, ha guanyat 27 premis Grammys, 5 d'aquests en una sola nit, per l'àlbum Raising Sun, que va publicar amb Robert Plant de Led Zeppelin. Mira, com el Joan, Led Zeppelin fins i tot arriba aquí. Aquesta fita l'han aconseguit molt poques cantants, com ara Alicia Keys, Beyoncé o Amy Winehouse. La versió que sentirem de l'Alison és més acústica i íntima que aquesta del Tim. I així que sense més demora anem a sentir la mandolina, les guitarres i el seu violí que tocava des dels 5 anys i sobretot la seva increïble veu. A veure què us sembla.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Com tenim el trànsit d'aquesta hora, equip viari?
2: Doncs amb algunes cues provocades per accidents a la C14, a Ribera d'Urgellet, a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua, direcció Girona, autovia A7 a Reus, direcció Castelló, i l'autovia A2 a Castellbisbal, direcció Lleida, en aquest cas per un vehicle avariat. Recordem que quatre carreteres del Montsià continuen tallades pels aiguats de la xarxa principal, la C12 d'Amposta a Roquetes.
1: Pedro Sánchez valora convocar les eleccions a finals de novembre després de l'última derrota avui al Congrés. I és que PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge del govern espanyol per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. El president espanyol aprofitarà el cap de setmana, diu, per reflexionar sobre un possible avançament electoral. Les fortes pluges que han arribat a superar 270 litres per metre quadrat en alguns casos han fet estralls a les comarques del Montsià i també al Baix Ebre. Els bombers han fet fins a 19 rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes i més de 200 actuacions per inundacions. A primera hora s'ha demanat a la població no sortir de casa i s'han cancel·lat algunes classes. El confinament, però, ja s'ha aixecat. Els països del G7 acorden alliberar 100 milions de barrils de les reserves per intentar rebaixar els preus dels carburants. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. El barril de Brent baixa i ara cotitza per sota dels $100. Detinguts tres dels quatre sospitosos del tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits ahir al barri de Camp Parellada a Terrassa. Els Mossos investiguen les circumstàncies de l'episodi d'una violència poc habitual. Els dos agents es recuperen en centres hospitalaris. Un d'ells va rebre quatre impactes de bala.

0: el seu emblemàtic conjunt de vitrines acompanyat d'una selecció de les seves pintures.
1: Esports.
2: Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. Patri Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou. I en bàsquet, el Barça juga avui a l'Eurolliga a les 7. L'equip blaugrana visita la pista del Besiktas d'Istanbul en la tercera jornada d'aquesta competició europea.
0: Van perdent força les pluges, si bé es poden encara reproduir en moltes zones del centre i de Ponent, i es van estenent cap a les comarques de Girona, poques a la Costa Brava. De nit i matinada poden tornar els aiguats al sud i a les Terres de l'Ebre, però ja menys intensos.
1: 3CAT Info.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: esbojarrada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Bé, molt bona tarda. La veritat és que jo també conec molt, molt clarament la persona que fa l'entrada d'aquest programa.
3: Les dues persones.
2: Les dues persones, sí. Però una sobretot.
3: Un sobretot.
2: L'altre ja és una mica més relatiu.
3: Ja, però sí, bueno, perquè va estar un company que va estar durant moltes temporades al programa. Parlem del Francesc Aguilar. I és un professor... És molt entès també del cinema, li agrada molt. I ella, pues, era la seva parella, no sé si continua sent la mateixa parella, i és actriu, la Eva.
2: Tenim entès que sí. Bé, jo me'n recordo el dia que vam gravar aquesta... que ens va sortir de cop i volta, això.
3: Sí, bueno...
2: El que coneixem i el que no podíem ni imaginar.
3: Bueno, però això se remonta encara més.
2: Sí, això...
3: I precisament la primera veu que lo va gravar era una exalumna meva.
2: Sí, sí.
3: Va donar la casualitat i tu, bueno, un dia... parlant amb ella, però si és la meva veu, dic, ostres, quina casualitat, no? I després van fer una altra intro amb el francès, i aquests últims 15 anys hem tingut tres intros.
2: I aquesta ja se'ns ha quedat aquí.
3: Sí, no, aquesta és la més bonica.
2: Jo penso que és molt suggerent, sí.
3: La música també penseu que és de la banda sonora de ho diré, de Blue Moon, de Desayuno con Diamantes.
2: Això.
3: Que no sortia. Sí. I és a base de... És com un mambo, té ese ritme.
2: Tu ja entens molt amb això, jo no gaire, la veritat. Molt bé, Matías, bona tarda.
4: Bona tarda a tothom. Aquí una altra vegada a xerada. I sense espero. El Joan, el saludo des d'aquí.
3: Molt bé, Joan, sí, que avui no ens acompanya.
2: No, avui s'ha espantat una mica davant de la pluja.
3: Hem de dir que el programa es repeteix el diumenge.
2: Sí?
3: Sí.
2: Ah, no ho sabia, això.
3: Pues, clar, és que no us l'he dit.
2: Què dius, ara?
3: Sí, des de fa...

0: Tres setmanes, bueno, aquesta temporada va començar a repetir-se el diumenge a les 4 de la tarda.
1: Oh, carai.
2: I això per què? No, ja no hi ha programa el diumenge a les 4 de la tarda.
0: No, és que havia música, era solo música, i llavors el criteri que s'ha fet és, pues, ja que tenim programes, pues, alguna persona durant els dies, els feiners, pues, no el pot escoltar, pues, hi ha una segona oportunitat i fins i tot una tercera, que és escoltar el podcast.
1: Exacte. Això ja ho he pogut comprovar avui també, sí. Via web i tot, sí.
0: Clar.
1: Bueno, no vegis tu. Ara sí que sortirem bé per tot arreu.
0: Bueno, i quan arribi, pues, també sortirem fins i tot amb imatges, ja veurem.
1: Ah, també però arribarà això.
2: Ja
1: això.
2: És el màxim, quan es gravin.
0: Bueno, pues, si us sembla, anem a començar.
1: A parlar de cinema, sí.
0: Sí, ja, perquè, bueno, això també és una pel·lícula, però d'altre tipus. Les estrenes d'aquí del cinema Can Castellet, pues, bueno, hi ha un parell de pel·lícules que s'estrenen, interessant. Comencem per la primera, Matías.
2: Sí, la primera pel·lícula és Verity, la sombra de un engaño, basat en el bestseller de Connell Hoover, un sensual thriller psicològic sobre la prestigiosa escriptora Verity Crawford, interpretada per Annie Hathaway, i Lowen Eisleigh, interpretat per Dakota Johnson, una escritora sense èxit que és traslladada a la remota finca dels Crawford per escriure a l'ombra fent-se passar per Verity. Quan Lowen descobreix el que semblen les esgarrifoses notes autobiogràfiques de Verity, s'enfronta a les pertorbadores i retorçades confessions sobre el marit de Verity, Jeremy, interpretat per Josh Hartnett. I li resulta difícil separar la ficció de la realitat, la manipulació de l'atracció i l'oportunitat de l'obsessió.
0: Mm-hmm. Com a mínim, el que és l'argument està bastant bé. Les actrius i també...
1: Qui són?
2: Annie Hathaway i la Dakota Johnson.
0: Que l'Annie Hathaway està fent coses també molt, molt diferents, des d'una comèdia com lo de Prada... o aquestes altres, que a mi m'està agradant bastant. I la Dakota és la filla, no?, del...
2: De...
0: La filla de qui? D'Antonio Banderas,
1: ah,
0: clar.
1: Ah, què dius ara?
2: Dakota,
1: claro.
2: Johnson.
0: Sí. La filla... Ara no és la filla de...
2: Es que Antonio Banderas...
0: Ay, de la filla... De Melanie Griffith, perdó.
2: Ah, vale.
1: Ah.
0: Però, bueno, ara ja m'he confós, ja.
2: Bueno, no
0: tendré
2: res.
0: Que mirar els programes aquests de corazón, que m'he perdut. Bueno, pues anem a escoltar el tràiler.
1: Venga.
3: Seguro que tienes preguntas.
4: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
3: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca. Me dijo que tenías un talento brillante sin descubrir. Eres la única que puede hacerlo.
4: Sus fans conocen su voz. Sabrán que no ha sido ella.

0: es mi confesión. Mi autobiografía. Las palabras deben ser sinceras. Sangrientas. Y un poco aterradoras. Este sitio es una locura. Creo que me estoy volviendo loca. Yo era su droga.
1: Jeremy,
0: di algo. Última advertencia. Solo habrá oscuridad.
2: Bé, haurem de ver. Bueno, per el tràiler, pues tampoc podem esbrinar massa cosa. Però sí que està clar que hi haurà suspens, que bueno, que hi hauran canvis de radicals, com es diuen ara, de guió, que això agrada molt als crítics, dir. Sí. I bueno, i una bona interpretació, està claríssim, com molt de gestos, de cara, de silencis. Això és el que podem interpretar una mica d'aquest tràiler. Però bueno, jo crec que la pel·lícula important d'aquesta setmana és una pel·lícula que possiblement pugui donar l'Òscar a l'actor. Parlem de quina pel·lícula?
3: Com bé has dit, Paco, la pel·lícula més important que surt ara als cinemes és Digger. La història segueix a Digger Rockwell, un magnat del petroli excèntric i l'home més poderós del món. Les decisions negligents i cobdícia del qual deslliguen una catàstrofe global de proporcions titàniques. En comptes d'assumir la seva responsabilitat o acceptar el desastre, emprèn una missió frenètica i absurda contra el rellotge per demostrar que ell mateix és el gran salvador de la humanitat. És una barreja d'ego desmesurat i humor negre. La pel·lícula està dirigida per Alejandro González Iñárritu e interpretada per Tom Cruise.
2: Pues ese es el actor, Tom Cruise, el que posiblement, ja un, si veus les imatges, no sembla ni ell, no una caracterització. Ell. Això agrada molt a la
3: crítica.
2: A la crítica i sobretot a lo de los Oscars.
4: Ja, m'agrada.
2: Però sí que és veritat que Tom Cruise ha fet una evolució per a bé. Va començar amb papers d'adolescent normal, perquè era molt jove, però penso que té coses interessants. I a més jo penso que una de les coses que agrada a l'espectador és que s'involucra molt en allò que fa.
4: En ser ell, allà. En ser ell.
2: Sí.
4: No, és veritat.
2: Fa tot el possible perquè estigui bé la pel·lícula, s'ho treballa molt. A mesura que tots guaperes que van sorgir a finals de, bueno, en els 80, jo és el que rescataria totalment, ni Brad Pitt ni molts d'aquests. No. Tom Cruise crec que ens ha convençut i penso que té coses molt interessants.
4: D'acord, doncs la mirarem de veure aquesta, perquè això, això fa tota la cara de tenir doncs, una qualitat que realment reconeixerem.
2: I a més aquesta part d'humor negre, sí, que es diu, de comèdia, satírica. Bueno, hem escoltat el tràiler.
5: La vida és un cambio constante. Un día eres un gato, prueba un poco por papaíto, venga cielo. Un rey y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
6: Entre 2 semanas y 5 minutos.
7: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
5: Ah, sí, hola Sandy, el de la grieta de 1.5 metros. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado 1.5 metros. La mesa que tengo delante mide más de 1.5 metros.
7: Pero señor Rockwell...
5: Mi polla mide 1/10 parte. ¿Quieres que cierre una plataforma de $1,000,000,000 por algo que es solo 10 veces mi polla?
7: Creo que no está entendiendo lo que sucede, señor.
5: ¿Qué has dicho?
1: Lo siento, señor.
5: Sé perfectamente lo que sucede porque yo pago la fiesta. Pago tu puta chaqueta de plumón de ganso húngaro. Pago tu sueldo. ¿Y quieres cerrarla?
1: Bueno...
5: ¡Dilo!
8: Señor presidente, estamos totalmente indefensos frente a un desastre de esta magnitud.
5: ¿Cuál es el peor escenario?
8: 18 billones de dólares, señor.
5: ¿Y eso es todo lo que os preocupa?
8: También está lo del residuo nuclear.
5: ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! Digger ha acabado esta tumba y Digger nos va a sacar de ella.
9: ¿A qué cojones esperamos?
10: Lo sabías mucho antes que nosotros. ¡Por eso es tu problema!
5: Ya que no puedo controlar la naturaleza, controlemos la narrativa.
10: Pero ha ocurrido. A la madre naturaleza le encanta un ganador.
11: Vas a salvar el mundo.
5: Muy bien, la madre naturaleza ha ganado la batalla.
12: ¿Se encuentra bien,
13: señor presidente?
5: ¿Señor presidente?
12: Señor presi-
5: ¡A tomar por culo, Elizabeth! Ayúdale a dar forma a la historia.
8: Ya conocen la historia.
5: Conocen los hechos. La historia.
10: ¡Joder!
5: Aún está por contar.
10: Cuando no te queda otra, les atacas con la verdad. Con la pura verdad. Haces ¡bang, bang, bang! ¡Woo! ¡Woo! ¡Parangana!
14: ¡Oh! Ah, que te da gusto, Irene. Muy bien.
2: Bé, aquí veiem un Tom Cruise histriònic, passat de rosca, i com a mínim pues, bueno, tenim el, bueno, aquesta altra forma d'ell, no? De, aquí
4: bé,
2: no, no necessita ser un galant,
4: no.
2: Ni un guapera per fer...
4: El tenim aquí fotografiat i fa plorar, eh?
2: Fa una mica de por, eh? Sí, perquè, bueno, és... Sí, està demostrant que pot ser... camaleònico, no? Seria sí. La paraula que s'utilitza.
4: M'agrada molt aquest moment que diu, ja que no podem dominar la natura, dominem la narrativa de la natura. Mm. Això és molt important, eh? Vull dir, ja, aquesta és una de les constants polítiques que moltes vegades patim, no? Que ens expliquen una història que no té res a veure amb la bondat ni amb allò atinat, sinó tot el contrari, no?
2: Però, llavors... Sí, però és curiós que antigament, quan no hi havia mitjans de comunicació, ni televisió, ni res, ni documents, la gent, quan sortia una teoria, era difícil que podia creure, no? Perquè, però és que ara, amb tot el que estem veient, a tot el que tenim en imatges, en gravat... és que és una evidència, per tant no creure o ser un incrèdul en segons quines coses em sembla com molt temerari, no? És a dir, bueno, pues si és una evidència, abans eren més difícils les evidències, però sí. Ara ja estem en el segle XXI, no sé.
4: Tot i així, existeix la narrativa que moltes vegades transforma la naturalitat, d'allò que en definitiva estàs fent com a mal, perquè aquest el que està fent és contaminant tot el planeta, no? Mm. Això està clar.
2: Exacto.
4: I això no val.
2: Mm-hmm. Bé, avui hem de... Bueno, avui no tenim les sèries en sèrio, que és el que tocaria, però sí que hem de parlar d'un director de cinema que ens ha deixat aquesta setmana, que és Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez és un... Curiosament, l'any passat li van donar... No, aquest any, perdó. Mm. Aquest any el Premi Goya a la seva trajectòria professional. Ja havia aconseguit algun per alguna pel·lícula, que ara comentarem. Però pues, remando al viento.
4: Aquesta és molt bona, sí.
2: La història sobre la escritora de Frankenstein.
4: Bien.
2: Va ser en l'any 1989. Ha fet 20 pel·lícules, però totes tenen una cosa en comú, i és que era un senyor... que era un escriptor.
4: Sí.
2: O sigui, que són molt poètiques, les històries. Té una base molt intel·lectual. És el que considero.
4: Molt bé.
2: Guardava molt les imatges i cuidava molt també els diàlegs. I era un senyor molt, molt leído. Era escriptor, periodista, va fer alguns documentals, i que era un senyor que treballa 20 pel·lícules ha fet, tampoc és que hagi fet molt. Va fer l'adaptació de Los Pazos de Ulló, la gran obra en, de la Emilia Pardo Bazán en televisió, i penso que les seves pel·lícules, recordem alguna, en els anys 60 va fer pel·lícules com Morbo, que és una pel·lícula on es van conèixer Víctor Manuel i Ana Belén, va ser la pel·lícula aquesta, Ditirambo, El estranyo caso del doctor Fausto, A mí que me importa que explote Miami, Al diablo con amor, La regenta, La loba y la paloma, Beatriz, Parranda. Però jo penso que el gran èxit li va vindre en els anys 80 a partir d'Epílogo. Perquè tota aquesta pel·lícula és molt bé, però ahí va fer com una transformació. Luego va vindre Remando al viento, un gran èxit, su obra más celebrada, 6 premis Goya, millor direcció, va ser Concha de la Plata en San Sebastián i va ser protagonitzada per Hugh Grant, que era molt jove en aquest moment. Després va fer Don Juan en los infiernos, La reina anónima, també molt interessant, les El detective y la muerte.
4: Les estàs dient totes, sí. Està clar això.
2: Mi nombre es Sombra, El portero, bueno, i a les últimes ja no, no tan populars, però la dècada del 80 al 90 penso que aquí Gonzalo Suárez va confirmar com...
4: Va ser un realitzador estimat per la seva vàlua.
2: Sí,
4: era molt seriós. No et plantejava qualsevol tonteria, al contrari.
2: He agafat un petit tall d'un document, d'una entrevista que li van fer, i parla del seu cinema, i penso que, bueno, com a record, estaria bé escoltar amb les seves paraules.
4: Seguiu, doncs.

0: Bueno, doncs el fragment que acabem d'escoltar és d'una pel·lícula molt recent, la Els Backrooms. The Backrooms és una pel·lícula de ciència-ficció i terror psicològic dirigida per Kane Parson i està protagonitzada per... Bueno, da igual.
1: Sí.
0: La pel·lícula té uns orígens molt originals. Tot aquest projecte de Els Backrooms va començar amb un canal de YouTube del jove aquest, del director, del Kane Parsons, al 2022, on ell va començar a pujar vídeos de que eren una cosa molt senzilla, no? Gravava com escenes fetes a Blender, que és un programa d'animació, de com uns espais que semblaven unes espècie de sales d'oficina buides en les que aparentment no hi havia res i que eren infinites, no tenien final. Els vídeos ho van petar i cap allà del 2023 les productores van començar a contactar amb el noi aquest. Al final, la productora A24, que és una gran casa del cinema de terror actual, li va oferir un contracte perquè el jove aquest, el Kane Parsons, pogués dirigir la seva pròpia pel·lícula. Vale. La pel·lícula ens narra la història d'un home anomenat Clark que està passant per un moment molt dur a la seva vida i que té una botiga de mobles en la que de repente es troba una porta cap a aquest espai liminal. El Clark creu que ha trobat com una mena de paraís en la que res del que faci té cap importància perquè no sembla que les lleis físiques del nostre univers tinguin allà la mateixa rigidesa. Hi ha parets que es creuen les unes amb les altres, objectes incrustats als sostres, buits que semblen infinits, i hi ha una sortida i, bueno, el Clark està superfeliç perquè creu que ha trobat el paraís. Bueno, la pel·lícula fa una cosa molt especial, que és donar por a una habitació buida. No és la típica història de por en la que hi ha un lloc aïllat i hi ha un monstre o un perill que mata els protagonistes, que també hi ha una mena de perill, no?, en aquesta pel·lícula, però el que jo crec que de veritat fa que aquesta pel·lícula ressalti i no hagi sigut una més de tota la pila és la seva capacitat, la seva atenció al detall, a les formes impossibles, als silencis, que et donen aquesta sensació d'incomoditat que rarament s'aconsegueix donar en una sala. A mi em recorda bastant a escenes així com El Resplandor, allà els passadissos de l'Hotel Buit, són unes coses bastant semblants. I, bueno, amb tot això dit, sé que és un tema molt estrany, del que parla, molt complicat, però sincerament jo crec que és una pel·lícula que és molt assequible, no costa gaire entendre tot el que està passant i que la recomanaria a tothom, perquè aquesta pel·lícula per a mi representa que avui dia també es poden fer projectes així originals. Que això és el que dic, va sortir d'un projecte que tenia un home amb els seus amics, i jo crec que aquesta pel·lícula és un exemple de que els projectes petiteons, originals i teus poden arribar a ser una gran cosa. Sí.
1: Carai, tu. No, molt bé. Estic d'acord, sí.
2: Sí, i a més això últim que dius és perquè realment aquest és... gent jove que va sortint, però estan creant coses diferents. Abans parlàvem d'una cosa més clàssica, que era el Gonzalo Suárez, per sí, dir-ho d'alguna forma, però penseu que aquest director el que ha fet és que els seus pensaments i aquelles coses que feia, que són formes i demés, poc de, com de surrealisme també, sí, ha traspassat una mica el que ell sentia perquè els altres ho sentin. Això em sembla molt interessant.
1: Sí, avui t'ho deia, Matías, no fa massa, quan encara no havíem començat el programa, que hi vaig posar una pel·lícula del senyor Angelopoulos. És un grec molt interessant a nivell de cinema, i ho sé perquè el conec de... Bueno, i té molts anys, eh? I llavors vaig quedar com això, fascinat precisament per aquesta singularitat. O sigui, estàs veient una història, al cap i a la fi veus imatges, però aquestes imatges no corresponen a unes constants reconeixibles, com per exemple les de Gonzalo Suárez, que deies, no? I llavors, esclar, vull dir, allà estàs parlant d'intel·lectualitat i tot, i això, uah, eh? Vull dir, és fantàstic. Però és molt important aquest destacar la senzillesa d'una imatge, que et pot agradar precisament perquè no has experimentat mai allò, perquè allò no s'ha exposat mai en imatges, no? I això és molt important.
2: Jo faria una pregunta, Matías. Quan vas veure aquesta pel·lícula i aquestes imatges de moviment de coses i de més, tu estaves allí dintre? És a dir, va tindre la capacitat del director de que tu et fiquessis en aquella història i participessis de lo que estava passant?
0: Sí, bueno, la veritat, jo he de dir que sí, perquè el concepte aquest dels backrooms és una cosa que va començar a posar-se de moda durant uns anys enrere. Llavors jo ja sabia més o menys de què anava tota la vibra. Però jo crec que inclús sent una persona que mai ha escoltat a parlar de què són els backrooms, la pel·lícula et posa realment en la sensació de que les imatges d'un joc estrany, sobrenatural, i que és impossible que nosaltres puguem entendre.
1: Val.
2: A més, cal recordar que es va estrenar en cinemes Can Castellet i ja la vam presentar d'alguna forma
1: ja
2: la pel·lícula.
1: Parlat, sí.
2: I jo no la vaig veure, però sí que sembla molt interessant. He estat buscant el nom de l'actor, a veure si era tan difícil de pronunciar, i crec que tenia raó, perquè jo no sé com es pronuncia això. És si Chiwetel El Jofor. Bueno, segurament és fàcil, però bueno, és un actor.
1: Deixem-ho que té aquest nom i ja està, no?
2: És aquest nom i cognom, perquè a vegades pots dir, pues mira, té aquest nom raro i es diu Stewart.
1: Sí.
2: Però no és el cas. Bueno, jo he seleccionat una de les cançons que estan creades precisament per el director. He vist que el mateix director ha fet... O sea, és com Juan Palomo, jo me lo guiso, yo no como. És molt minimalista també, perquè imagino que moltes imatges, he veig algunes imatges del tràiler, són molt el color taronja,
0: el color, sí, és colors,
2: com
0: colors,
2: poques, sí, coses, no? Mm. Bueno, minimalisme a tope, i la música va en aquest sentit. Escoltem-la.

0: Bé, crec que acompanya la música amb la pel·lícula, amb el tema de la pel·lícula. Vull dir que crec que tenia que ser així. No podia ser d'una altra forma.
1: No.
2: No alegria.
0: Bueno, he estat a punt de buscar, posar el nom en el Google perquè Google però bueno, no l'he fet, que pogués
1: el nom de l'actor, no?
0: Sí, el nom de l'actor. Bueno. Bueno, pues com sempre intentem algun programa pues rescatar alguna pel·lícula, sobretot per la seva banda sonora. I aquest és el cas, perquè aunque aquesta pel·lícula que comentaré una miqueta, nada, sí, molt simple, està molt ben considerada per part de molta gent, sobretot a nivell comercial i a nivell popular, jo crec que queda desfasada actualment, però la banda sonora sí que va tindre la
2: va
0: seva
2: funcionar.
0: Importància. Estic parlant de Superdetective en Hollywood.
2: Això és una comèdia molt maca.
0: Sí, una comèdia d'acció de 1984, dirigida per Martin Brest i protagonitzada per un Eddie Murphy que no sabem ara mateix què està fent.
2: No
0: sabem on és.
2: Descansant.
0: Explica la història d'un detectiu de Detroit, que és molt intel·ligent, però també és molt rebel. Després de l'assassinat d'un amic de la infància, viatja pel seu compte a una luxosa zona de Beverly Hills, que és com s'anomena realment, la pel·lícula se'n deia Beverly Hills Cop, en Califòrnia, per buscar el culpable. Allà li xoca amb la policia local i mentre estan passant tot això hi ha el narcotràfic, una xarxa de contraban, etc. Bueno, esta seria una mica l'argument de la pel·lícula.
2: Clàssic.
0: Però bueno, jo he agafat dos cançons, sobretot aquesta, que és la cançó que més se va escoltar, que té el nom precisament del protagonista, Axel F, i està interpretada, es va fer molt popular, és instrumental, i és de Harold Faltermeyer. A veure si la recordeu.

0: Bé, Eddie Murphy, pues bueno, l'hem vist en pel·lícules que penso que han estat més divertides, com aquella que era Doctor Dolittle, que és que, bueno, que parla amb animals, que és com un metge, i després el professor Chiflado va fer una versió del famoso Jerry Lewis, un vampiro suelto en Brooklyn, va fer també la pel·lícula aquesta de La voz de Shrek, precisament, de un personatge, de Donkey. Donkey era el burro en anglès, sí. I bueno, sí que va fent coses, però no ens arriba tanta cosa. Semblaria que va fer alguna cosa de superdetective, però ara no recordo ben bé què és el que va fer. Bueno, en tot cas, les cançons d'aquesta tipologia es van fer molt famoses, es van recopilar en un disc que va tindre molt èxit, que es deia Synthetizer, i va ser com un tipus de música que va agradar molt en aquell moment. Així que considero que havíem de rescatar una mica més, més que la qualitat de la pel·lícula,
1: la qualitat de la música.
0: La banda sonora que aportava, pues, talls diferents, no? I bueno, i
1: D'acord.
0: això. I el Martin Brest, com a director, també va fer alguna cosa així, però no tan popular com Eddie Murphy, no? Eddie Murphy, que es va quedar com el simpàtico, no? De coses d'humor.
1: Sí,
0: I creo que es
1: bueno,
0: va
1: jo no
0: quedar
1: sóc gaire amant d'aquest cinema, però bueno...
0: Ja encasillado, no?
1: Sí,
0: Com es diu, no sé en
1: estava
0: català com es diria.
1: encasillado, pues bueno, encaixat allà, no?
0: Encaixat. Bueno,
1: Naturalment.
0: doncs ens marxem amb una altra cançó de la banda sonora de Superdetective en Hollywood. És de Glenn Frey i també va ser molt popular, no tant com l'anterior, però també la vam escoltar molt. Així que fins la
1: Gràcies.
0: setmana que ve.
1: Gràcies. Fins a la propera.
0: Gràcies,
2: Gràcies a
0: Dani.
2: tots. Fins
1: Adéu-siau.
2: la setmana que ve.
0: Bon profit.

0: Rescat Info.
1: Les 7, bona tarda. Comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit i la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encara complicacions a l'est del Llobregat, la C-16 a l'altura de Berga i de Cercs en direcció Puigcerdà, la C-58 entre Ripollet i Cerdanyola en direcció Terrassa a causa d'un accident, autovia A2 a Castellbisbal en direcció Lleida a causa d'un vehicle avariat i dues carreteres del Montsià encara tallades pels aiguats, la C-12 entre Amposta i Tortosa i la carretera local que va de Galera a Godall.
1: Pedro Sánchez valora convocar les eleccions a finals de novembre després de l'última derrota al Congrés. El PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge del govern espanyol per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. El president espanyol aprofitarà el cap de setmana per reflexionar sobre l'avançament electoral. I les fortes pluges que han arribat a superar els 270 litres per metre quadrat fan estralls a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Els bombers han fet fins a 19 rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes i més de 200 actuacions per inundacions. A primera hora s'han demanat a la població que no sortís de casa i s'han cancel·lat les classes. El confinament, però, ja s'ha aixecat. Aquesta hora estem pendents de la compareixença de bombers des de Tortosa per actualitzar les afectacions que han tingut aquests aiguats, una compareixença que seguirem en directe a 3Cat Info. I la Unió Europea avisa Donald Trump que el veto a les exportacions de dièsel amb què havia amenaçat el continent minarien la confiança entre els dos socis. Alhora, les autoritats comunitàries es mostren obertes a alliberar reserves de dièsel. Davant d'aquesta expectativa, el barril Brent cotitza per sota dels $100. I a França, les protestes dels estudiants de secundària alteren les classes per segon dia. Hi ha centenars de centres tancats després de les destrosses i els ferits d'ahir. El govern es reuneix aquesta tarda amb associacions i sindicats d'alumnes per debatre les retallades, però avisa que els responsables pagaran els danys. Detinguts 3 dels 4 sospitosos del tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits ahir al barri de Campanellada de Terrassa. Els Mossos investiguen les circumstàncies de l'episodi d'una violència poc habitual. Els dos agents es recuperen en centres hospitalaris. Un d'ells va rebre 4 impactes de bala. I unes 150 persones

I pel que fa al temps, continuem amb una meteorologia insegura, però amb ruixats més irregulars i no tan intensos. De nit i matinada es poden tornar a reactivar els xàfecs a les Terres de l'Ebre, no tan forts, això sí. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, si bé no tant com aquest divendres. Serà més probable que plogui un altre cop a la façana litoral. 3CAT Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
4: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
4: Qui estima la música, estima la vida, que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.

0: Hola, hola, hola, un divendres més. Aquí estem amb tota la música i amb totes les ganes d'oferir el millor. Ens acompanya, veritat que sí? Doncs aquí estem, en la part tècnica, el senyor Dani Teruel. Moltes gràcies, Dani, una vegada més. I avui doncs, tenim part de lo que és un projecte molt bonic que en parlarem tota aquesta hora amb el projecte Senyor Corella. I aquí tenim el Jordi Corella i amb el Javi Torres. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com esteu?
1: Bona tarda, sí.
0: Us heu d'apropar una miqueta més com a mínim un pam entre el micròfon i la veu. Doncs amb ells escoltarem les cançons d'aquest disc llibre que es diu Collage, un disc que té moltes coses a dir, molta cultura, molta art, molt, bueno, el món en un disc, què més, no? Pues comencem. I comencem i ho fem amb pues, la primera cançó que s'inicia amb el disc. Es diu La vida és com una cançó i ara parlem d'ella. La vida és com una cançó, tu i la colla al carrer.

0: Pues jo crec que això és... aquesta cançó és, diguem, el que és l'esperit del senyor Corella, no? És... El món és una cançó i esta és la idea principal, no? És com una introducció, una reflexió, però realment és el que defineix tant una mica el títol de la cançó com les cançons que has editat en aquests últims 4 anys.
1: Sí, sí, sí. És aquesta cançó el que fa és intentar explicar una vida sencera, però des d'una òptica, des de les emocions, no? Que sentim quan per exemple, tenim un fill i la mare és, o tu li pots cantar una cançó mentre la carones o la colla al carrer, no? Les cançons que cantes al carrer o quan t'enamores, no? I tens una música que forma part de la sintonia, no? D'aquell primer amor, i que són cançons que t'oblides. Probablement recordem la primera nòvia i la cançó que ens agradava, no? Compartida, són coses... I a partir d'aquests petits retalls de vida, doncs vam fer una cançó sencera que explica una vida. Mm-hmm. Fins que ens n'anem.
0: Que també hi ha cançons,
1: que suposo. També hi ha moltes cançons.
0: Bueno, naixem amb cançons i morim amb cançons. Hem de parlar d'aquest disc llibre, Collage, que va més enllà d'un projecte de treure unes cançons, sinó és com una unió de coses. Però abans hem de parlar dels músics que estan t'acompanyant, i aquí tenim un, que és el Javi Torres, que està en el teclat, no? Explica'm una mica qui són els membres d'aquest grup i bueno, com va ser la idea que es va proposar el Jordi a l'hora de fer aquest disc.
2: La idea, bueno, jo sóc amic d'ell des de fa molts anys. Les nostres filles anaven al col·le juntes i va sortir després de fer els dos primers discs. Va dir, m'agradaria fer un disc, però amb vosaltres, amb el grup, que ja havíem fet 3 o 4 bolos allà pel poble. I bueno, i ens vam juntar i cada diumenge, per la tarda, fèiem una estoneta, ell ens presentava la cançó i nosaltres li posaven cadascú la nostra visió, uns mans, uns més i uns altres menys.
0: Els músics que acompanyen al senyor Corella, el Jordi, són el Víctor Laguna, el Cisco Vidal, el Josan Cuberos, el Jordi Corella, que és el protagonista, i el Javi Torres, serien l'equip, no? El 5 magnífic. Sí. Cal dir que aquest disc es va presentar la setmana passada, el dissabte, o sigui, el disc es va gravar durant molt de temps, però es va presentar al setembre a nivell de xarxes, però va estar presentat en directe, en un bon directe, el passat dissabte al Teatre La Bòbila de Sant Pere de Ribes, a la qual vaig estar i vaig gaudir molt d'aquesta presentació, i m'agradaria que parléssiu també de com va ser aquest gran concert.
1: Bueno, jo crec que va ser un gran concert perquè vam tenir una presentació de luxe.
0: No, bueno, sí. No. Estem parlant dels músics i...
1: Però jo ho vull dir, vam convidar el Paco a que ens presentés i va ser una presentació molt, molt emotiva i necessitàvem algú de l'alçada. Jo aprofito ara que estem al teu programa per agrair-t'ho públicament. Sí, sí.
0: Gràcies. No, jo vaig estar molt content. Saps que quan vas trucar estava a la platja, era una tarda nit, i dic, evidentment, per la música o qualsevol cosa, i per tu, Jordi, que sé que estimes molt la música i que les coses les fas amb criteri, amb ganes d'oferir un bon resultat, i és evident que va tindre's molt d'èxit i que és un projecte molt maco. Primera, com va anar el concert? Això per que si no m'embolico.
1: El concert, sí, va anar dintre del que esperàvem.
2: Sí.
1: Dintre del marc que esperàvem. Sí. Ens ho vam passar bé, que és una cosa que sempre tenim. O sigui, disfrutem. Una mica el que deia el Pep Guardiola, no? Salit i disfrutar.
0: Sí. Pues. No, i a més que en un teatre, que també...
1: Sí. Sí, és un entorn, sí. El teatre és molt bonic, té una acústica meravellosa. La gent... Nosaltres el que ens agrada, tot i que tenim molts per edat, apuntem molt al rock i al pop, i són... Clar, al final estem fent una música que per edat... una música que haguéssim fet als 80 i als 90, probablement. Però la fem com es fa ara, no? Potser en cançons amb més sentit i més... però clar, hi ha cançons que són rock, llavors quan la gent les escolta assegudes en un teatre, doncs també no estàs dret amb col·legues bevent-te birra, sinó que estàs escoltant, i això fa que agafi una altra dimensió tot plegat també.
0: Bueno, possiblement estigues més atent als silencis del, de moltes més coses, perquè quan estàs una mica més lliure, pues no, gaudeixes més del moviment i del ball, però quan estàs assegut estàs més pendent de lo que feu cadascú de vosaltres, i això, pues eso, tantes mirades, 150 mirades, Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, això intimida, eh?
0: Intimida.
1: Sí, i és molt exigent, perquè tu has d'estar en un nivell de concentració, és a dir, nosaltres havíem tocat de més joves, bueno, jo havia tocat molt amb un cul de bar, com davant de 3.000 persones talonejant a Sopa de Cabra, per exemple, en aquella època, o amb els Pets, també jo recordo un estadi ple amb els Pets i nosaltres allà a teloneros. I jo no, és a dir, jo saltava més que cantava a l'escenari.
0: Bueno, també t'he vist saltar, eh? Aquest dissabte també, eh?
1: Però vull dir que era tot, la gent estava allà suant i era una cosa molt més catàrtica i eufòrica, però quan la gent se t'asseu en una butaca i es posen a escoltar, doncs, clar, doncs...
0: Un any de treball, un any, quasi dos anys de treball intensos per fer tot això, i després surt la idea. Era abans la idea de fer aquesta unió d'art, aquesta visualitat, aquesta plasticitat juntament amb la música, o va anar sortint?
1: Sí. Jo a l'hora de fer disc sempre treballo en conceptes. O sigui, m'agrada molt que tot prengui sentit. És a dir, un disc és com qui escriu un llibre, no? Intenta explicar una cosa amb una certa narrativa. Un llibre potser no sigui l'ideal, però per exemple, un artista que fa una col·lecció que vol presentar en una exposició d'art, no? Llavors, si presenta 20 peces, 20 quadres o escultures, doncs no en farà una de cada color. Intentes com que tingui un sentit. I és aquesta obsessió, per exemple, en el treball anterior que es deia Mapper, són cançons que tenen que veure amb un recorregut vital, no? Llavors, pues és, té un principi i acaba, i què passa pel camí, no? I cada cançó és com un punt del mapa, una parada on hi ha una reflexió. I en aquest cas, estava quedant una cosa molt, molt eclèctica i polièdrica, perquè com jo, d'alguna manera, cada diumenge entregava les cançons amb el Javi, amb tota aquesta colla, doncs cadascú se les emportava al seu terreny i experimentaven, perquè són gent que venen de gustos i estils molt diferents. Sí. I estava quedant una cosa molt... Jo els he dit que... hay que organizarse, perquè això no estava quedant un collage, i llavors va començar a sorgir la paraula collage, tant que dic, farem una cançó que es dirà Collage, que és una cançó que parla d'una de les artistes que crea un collage i expressa com, i arrel d'això doncs va sortir aquesta idea. I realment la idea de convertir el disc en un, és a dir, de que cada cançó del disc tingui una peça d'art, va néixer perquè jo tinc una bona amiga que es diu Teresa Tor, ella és poetessa i també té un blog que parla de literatura, i que per cert demà presenta un llibre, però bueno. I el tema és que ella em va dir, em va apuntar aquesta idea, diu, és que seria bonic, i llavors ella publica en una editorial que es diu Pont del Petroli, que està a Badalona, i em va dir, diu, aquesta editorial té una, és a dir, treu una revista cada tres mesos, tenen un col·lectiu que es diu Barret de Fum, que són diferents artistes que estan units, i els hi podries proposar. Jo tenia el col·legi al cap i em va dir, els hi podries proposar, a veure si podem fer alguna cosa. Llavors, arrel d'això va néixer la idea de... Però d'alguna manera la va inspirar la Teresa.
0: Cada artista va fer la seva interpretació, i després, no sé si has estat tu o alguna persona amiga el que va fer tot el que és l'audiovisual de l'espectacle.
1: He estat jo, perquè
0: Déu-n'hi-do.
1: Una currada, sí, una currada.
0: Madre mía.
1: Moltes hores, sí.
0: A més, perquè com el concepte és collage, efectivament hi ha trossets, fragments de moltes, sí, coses.
1: Sí. No és... L'ideal que jo voldria, ho has fet diferent, perquè en alguns casos hi havia clips de cançons que m'he intentat treure per YouTube, però hi havia llocs que no, el concepte no hi era, però en la majoria de cançons sí que hi era.
0: Bé, doncs anem a seguir continuant escoltant cançons. Fem la segona cançó, que es diu Davant d'una copa de vi, una cançó més íntima, més introspectiva, no? Possiblement, i l'artista que fa referència és Víctor Laguna, eh? I en el concert es va veure a vi, no? Sí. És un, com un petit detall,
1: sí,
0: que veu tindre.
1: Sí, una performance.
0: Performance, no?
1: Directa. Perquè una mica aquesta idea de, no, de que no tenim... perquè, és a dir, no, una cosa que a mi no m'agraden són les etiquetes, no? Tot sempre ha de ser, si un concert és un concert. No, perquè no podem obrir, brindar i beure tots una copa de vi en un, explicant una cançó que es diu davant d'una copa de vi.
2: Clar.

0: Bé, pues aquesta és una de les cançons més coral que ja amb aquesta ja idea, no, de veure una copeta de vi i una mica pues una de banda a banda, no?
1: Sí, cançó tavernera,
0: deia. Tavernera, exacte.
1: Al Sisco. Ha de sonar a tavernera, de taverna.
0: Totalment, està aconseguit perfectament. Hi ha una altra cançó que es diu Tornaré, i la, el dibuix, de, bueno, l'obra pictòrica o artística de, és del Josep Vila, no? És una cançó, una de les nostàlgiques, no?, que hi ha en el disc.
2: Sí, és un cant reivindicatiu, no?, de que sempre ens estan com a, estem envoltats de prohibicions o de limitacions, i és un cant una mica a transgredir una mica sense...
0: I cada vegada... Perquè vas comentar algunes coses durant el concert i penso que són necessàries, i algunes de les teves cançons més que mai, la veritat és que sí. Doncs sí. Pues tornarem.
3: He portat molt malament, sí, però m'ho he

0: Ja sabeu que tot això el podeu escoltar en les xarxes, no, Jordi?
1: Sí, bueno, tot arreu, a les plataformes, a la ràdio i a les plataformes.
0: I com es pot... Bueno, jo tinc el llibret, perquè és molt xulo i volia tindre. Com es pot aconseguir...
1: Sí.
0: El llibret?
1: Sí, està l'editorial El Pont del Petroli, té una botiga online i allà es pot comprar.
0: Pues aquí teniu les cançons, les lletres, està tota lo que és la part plàstica, molt ben dissenyat, també dissenyat per tu.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Volia preguntar-li al Javi, tu no vens de la música de cantautor, esa part indie, pop, rock, d'on vens tu i què fas en un projecte com el senyor Corella?
2: Jo vinc de... A mi m'agrada el rock sinfònic.
0: Ja veig que tens una samarreta de Pink Floyd,
2: Pink,
0: no?
2: Pink Floyd.
0: En aquest cas, Floyd.
2: M'agrada molt el Pink Floyd, el Marillion, tot el que és rock sinfònic, de sempre. Des de petit. Perquè el meu germà ja em posava discos de Jethro Tull, de Marcel Camp Palmer,
0: Supertramp.
2: Supertramp. Bueno. El primer disc que em vaig comprar amb 14 anys va ser de Mike Oldfield.
0: Ah,
2: el segon va ser el Wish You Were Here de Pink Floyd, no?
0: Sí.
2: I jo venia de tocar en algun grup de versions de rock i de qualsevol cosa. Amb el meu germà tocàvem, el cantava coses del Sabina i feien coses així en petit comitè. I com he acabat amb ell? Pues, ell em va presentar un grup de gent d'allí de Ribes que estaven tenien un grup de versions de Pink Floyd en català, que es diu Fli Rosa.
1: No teniu?
2: Tenim, encara toquem. I el Cisco Vidal, el guitarrista, també tocava el baix en aquest grup, però el va deixar córrer per uns altres projectes. Llavors, quan ell va treure els primers discos, el primer disc, em va dir, prenent una cervesa i tal, oi, m'estan sortint bolos? Però no sé què fer, no sé on qui tocar. I li vaig dir, pues, i per què no muntem el grup? Ja tens teclista, no? A mi m'agrada tocar qualsevol cosa. I vam començar. Un dia em va dir, m'he presentat a un concurs de cantautors a Barcelona per divendres. M'ho va dir un diumenge. Vam començar a assajar ell i jo sols i ens vam presentar i bueno, va anar força bé. I a partir d'aquí vam incorporar el baixista de Fluir Rosa també. Es va apuntar i després el Víctor Launa... el Cisco i es va
1: muntar el projecte.
0: Sí. Un gran bateria, va ser espectacular, va sonar molt bé.
2: Sí.
0: Cal dir que el senyor Corella té 4 discos, La Bèstia del Foc, en 2023, que vam estrenar aquí també, quan ja estava preparant ja el sí, estava a punt de sortir el sí del 2024, el Mapa, que no el vam poder presentar, i el Collage, que és l'últim disc, per tant, a año por disco, no? És així, una bona tasca, Jordi. I continuem escoltant cançons, ho fem amb la pel·lícula Gegant. He dit la pel·lícula?
1: Sí, però podria ser la pel·lícula.
0: Podria ser, perquè parla una mica de...
2: De l'oest.
0: Sí, de relacions, així, de records i demés. La obra la va fer Eva Santana.
1: Sí.
0: Explica'n una miqueta de què va. Bueno, el sol és una mica de l'oest, és veritat.
1: Sí.
0: Ara que el recordo.
1: Morricone, sí.
0: Pues...
1: Això veus, és una melodia, quan treballes amb gent i t'obres, és una melodia que se li va acudir al guitarrista.
2: Al Cisco, sí.
1: Aquesta melodia que està molt xula. I Gegant parla de les obsessions, no? De que en qualsevol àmbit, quan entres en roda amb alguna cosa, s'acaba fent gegant, no? Dintre del teu cap.
0: La bola.
1: La bola, la famosa bola que creix.

0: La pregunta, Jordi, és quan ja tenies les cançons ja preparades, és quan li passes als artistes o és en base primer, li passes la lletra només i interpreten ells?
1: Les cançons.
0: Ja estaven fetes.
1: Sí, perquè ells van anar molt ràpid. Va ser com a fer una forma, sí. Bueno, algun molt ràpid i d'altres...
2: Sí, jo... ella arribava amb la lletra, els acords i amb la guitarra. Mira com sona. Es la cantava una gravació. M'agradaria donar-li aquest toc, un rigui o un tal. I jo l'escoltava i deia, collons, foto aquí jo. Això en totes. Però de seguida el Víctor li posava el ritme, el baixista, que és un altre crac, es posava a fotre una línia de baix i el Cisco amb la guitarra, i ja la cançó agafava forma.
0: Sí, pues bé, faltava l'últim, que era el concert d'estrenar-la, i bueno, ja ha estat. I parlant de concerts, hi ha més concerts, no, Jordi? O teniu, bueno, alguna coseta?
1: Hi havia un aquest cap de setmana que s'ha anul·lat per mal temps, que era...
2: Sí, a Cubelles.
0: Cubelles, precisament.
1: Sí. I fan un festival de vermut i era aquest cap de setmana.
0: Ah, sí, és veritat, la vas anunciar.
1: Sí. I res, anul·lat, i no tenim res més a la vista. És el gran problema de la música avui, que cada vegada hi ha menys sales i hi ha grans festivals que tots es concentren a l'estiu, on hi ha els grups estrella, perquè ells volen vendre moltes entrades, i espai per cultures més menudes és complicat.
0: I has pensat d'aquestes cançons fer-les en acústic o és complicat?
1: Jo és que és un treball que funciona molt bé amb el grup.
0: Bueno, pues anem a continuar seguint escoltant alguna de les cançons d'aquest collage, perquè avui en Forever Joves pues tenim el senyor Corelles, i es diu Antologia d'un insecte, que parla una mica de lo fràgil que són les coses, no? I l'obra està signada per la Lluïsa Pla, no? Tenim aquí la imatge.
1: Sí.
0: Parla'ns una mica d'aquesta cançó.
1: Sí. Bueno, la Lluïsa és una pintora molt... ella és professional, és una pintora molt reconeguda i que es va venir a fer aquesta peça, que és molt bonica. I la cançó parla de... una mica com... passar amb la metamorfosi, però diferent, no? Vull dir, és això va néixer un dia que estava caminant per la muntanya i hi havia molts petits coleòpters que saltaven, o papallones i això, i vaig pensar, ostres, que fràgils, no? Quins significants. Llavors em va començar a venir el pensament de dir, és que nosaltres realment també som així. Passa que la seva vida és més curta i més efímera, però... Llavors vaig dir, si jo fos un insecte, que ho pensaria? Llavors, que m'és igual el preu de lloguer, l'energia...
0: També tenies altres problemes per buscar el sol...
1: Però em van començar a venir tota la llista de problemes humans que ells no tenen, no? I vaig pensar, l'únic que estan intentant aquests insectes és copular entre ells. I vaig pensar, doncs estaria bé només aixecar-se per pensar en fer l'amor tot el dia. I anar de flor, una mica de flor en flor, és que és el que diu la tornada. I ja està, és una mica... Bueno, que volarem tu, abans que tot s'acabi.

0: la tornada seria una de les més que quedarien si l'haguéssiu cantat. Bueno, tinc aquí el llistat que em vaig quedar de les cançons. Bueno, vaig demanar permís per agafar-la.
1: Molt bé, el concert que bé. És que guapo.
0: I aquesta, si l'haguéssiu posat al final, una de les de los bonus tracks, sinó del final, és com muy de sortir per la porta cantant-la.
1: Pot ser. Doncs ho apuntem.
2: Pel pròxim volum.
0: Sí, perquè la tornada és molt repetitiva en aquest sentit i es queda fàcilment aquesta.
1: Sí,
0: i és la part més que s'escoltaràs, aquesta part, el puente també, el pont musical també queda molt xulo.
1: Va ser la primera, en canvi.
2: Sí, la idea era començar amb la bateria, després...
1: Que no es va sortir gaire bé.
0: De fet, en el concert van veure que, a part de la cançó, també veu tindre diferents solos on es van lluir els músics, no, Javi?
2: Sí. Es fa el que es pot.
0: Esa recreació que feu els músics està molt estimat pel públic, clar. Seguim i ho fem amb un altre tema que es diu artistes. Diguem que seria un poco la definició de lo, no del disc, però sí esa valoració a la gent creativa.
1: Sí, és una cançó que és un manifest. És un manifest al final la cultura probablement, o sigui, és curiós perquè des del punt de vista polític tothom va la bandera, però després és una de les potes de la nostra societat més maltractades. Uh-huh. És a dir, aquí han passat molts artistes per aquí davant i molt poquets poden viure professionalment de la música. Perquè tu pots veure una persona que és un músic excel·lent fent jazz i viu perquè dona classes a nens de... Però ell no... I així amb cada escala. I després estem els que ens agradaria, però és que és impensable.
0: Sí, jo després d'aquests 15-16 anys que porto ja aquí a la ràdio i en el programa, he entrevistat a molta gent, però jo m'he quedat amb la que la immensa majoria tots tenen el seu treball perquè no es poden dedicar a la música. Bueno, si parlem de Javier Gurruchaga, de La Unión, ja, de Marina Rossell o de Carlos Núñez, doncs sí, aquests sí viuen, però clar, diguem que la gent emergent pues, li costa més poder dedicar-se a la música.
1: I això passa en tots els àmbits.
0: Sí.
1: Aquesta cançó parla dels escriptors, els actors, hi ha molts, clar, actors de primer nivell que evidentment es guanyen molt bé la vida, però després hi ha molts actors que es passen el dia fent càstings i no... Mm-hmm. I escriptors que són brillants però no tenen una oportunitat i així tot el, i el món de la dansa, si la música està malament, el de la dansa és per plorar.
0: Hi
1: ha gent que i és una disciplina artística també. Sí.
0: La obra que va ser reinterpretada per un artista va ser la de Miquel Roth, que és una imatge que ja es veu claríssim, no? Sí. El simbolisme de la lletra i de lo que vol expressar.
1: Sí, de que tota la creativitat es veu tallada amb una tisora, no?
0: Sí. Pues que soni.

0: Bé, aquesta cançó està molt, és un rock molt recolzada vocalment, perquè hem notat que en alguna de les cançons pues té una, com, en algunes té algun cor, una segona veu femenina. Parla-nos una mica de... Ja, jo ja ho sé perquè vaig estar en concert.
1: No, tu.
0: Però qui és aquesta veu femenina?
2: Sí, és la filla del Cisco, la Georgina Vidal, que la vam enredar a venir. L'havíem enredat. En realitat havíem quedat al local d'assaig, que és un esplai, i ella és monitora d'esplai, i aquesta noia ha estudiat a l'ESMUC trompeta, i a més ha estudiat cant, piano, és una persona que està molt, molt formada. Mm-hmm. I li vam dir, mira, demà anem a gravar, i quedat amb el teu pare per aquí a Cadeus, on anem a gravar les veus. I ja, que interessant, no sé què li vaig dir, com que ho sabia, dic, vols venir? I de seguida em va dir que sí.
0: I... No, queda bastant bé. No? Però tu ja havies fet... ja havies treballat amb una veu femenina ja,
2: sí,
0: abans, eh?
2: Sí, amb la Marta Xanti i amb algú altre, sí.
0: Mm-hmm. I aquest any el Roger Gascón, què ha passat?
2: Bueno, hem fet una producció...
0: Pròpia.
2: Pròpia, clar. Pròpia.
0: Bueno, és un gran productor, eh?
2: Sí, és molt bo.
0: Bueno, pues seguim escoltant cançons, i ho fem amb una cançó que parla d'aquells petits moments, no? És com un regal, no? Fins i tot el que és el dibuix que va fer el Pep Mita, penso que és molt, molt bonic, no? Que es veu molt clau la lletra, és una lletra com d'amor, sensible.
2: Sí, és una història d'amor molt bonica, però que acaba malament. Mm. Perquè jo no hi tinc una sola història d'amor que acabi bé. Aquí m'ho van arribar, que li ha l'última frase, dic que no, que
0: sí.
2: I el Pep Mita el que va fer va ser, si t'hi fixes, és un cavall amb una dona que està, sí, amb la llum de la lluna, i el reflexe de sota hi ha com una trampa, no? És com un... A mi m'ho costa veure-ho. Em deia, fixa-t'hi. No, la silueta que es dibuixa no és ella, és una altra figura.
0: Ah, sí. Sí, és un home.
2: És un home...
0: És com un jinete, no?
2: Sí.
0: Sí.
2: Una cosa estranya.
0: Poco romàntico, en aquest sentit. Doncs pues vinga, aquest és el regal del senyor Corella.

0: Com veieu, el disc està completament ple d'estils, de diferents estils, el posar un treball en comú, passar aquestes coses, m'explicaves fora d'antena, pues això de que primer pues mostres la cançó Verge, però es converteix en un tema totalment diferent. A mi la idea era fer-lo més pop, possiblement, o més melòdic, i sin embargo surt aquest tema, sí, amb aquests aires dels 60, no? Tu has dit de bossa nova, no?
1: Sí, sí, sí. Nosaltres quan diem aquesta cançó parlem de la bossa directament.
0: De la bossa. Bé, com veieu, una barreja d'estils basant-se, i com abans hem oblidat de dir que la cançó anterior, el disc sempre conserva aquesta part d'autor important, però també aquesta ironia que és típica també de Cello, del senyor Corella, no ens oblidem aquesta part irònica, crítica social, ha d'estar en els discos d'alguna manera, no?
1: Sí, sempre, però això té a veure amb la manera de fer, no? Perquè, aquell puntet. El Javi és molt més irònic que jo.
2: No, és més fi.
0: El Javi és una persona que té un somriure constant, que això sí, el transmeteix quan està, perquè veiem un Javi en el teclat que gaudeix molt de lo que està fent.
1: Sí, sí.
0: És quan ens fixem, sempre està content, i les mirades quan vas veient, dius, ostres, s'ho està passant pipa, si això ja fos amb Pink Floyd, ja...
2: També.
1: Més
0: encara.
1: Més encara.
2: No, igual. Sí.
0: Bueno, la cançó, diguem que seria la cançó d'estiu en alguna època, no? Que és la cançó més aguda, més popular, possiblement, que sigui més divertida, més fresca, és eso, no? La que té més llum. És com m'agrada l'estiu, i la obra la presenta, pues bueno, que també té aquest sentit, no? Lu Ballem.
1: Sí.
0: Pues no, es mengem el cucurutxo i escoltem aquesta cançó divertida.
3: Forever Joves et porta la música.

0: Bueno, és que ens agrada l'estiu, però ja estem ja a la tardor. Però amb el, la calor que fa, podem seguir cantant com m'agrada l'estiu. Bé, la següent cançó, arribem a un punt, va ser molt interessant, Els silencis. I quan vas presentar aquesta cançó i l'anava a cantar, absolutament un silenci espectacular, i jo crec que era necessari per escoltar aquesta cançó que té tanta, tanta força. Estem parlant de Per la Pau, que parla del procés de la guerra. També vas fer una intro relacionada amb el que està passant a Gaza, i l'escultura, o no sé si és una fotografia o una escultura,
1: és una escultura,
0: és una escultura maquíssima, el simbolisme que té, i penso que la gent va estar molt atenta, ho vaig notar moltíssim.
1: Sí, aquí a més va venir, bueno, hi havia més artistes, però l'Eulàlia Monés, jo no sé si te'n recordes, però vaig explicar-te, he escrit una cançó, parlo de quan estàvem amb el Sí, que parla d'una escultura. Mm-hmm. Que era d'aquesta.
0: És aquesta.
1: És aquesta. I avui la podrem escoltar. I bueno, és una escultura que va fer ella quan hi havia quan va engegar la guerra de Gaza, i el que, però podria ser qualsevol guerra, a mi és tant se val. El tema és ella va fer una cosa que vaig pensar. Va dibuixar una nena petita, que té en braços. L'escultura és una nena petita que té en braços una nina, que la nina està estripada i sangra. En lloc de sangrar la nena, sangra la nina. I aquesta escultura va inspirar la cançó. I jo llavors vaig contactar, és una persona que molt sensible, li vaig explicar, i al final doncs, és l'únic que, o sigui, diguéssim que collage, totes les obres d'art s'han creat escoltant les cançons, i aquesta es va fer escoltant l'escultura. És l'única que ha fet el camí a l'inrevés. Va ser molt emocionant. A mi em va saber greu perquè ens vam equivocar a tocar-la. Ho he de dir.
0: Nosaltres no la vam notar.
1: Però vam patir molt. Sí. Perquè, no sé, ens vam posar nerviosos. Coses que
0: però realment sí que el clima que es va respirar va ser molt bonic.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: A més, les imatges de darrere, sí, tot el que vas explicar, penso que va ser interessant. Vam escoltar-la.
1: Vinga.
2: Si obres els ulls no podràs

0: tallar tenim, bueno, a vegades és molt difícil tallar les cançons, però bueno, tenim molt poc temps i crec que podem pues, escoltar-les totes, no, d'alguna forma. La segona cançó, que és la 11, que es diu SOS, és una mica relacionada amb aquest equip, no, d'artistes que has treballat.
1: Sí, és del Joan Puig, que és el promotor d'aquesta, de Barret de Fum, i és qui ens va donar pie a poder fer això. I és una cançó que és un crit d'alerta i d'emergència, no?, al planeta.
0: És crític total.
1: Sí.
0: Sello, senyor Corella. Sí.

0: Bé, estem arribant al final del programa. Estem presentant avui pues, el disc Collage, el disc llibre del senyor Corella, que ens presenten aquí al Forever Joves, amb bueno, pues, 12 cançons relacionades amb 12 artistes. I clar, nosaltres que sempre reivindiquem la música de qualitat, la música amb personalitat, amb sentiment, pues el senyor Corella havia d'estar aquí en directe, que jo li agraeixo molt a ells, especialment la teva tasca com a músic, com a persona, per fer coses com aquesta, involucrar tanta gent i que les coses surtin bé. I el Javi, pues, esa passió per la música també, i per acompanyar sempre a altres persones. Això és...
1: Com deia un oncle meu, a mi m'agrada molt la música, incluso la mala.
0: La mala. I ens acomiadem precisament amb Collage, que és esos petits peces, aquest fragment d'aquest puzzle, i és com un concepte més global i més total de l'obra. Així que moltes gràcies
2: amb tu per convidar-nos.
1: Gràcies a tu.
0: I ja sabeu que si voleu conèixer més el senyor Corella, a la web, senyor Corella, a les xarxes, pues teniu aquest Collage. Moltes gràcies. I a tots vosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb més música i més cosetes. Gràcies. Bona tarda. Adéu.

0: Informatiu local, edició vespre.
1: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi, avui en un dia molt agitat políticament amb el no de Junts als decrets per l'habitatge que podrien avançar les eleccions generals al novembre i en clau local amb un divendres i un cap de setmana passats per aigua. Avui és divendres 2 d'octubre del 2026. Jo soc el Daniel Truel, analitzem el que és notícia punt per punt. Enorme actualitat política en el dia d'avui perquè el Congrés, Junts, PP i Vox han tombat el decret Mari Carmen. Una derrota del govern de Pedro Sánchez de les seves propostes sobre habitatge cobra la possibilitat a un avançament electoral. Unes dates possibles pels comicis podrien ser el 29 de novembre o el 6 de desembre. De res ha servit que, per sorpresa i minuts abans de la votació, el president Pedro Sánchez demanés a Junts i al PP que facilitessin, amb valentia dit, l'aprovació dels decrets d'habitatge. Fins i tot el govern espanyol ha ofert als juntaires tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure-hi esmenes, un text que, segons la ministra d'Habitatge, ja inclou el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras ha demanat al govern espanyol la retirada dels decrets per negociar-ne un altre a porta tancada i ha retret el PSOE haver cedit al xantatge, diu, de Sumar.
2: Le pido que tramitemos este que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
3: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
1: Els partits d'esquerres han

0: 4 en contra. Una derrota que fa emergir amb força el debat sobre si tot plegat desembocarà en un avançament electoral, tal com ha demanat el PP des de la seva bancada, on ha denunciat la utilització política del desnonament de la Mari Carmen per part del govern espanyol. A Catalunya, el sindicat de llogateres ha fet una crida a la ciutadania a organitzar la vaga general per la crisi d'habitatge. Ho ha dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sobre un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
1: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat del teu de joc, però que hem vingut a canviar la pel·lícula.
0: El sindicat responsabilitza Junts dels morts que vindran per culpa dels desnonaments. A Sant Boi, l'Assemblea per l'Habitatge es va citar ahir de nou a la plaça de l'Ajuntament al punt de les 8 del vespre per una cassolada que es va produir a altres viles i ciutats de Catalunya. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions atesa la previsió d'intensitat i acumulació de pluja al litoral de Catalunya durant tot el dia de demà, 3 d'octubre, dissabte, que afecta Sant Boi. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. L'Ajuntament demana així extremar la precaució, seguir les previsions i no acostar-vos a zones inundables. La passera del riu es tancarà si les pluges fan augmentar el cabal del riu. Ho ampliem tot plegat al temps. I en cultura, Sant Boi celebra els 30 anys del Barrejant, la trobada de justícia, la trobada per la justícia global i els drets humans. Aquesta 30a edició se celebra des d'avui, el 14 d'octubre, ja ha començat, i us recordem que la previsió de pluja ha obligat a reorganitzar tota la programació. El gruix de les activitats ara passa a Can Massaiera al complet, la cercavila i el dinar popular han quedat suspesos i l'espectacle de foc queda ajornat per una nova data. Enguany, el Barrejant commemora 3 dècades de trajectòria amb un llibret de memòries i un mural col·laboratiu. L'organització s'ha fet després de seguir l'evolució de la previsió meteorològica i de coordinar els canvis amb les entitats, els proveïdors, les companyies i els ponents. El 6è tinent d'alcaldia, regidor de Recuperació, Solidaritat i Pau, Àlex Pérez, ha explicat a gent de carrer els canvis i ha valorat aquests 30 anys del Barrejant.
2: Que hem hagut d'anul·lar el que era el Cercavila pel tema de la pluja i també l'espectacle de foc dels Diables de Casablanca. El que intentarem és aquest espectacle de foc, intentarem veure si en comptes d'anul·lar és ajornat i trobem una data, un esdeveniment de ciutat en el qual puguem portar a terme aquest espectacle de 30 anys de Barrejant, perquè s'ho han preparat molt com cada any i llavors intentarem veure si som capaços de trobar aquest encaix, que jo crec que segur que sí.
0: L'acte inaugural ja s'ha dut a terme fa una estona amb una conversa sobre crisi global, drets i democràcia, i ara mateix s'està produint el brindis per celebrar els 30 anys i la inauguració de l'exposició sota el teixit de la Cofilla. Durant el cap de setmana, Can Massaiera també acollirà la fira d'entitats, activitats culturals i familiars, cinema i propostes educatives amb alumnes de secundària i batxillerat. La programació inclourà també activitats centrades en Palestina, les resistències feministes i els moviments migratoris. Àlex Pérez destaca també a gent de carrer l'orgull de mantenir una trobada que fa 30 anys que defensa la pau, els drets humans i la justícia global.
2: Però 30 anys un projecte, la veritat és que són molts, i sobretot un projecte com aquest, no? La veritat és que a mi em fa sentir molt orgullós de ser Sant Boià, el fet de que Sant Boi, no, com a ciutat, com a marca de ciutat, tingui el Barrejant, tingui aquests valors de la justícia global, de la cooperació, de la cultura de pau. I per tant, doncs, haver arribat a aquest 30 anys jo crec que és una fita molt important i per tant, doncs, tenim la responsabilitat de que això continuï.
0: El Barrejant arrenca avui divendres i s'allarga fins al 14 d'octubre. Aquest cap de setmana concentra, recordem, bona part de la programació, ara adaptada als espais interiors de Can Massaiera per la previsió de pluja.

0: Ja tenim un pas endavant en la instal·lació de 7.000 panells solars a l'aparcament del centre comercial del Campo. La meitat de l'actuació s'ha completat i d'aquesta part l'aparcament s'ha senyalitzat i obert al públic. Ara han començat els treballs als dos sectors restants. Amb 15.000 metres quadrats de plaques tindrem la instal·lació d'energia fotovoltaica sobre pèrgola més potent de l'entorn metropolità i la cinquena d'autoconsum més gran de tota Catalunya. Ho explica també el sisè tinent d'alcaldia, Àlex Pérez.
1: Serà la instal·lació fotovoltaica més potent de l'àrea metropolitana i, de fet, serà la cinquena més potent de tota Catalunya. Són 15.000 metres quadrats de captació.

0: d'energia neta, i per tant això en un primer moment el que facilitarà serà poder compartir aquesta energia amb 39 equipaments municipals, i de fet amb aquesta instal·lació fins i tot serem excedentaris, no? Produirem més energia de la que gastarem a nivell diur.
1: Paral·lelament a la instal·lació dels panells, les obres al centre comercial milloraran l'entorn amb més ombres, zones verdes i d'estada, nou asfalt i punts LED. El nombre de places d'aparcament, això sí, es mantindrà. Informació de servei, l'Ajuntament ha anunciat aquesta setmana dues noves convocatòries de subvencions destinades al lloguer i a la rehabilitació. Pel que fa al lloguer, es fa per alleugerir la càrrega econòmica en l'accés a l'habitatge i en el pagament de la mensualitat, i estarà disponible fins al 27 d'octubre. En canvi, pel que fa a la rehabilitació, es fa per finançar obres d'accessibilitat, eficiència energètica o conservació de façanes, entre altres. Aquesta ajuda es pot demanar fins al 23 d'octubre. Podeu consultar els requisits i fer el tràmit a santboi.cat/ajuts-habitatge. I a més, us recordem que en breu comencen les obres a l'estació de ferrocarril Sant Boi, concretament al vestíbul, en aquest mes d'octubre. Se substituirà el paviment per a invidents que es troba en aquesta zona. Per garantir l'operativitat de l'estació durant les hores de servei ferroviari, els treballs s'han programat en horari nocturn, les nits laborables. La durada d'aquests treballs amb afectació acústica serà del 4 al 16 d'octubre, amb dos inclosos. I ahir, 1 d'octubre, es va celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans. A Barcelona, la plaça Sant Jaume va acollir un acte festiu i reivindicatiu sota el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». La mobilització també va comptar amb la participació de santboians i santboianes, que s'hi van desplaçar de manera unitària des de la ciutat. La regidora de Sant Guillem de Sant Boi, Antònia Barragán, ha reivindicat que jubilar-se no significa deixar de participar en la societat.
2: Ha estat un acte molt numerós on, entre altres, ha intervingut el Joan Pera, que és un gran humorista, i ha fet la jornada molt més amena. La lectura del manifest porta per títol «Ens jubilem de la feina, però no ens jubilem de la vida», i crec que és un bon títol. S'ha de subratllar que jubilar-se no significa desaparèixer, ni deixar de participar, ni renunciar als nostres drets.
1: A Sant Boi, els casals de gent gran tenen un paper molt important com a espais de trobada i per combatre la soledat. Els responsables dels equipaments destaquen que ofereixen activitats durant tota la setmana i assegura que encara tenen capacitat per acollir més persones i ampliar la programació. Escoltem Beatriz Goslino, presidenta del casal Vinyats Molivell, i Roser Caral, presidenta del casal del barri Centre.
3: Hay gente que lo está pasando bien, hay gente que lo está pasando regular. Le estamos también brindando a las personas, yo de mi parte, todo lo que puedo, mi cariño, mi atención y lo que podemos hacer por todos.
4: Aquí a Sant Boi som 7 casals repartits en diferents barris i, bueno, jo crec que això, que la gent se reparteix i tampoc estan saturats, vale, sí, hi ha gent, però vamos. A part d'això, que també hi ha altres institucions, altres associacions i tal.
1: Entre les activitats hi podem trobar jocs de taula, ball, manualitats, exercicis de memòria, excursions o sortides culturals. Els responsables dels casals també defensen que aquests espais permeten crear vincles i companyia entre les persones grans, especialment entre aquelles que poden patir situacions de solitud.

0: moment per apunts culturals de DJ's Factory torna aquest octubre a Sant Boi amb noves sessions de música a càrrec de DJ's locals dins de l'oferta d'oci nocturn alternatiu per a adolescents i joves. La iniciativa municipal dona visibilitat al talent local musical jove i està adreçada a nois i noies d'entre 16 a 20 anys. Les sessions són gratuïtes i es fan entre les 11 de la nit i les 2 de la matinada. La proposta aposta perquè els joves DJs del municipi siguin protagonistes de la programació d'oci nocturn local. Això ho explica la Lleitha Moreno, de Joventut.
1: Es pot tenir aquesta demanda de l'oci nocturn pels joves aquí al nostre municipi. Llavors, des de Joventut, el que hem fet és aquesta proposta de DJs Factory. I intentarà que sigui un cop al mes oferir a Cal Niño una sessió de DJ. Aquest 24 d'octubre, per exemple, vindran DJ Xura i DJ Delius, que són DJs d'aquí de Sant Boi, per venir a ballar i a donar-ho tota la pista. Sí que has de fer un formulari, que com tots els formularis d'inscripció relacionats amb Joventut, els podran trobar a l'Instagram.
0: Més coses, l'associació EVA es presenta demà dissabte 3 d'octubre l'obra Les Comodones, con dos cojines o varios poemas, una proposta que combina humor i poesia. L'acte comença a 6:45 de la tarda al Casal Camps Blancs i ho explica la presidenta de l'associació, la Patricia Rodrigo.
2: Las artistas amateurs que van a hacer esta obra han querido mirar mucho y escuchar mucho todas las necesidades de todas las mujeres que pasamos en diferentes situaciones de nuestra vida. Y entonces pues quisieron poner darle un toque ahí irónico, pero a la vez un toque de realidad donde se verá, se podrá escuchar diversidades de situaciones, ¿no? Les darán un toque de humor, un toque de tristeza, un toque de ironía.
0: L'activitat té, a més, una finalitat solidària. Tot el que es recapti es destinarà íntegrament a la campanya Joguines per a tothom.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Als esports, repassem el que ve al cap de setmana a Sant Boi en joc. Com és habitual els dissabtes, a Ràdio Sant Boi tenim un dia de futbol. Des de les 6 de la tarda estarem al municipal de Nijarque per viure el duel entre el Ciutat Cooperativa i el Vilaseca. La COPE vol tornar a guanyar a casa després de la dura derrota de Bon Pastor. Ens explica com afronten aquesta setmana el jugador Adrián Sánchez.
4: Ara toca tornar a treballar i reflexionar perquè aquest resultat no és el que toca. Treballar, que és el que toca, i poca cosa més. O sigui, hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana perquè després arribem al cap de setmana i no torni a passar això i competir al 100%.
0: I a partir del punt de les 7, també a Sant Boi en joc, serem al municipal de les Grases, a Sant Feliu, on el Sant Boià visitarà el Sant Feliuenc, líder provisional de la primera catalana. Els d'Alberto Triguero volen sumar els primers punts d'aquesta temporada després de dues derrotes. Ens explica com es troba l'equip el capità Joan Avellanet.
5: L'Alberto ens anima. Al final, ell sap l'equip que som, sap que hi ha un ambient increïble, que tots els jugadors estan molt contents, i això ens anima a seguir. Al final, és començar a jugar com a la segona part. L'únic que ens diu és això, podem tirar el partit els primers 15 minuts, que ja ens ha passat dos cops i el tercer no pot ser. Llavors, aquesta tercera jornada hem d'anar per totes, els primers minuts estar intensos, i que no ens marquin aquests gols tan aviat que ens fan tirar el partit en l'aire.
0: Completem el triplet futbolístic perquè també dissabte des de les 6 estarem al municipal de Marianao, aquí a Sant Boi, per viure el partit entre Marianao Poblet i l'Atlètic Sant Just, líder de la segona catalana. Els de Sant Boi buscaran la segona victòria consecutiva aquí a casa. Ens explica el que s'espera del partit del porter Carlos Cabello.
6: És un equip que sempre propone tenir el balón, que le gusta jugar, bueno, son gente joven. Así que intentaremos ahí atacar un poco en ese sentido, que nosotros tenemos bastante gente veterana, así que intentaremos dar guerra y, bueno, en casa no gana nadie. Seguir con lo nuestro igual, que es intentar jugar bien y no todo balonazo. Al final es eso, con los fallos se aprende y seguir.
0: Pel que fa al temps, després d'un dia marcat per les pluges, podem esperar el mateix per demà. Sant Boi, dissabte, tindrem un temps encara força estable durant el matí, però la situació podrà canviar a partir del migdia. Els núvols aniran a més i a la tarda poden arribar ruixats i tempestes. Les temperatures es mouran entre els 18 graus de mínima i els 25 de màxima. I diumenge serà una jornada encara més inestable, amb precipitacions i tempestes que poden afectar Sant Boi durant bona part del dia. Les temperatures baixaran lleugerament, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes al voltant dels 24. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 2 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb el Bordo Vivat. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius ja el dilluns, al punt de la 1 de migdia. Molt bon cap de setmana a tothom.

0: aquesta setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

conec, que penso en mi més del que jo voldria. Però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Molt bona nit, senyores i senyors, i rebeu la nostra més cordial benvinguda a l'edició d'avui de Jazz Setmanal, un programa de i pel jazz com hi ha molts i que els trobaràs al llarg del dial, però en qualsevol cas el nostre és diferent. Diferent perquè, contràriament a la immensa majoria dels programes de jazz, el nostre no gira al voltant d'un instrumentista, ni d'un estil determinat, ni d'una època, ni d'un instrument. Jazz Setmanal es centra en els estàndards, en aquells temes coneguts àmpliament i estimat tant pels instrumentistes, que gairebé tots els inclouen en el seu repertori habitual, com pels afeccionats que els coneixen, els reconeixen i se'ls estimen. I bé, l'estàndard que he triat per repassar temporalment, sempre iniciant en la versió més antiga per acabar amb la més actual, és un d'aquelles melodies absolutament inqüestionables. Estic parlant del famosíssim Fascinating Rhythm, un tema escrit l'any 1924 per George Gershwin amb lletra del seu germà Ira. Es va estrenar com a part de la comèdia musical Lady Be Good a Broadway, concretament a l'1 de desembre de l'any 1924, i va tenir com a estrelles els germans Fred i Adele Astaire. Per cert que l'any 1941 es va estrenar una pel·lícula basada en aquest musical de 1924, precisament amb el mateix títol i dirigida per Norman MacLeod i protagonitzada en aquest cas per Anne Southern, Robert Young, Lionel Barrymore i la ballarina Eleanor Powell. Doncs bé, un cop feta la presentació, un cop explicat els antecedents i situat en el seu context, començarem amb el repàs cronològic a aquest Fascinating Rhythm. I ho farem amb una versió protagonitzada per la Big Band de Stan Kenton. I, doncs bé, per això ens haurem de situar l'any 1953. Fascinating Rhythm per la Big Band de Stan Kenton.

estàndards. Doncs bé, d'aquest hem recuperat la versió que tot just acabem d'escoltar. Amb arranjaments de Billy Russo i direcció del propi Stan Kenton, l'orquestra estava formada per músics d'una extraordinària qualitat. A tall d'exemple, anomenar el propi Stan Kenton a la direcció i al piano, Conte Candoli i Maynard Ferguson a la secció de trompetes, Frank Rosolino o Bill Russo als trombons, Lee Kunitz, Richie Kamuka o Bill Holman a la secció de saxos, Stan Lewy a la bateria, bé, un llarg etcètera i un llarg llistat de grans instrumentistes. Bé, i que a continuació d'aquest 1953 avançarem un any per detenir-nos en el 1954 de l'orquestra de Stan Kenton a Buddy DeFranco, acompanyat pel quartet del pianista Oscar Peterson, d'un àlbum editat en el segell Phoenix amb aquest mateix títol, Buddy DeFranco and the Oscar Peterson Quartet, i que va ser enregistrat el 29 d'octubre de l'any 1954 a la ciutat de Los Angeles, us oferim la seva lectura.

Doncs bé, acabem d'escoltar el Buddy DeFranco i l'Oscar Peterson Quartet, és a dir, Buddy DeFranco com a clarinet i solista principal, acompanyat per Oscar Peterson al piano, Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i Louis Belson a la bateria. Bé, i continuarem avançant en el temps ara per atonar-nos en l'any 1961, quan el bateria Buddy Rich, al front d'un grup anomenat The Buddies, enregistra pel segell Argo un àlbum que s'edita amb el títol de Playtime i que es va enregistrar els dies 3 i 4 d'octubre de 1960 als estudis Ter Mar, a la ciutat de Chicago. Doncs bé, si us sembla, anem a escoltar a Buddy Rich and The Buddies.

Doncs bé, acabem d'escoltar Buddy Rich and the Buddies, és a dir, Buddy Rich a la bateria i líder del grup, John Morris al piano, Richard Evans al contrabaix, Sam Most a la flauta, Bill Wayne a la guitarra i Mike Magnieri al vibràfon. Buddy Rich, un dels bateries més virtuosos i més espectaculars de la història del jazz. Músic nascut el 30 de setembre de l'any 1917 al barri de Brooklyn, a New York, i que ens va deixar el 2 d'abril de 1987 a Los Angeles, víctima d'un infart de miocardi. Entre aquestes dues dates, una vida dedicada a la bateria i a la formació de grups i big bands. Bé, i ara tot seguit ens detindrem en l'any 1962, quan Andreas Ludwig Previn, André Previn en el món de la música, pianista i director d'orquestra estadounidenc però d'origen alemany, de fet, ell va néixer a Berlín el 6 d'abril de l'any 1929, enregistra en formació de trio un àlbum que va dedicar a la figura de Fred Astaire amb un inequívoc títol, The Arthur Previn Trio, A Tribute to Fred Astaire, en el que recull algun dels temes que aniran per sempre lligats a la memòria d'aquell extraordinari ballarí i cantant. Evidentment, no podia faltar en aquest àlbum la seva versió del Fascinating Rhythm, aquest títol al que estem dedicant al programa. El trio d'André Previn.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista André Previn, amb André Previn al piano, Red Mitchell al contrabaix i Frank Kapp a la bateria. I a continuació avançarem fins l'any 1976 per escoltar la lectura que ens van deixar un duet excepcional. Estic parlant de Joe Benuti al violí i de Earl Hines al piano, que en aquesta data publiquen un àlbum que s'edita en el segell Chiaroscuro i que surt a la venda amb el títol de Hot Sonatas. Dos grans de la nostra música, Joe Benuti i Earl Hines. Escoltem-los.

Doncs bé, una versió del nostre tema d'avui, d'aquest Fascinating Rhythm, a duet, protagonitzades concretament per Joe Benuti al violí i Earl Hines al piano, dos virtuosos en els seus en respectius instruments. I continuem avançant, i ara ens aturarem l'any 1991, quan es publica un disc a nom del pianista italià Enrico Pieranunzi. El disc s'edita amb el títol de Parisian Portraits i és un àlbum que s'enregistra el 2 d'abril de l'any 1990 als estudis Gimmick, a la població francesa de Yers. Enrique Pieranunzi és un pianista, compositor i arranjador nascut l'any 1949 a la ciutat de Roma. Amb estudis de piano clàssic, es va aficionar al jazz degut a la passió que tenia el seu pare. El pare d'ell era guitarrista i admirador, evidentment, de Django Reinhardt. Doncs bé, escoltem a Enrico Pieranunzi a piano sol.

Doncs bé, acabem d'escoltar el pianista italià Enrico Pieranunzi amb aquesta lectura molt personal d'aquest Fascinating Rhythm, el que estem dedicant al tema d'avui i que hem recuperat d'un disc que hi van registrar l'any 1990 amb el títol de Parisian Portraits. Bé, i ara i tot seguit escoltarem el senyor Mill Hinton, aquest extraordinari contrabaixista que ens va deixar una versió també molt especial del tema. I dic molt especial perquè està acompanyat únicament del pianista Kenny Washington. Per escoltar-lo ens tindrem que traslladar, ni que sigui mentalment, fins al 7 de setembre de l'any 1990. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat aquest duet format per Milt Hinton al contrabaix i Kenny Washington a la bateria. Hem estret aquesta versió d'un àlbum titulat The Basement Tape i que es va enregistrar el 7 de setembre de l'any 1990. I tot seguit saltarem fins a l'any 2009. Hem canviat de segle per escoltar el saxofonista i flautista Bud Shank, un virtuós d'aquests dos instruments, passat a la història el seu solo de la flauta d'aquell famosíssim California Dream del grup vocal The Mamas and the Papas. Bé, diuen els especialistes que va ser el flautista més important de la costa occidental dels Estats Units. Tot i això, a partir dels anys 80, pràcticament abandona la flauta en favor de saxo alt, amb un estil molt influït pel gran Art Pepper. Va morir d'una embòlia a la població de Tucson, Arizona, als 82 anys, i just finalitzat l'enregistrament del disc Fascinating Rhythm, els dies 29 i 81 de gener d'aquell mateix 2009. Escoltem la lectura de Bud Shank.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament Fascination in Rhythm, enregistrat entre els dies 29 el 31 de gener de l'any 2009 en directe amb un club anomenat The Jazz Bakery a la població de Culver City, hem escoltat Bud Shank al saxo alt, Bill Mays al piano, Bob Magnusson al contrabaix i Joel La Barbera a la bateria. I bé, ja plenament situats en el segle XXI, a continuació anem a rebre el trio del pianista Ted Rosenthal, que l'any 2014 publica un disc amb el clarificador títol de Rhapsodia in Gershwin. Evidentment, l'àlbum està dedicat a les composicions de George Gershwin. Tot i que es publica en el 2014, es van registrar els dies 16 i 17 de juliol del 2013 en els estudis Trading 8 a la població de Paramus, a New Jersey. Bé, en un disc dedicat als germans Gershwin, era evident que no podia faltar la lectura d'aquest Fascination Rhythm, el que avui estem dedicant al programa.

Doncs bé, hem escoltat el trio de Ted Rosenthal, amb el propi Ted Rosenthal al piano, amb Martin Wynn al contrabaix i Tim Horner a la bateria. Bé, i finalitzarem el recorregut en l'any 2017 escoltant el saxofonista tenor Alex Bull al front del seu sextet, i que també van dedicar un disc a l'obra dels germans Gershwin amb el títol de All About Gershwin. Són 11 temes que composen aquest àlbum. Doncs bé, el quart track és precisament el nostre tema d'avui. Com per acomiadar-nos, escoltarem el sextet del senyor Alex Bull.

Doncs bé, ells són Alex Bull, saxo tenor, líder i arranjaments, Simon Plotfenedor a la trompeta, Timothy Herburn al trombó, Constantine Kramer al piano, Max Leib al contrabaix i Julian Fau a la bateria. I us hem de dir adéu, una edició més, el temps ha estat l'enemic invencible. Només ens queda temps per agrair la vostra sintonia i recordar-vos que si és del vostre interès podeu recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora o accedint als perfils de Facebook Jazz Setmanal, Mostra de Jazz de Sant Boi o al meu particular. Cliqueu sobre el logo del programa i us enllaçarà amb el portal ivox.com.

Doncs bé, amb el grup d'Àlex Bull us diem definitivament adéu. Fins la propera setmana, si ens voleu escoltar, evidentment. Un cop més, doncs, donar-vos les gràcies per la vostra sintonia i, doncs, m'acomiado amb aquest habitual a reveure amics.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Bor to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Radio Samboy.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.